0: i company i amic de les Portes de Troia.
1: I per tant?
0: I per tant, si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
1: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal al, en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
0: Agafa el micro.
1: Ho està fent.
2: Hola, hola, hola, hola, hola.
1: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
0: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola, hola, hola, hola, hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
1: Home, moltes.
0: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola, hola, hola, hola.
2: Exacte.
1: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí, sí.
0: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
1: No, això, ja. això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi posem veu, poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo, us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
1: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
0: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè Joan. Sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. Vale, en el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge, no, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun, és un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edesa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li ha arribat notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de Creda Nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no?, o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no?, sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no?, que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, escrius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un CIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar els als germànics. No, mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I, a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem. però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després de que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: apareix
1: és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues,
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà, però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Vanina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que l'autor de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Geliush Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nasturians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, ens sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé
1: per
0: què.
1: Però ho has ensenyat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, no? Amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar, i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa, i és la protagonista involuntària del programa del Bui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. No? Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donaran origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a l'Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pots dir els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure amb la beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no? De tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes en el
1: tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. Quina? El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. No? El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Cachis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà, no? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic,
1: no? És també una lluita ideològica, i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nasturià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nasturianisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nasturià... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
0: Uh-huh.
1: És també el moment, no?, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est, no? El 635, emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. El 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I, bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus... No ells, els seus rebesavis, no? Van convertir-se a Roma. Van ser exposats a Roma. Van arribar a Pèrsia. Els musulmans els van treure de Pèrsia. No? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, ah, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva
1: història. És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels
1: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als quereïtes. Els quereïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem
0: a
1: ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs,
0: vale.
1: No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria
0: sí,
1: de Xina seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liudashi.
0: I qui era Ye Liudashi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada o aquest antic descendent dels nòmades es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Aquesta fugida de Ye Liudashi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liudashi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liudashi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com wang o xa, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liudashi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127 s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusus, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres. Amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? De un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara ho veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No hi
0: ha ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? O una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí, de veritat, capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de la banda Tammy Crest. Tammy Crest, una banda que aquest any 26 fa 20 anys i que representa aquesta segona generació del rock del desert. En aquest cas, des del nord-est de Mali, des de Kidal. I doncs, hem sentit abundosament aquí el programa a la gent de Tammy Crest perquè doncs, tenen alguns dels discos més importants dels últims anys en això que en diem el rock del desert, el rock tuareg o el blues del desert. Aquestes atmosferes que són capaços de crear amb les guitarres elèctriques i acústiques i que en aquest cas, doncs, en aquest disc de 2026 que s'acaba de publicar, es diu Asikel, i així com doncs, Tammy Crest vol dir la unió, vol dir la connexió en llengua tuareg, doncs Asikel vol dir viatge. I doncs hem sentit un primer tema, ara un segon, i en tot cas destacar que la banda s'ha quedat ara en quartet i que manté la presència del guitarrista francès Paul Solvagnac, que va aparèixer en aquell disc Chatma, del qual ja fa uns quants dies. Com sempre, publica Glitterbeat Records i, doncs això, nou disc de Tammy Crest. Aquí el tenim.

0: Una segona novetat en el programa d'avui són els singles que anticipen el nou disc de Kay Slice, una de les figures emergents des de la diàspora, però de la música ghanesa. Des de Ghana, hem marxat del nord de Mali, del Sàhara, fins a Ghana per sentir Kay Slice. En aquest tema que acabem de sentir, que dediquen a la figura de la, diguem-ne, dels governs, primers governs de la descolonització a Ghana, Kwame Nkrumah, doncs li dediquen Kay Slice. Aquí surt la veu, sentim la veu de Pat Thomas, un dels històrics també de Ghana, des de les bandes del High Life, d'Ebo Taylor, i alhora ell pel seu compte. Per tant, la veu de Pat Thomas, un dels convidats en aquest proper disc de Kay Slice. I anem a buscar un altre d'aquests singles, i ho fem amb el single que es diu Adbuna. Kay Slice, en aquest cas, amb la veu d'un altre històric, Gedu Blay Ambole.
1: Yeah. This is Gedu Blay Ambole and Kay. Talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

El discurs panafricanista i el high life de Kay Slice amb la veu de Yedublé Ambolé. Kay Slice, que des de Ghana el vam descobrir aquí al programa amb el seu EP Uprise. Això era ja fa 3 anys i que ara publicarà nou disc. Anem a buscar un dels temes d'aquell EP amb el que vam descobrir-lo i aquí doncs destacar que ja l'hem sentit, però que Kay Slice toca el balafon i que l'inici d'aquest tema doncs el podem reconèixer bé. Kay Slice, la nova veu del High Life i de la música des de Ghana.

La nostra descoberta avui és aquest gènere, aquest grup i aquest gènere de Madagascar. Se'n diu el Tsapiki i el grup es diuen Bobo i Behaga. I són, doncs, això, un gènere de música popular que el que vol és, això, diguem-ne, generar un ritme frenètic, generar un estat de trànsit que alhora fomenta la connexió social, que això es toca durant hores i hores i hores en les reunions socials a Madagascar, al sud-oest de l'illa, sobretot, i es fa en tot tipus de trobades, ja puguin ser des d'aniversaris fins a funerals. Aquest ritme frenètic que crea la guitarra, però sobretot aquest saxofon. De fet, qui toca el saxofon és qui posa el nom, Màxim Bobo, i és aquesta manera, diguem-ne, això, gairebé epilèptica de tocar el saxofon. Bé, se'n diu Tsapiki, és un gènere contemporani nascut ara de les tradicions, de les músiques tradicionals, però alhora és la seva manera d'interpretar la música moderna que escolten des del continent africà. Des de Madagascar, i gràcies a la seva programació dins del festival Les Suts, en aquest cas a Arles, que tindrà lloc, ells estan programats el 16 de juliol d'aquest any. Festival Les Suts és una de les referències al món dels festivals, això, de músiques del món. Seguim una més, ritme frenètic del Tsapiki, Bobo i Behaga, des de Madagascar.

per als nostres concerts recomanats ens fixem en la programació del Primavera a la Ciutat. És el Primavera Sound, però d'una manera diferent, en les sales de la ciutat de Barcelona. De l'1 al 7 de juny tindran lloc, doncs, en diverses sales com l'Apolo, Paral·lel 62, la Nau, el Resmatàs, la UT, etc, etc, etc, doncs tota una sèrie de concerts que tenen un format diferent i alhora ens permeten descobrir o apreciar artistes que potser en el mare magnum del Primavera Sound doncs no hi tindrien el seu lloc. És el cas d'aquesta guitarrista Gwennifer Raymond, que doncs és anglesa de la Gran Bretanya i que tocarà a l'Apolo el dia 1 de juny. El dia 1 de juny serà l'Apolo en un concert en el qual, doncs, i aquesta és també la gràcia d'aquest cicle de Primavera a la Ciutat, doncs, compartirà escenari amb Yeray Cortés, un darrere l'altre, no junts, però la mateixa nit els podràs veure tots dos. Gwennifer Raymond i Yeray Cortés a l'Apolo. També dins d'aquest mateix cicle de concerts, doncs el dia següent, el dia 2, podem veure l'artista Faten Kanaan, i això el que fa és, doncs, això també serà l'Apolo, en aquest cas a la sala 2, però doncs és una artista que difícilment doncs tindria lloc en el gran festival del Primavera. Faten Kanaan, aquí sentim el seu tema Afternoon, de l'últim disc Diary of a Candle.

les melodies i aquestes músiques minimalistes de l'artista Faten Kanaan, que ella ve de l'Orient Proper, Palestina, Jordània, Líban, i actualment viu a Alemanya. Faten Kanaan, que serà, com hem dit, en aquest proper festival primavera, però en el cicle d'aquesta primera setmana de juny, en la qual, doncs, es diu primavera a la ciutat, a les sales de la ciutat. En aquest cas, altra vegada a l'Apolo 2. I acabem el programa amb flamenco, perquè se'ns ha mort el Cabrero.

El passat dia 13 de maig va morir El Cabrero. El Cabrero, doncs, que es deia José Domínguez Muñoz, un dels cantaors flamencos més compromesos amb les classes populars des de la pròpia militància anarquista, des de la CNT, a la qual ell va pertànyer, i alhora doncs, incorporant també tot aquest sentiment doncs, de lluita en la seva cançó, com aquesta que hem sentit ara, i que Muchos prometen la luna és un fandango de Huelva que estava inclòs en un disc de l'any 83, Dale Alas, i això, que va ser reeditat després amb el nom de Fandangos de Huelva. I El Cabrero, doncs realment un dels cantaors importants, que no només amb aquesta faceta anarcosindicalista, sinó alhora també per mèrits propis, això, un cantaor flamenco, doncs ha mort als 81 anys a Sevilla aquesta setmana passada. I per tant és el nostre record d'aquesta setmana, i si hem sentit un fandango, ara anem per unes boleries. Amor mío, El Cabrero. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: el còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill però fonamental a l'hora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic, i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments, i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia, i quantes vegades al dia?
3: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies, i si no ens rentem les mans el que fem és transmitir els microorganismes d'un cantó a l'altre. Llavors és important tallar la cadena de transmissió.
2: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos-en?
3: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim
2: infinitat. Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
3: Ens faríem creus. Sí? Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebossaria.
2: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
3: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent moltes vegades que s'aixequi rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no? Perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells, i pràcticament... després, abans de menjar, el que he repetit i ja està.
2: Aquest hàbit, no?, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens n'oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots fèiem molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
3: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar, no?, que aquell coronavirus es transmetés d'una persona a una altra o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància a el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus les haguessin inventat.
2: Ara deies d'una persona a l'altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura
3: del
2: nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador. Sí?
3: La gran font de contaminació, moltes vegades.
2: Font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no?, per conscienciar, doncs, això, professionals, a ciutadania? Des d'allà es plantegen campanyes?
3: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS, el 2005, va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans. I el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals, intentar fer el més de més possible, però donar-los la importància de que té la higiene de mans. També a vegades anem a centres cívics, a vegades al 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
2: Això no va dir, no sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts minuts rentant les mans, l'avantbraç, no?, per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en el nostre dia, quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
3: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic, són entre 20 i 30 segons. Uh-huh. Parlem de segons, parlem. I si és amb aigua i sabó, parlem d'un minut en total amb el secat.
2: Quines són les parts de la mà que no acostumen a tocar, a tocar l'aigua, no?
3: Doncs mira, el que és els palmells que toquem, el que serien els os de la mà, el que són entre les zones interdigitals, uh-huh. El dit polze és el gran oblidat, i les ungles.
2: El dit polze, que a més, després utilitzen molt, pel mòbil, per exemple.
3: Ens toquem també la cara, no? La gent que porta ulleres sovint, no?, amb el dit polze.
2: Hi ha persones que tenen més risc de patir això, complicacions, infants, gent gran, deies abans, no sé si també embarassades, persones amb un sistema immunitari debilitat, no?, entenc.
3: Sí, sí, evidentment. Per això és important, no?, que abans de quan, no?, tot l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
2: I pel que fa a alimentació, hem parlat de superfícies, sí, hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures? I per què és important?
3: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no?, tenim els pesticides, tenim microorganismes i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabors ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
2: No cal sabó.
3: No cal sabó.
2: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no?, a cuina, per exemple, a les superfícies de treball?
3: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no?, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Uh-huh. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar dins i després te'n menges.
2: Per tant, és important, també, el
3: rentar
2: tallar...
3: Rentar els estris i rentar, anar rentant entre... I anar rentant-te les mans, també.
2: I rentar molt bé la fruita, si és que no es treu la pell. No? Sobretot.
3: Sí.
2: Hi ha diferència entre rentar productes que menjarem crus i productes que després cuinarem? S'han de rentar igualment els que cuinem?
3: A veure, depèn. Si estan bé, no cal. No, el pollastre cru normalment no el rentes. Com que el vas a cuinar, no hi ha problema.
2: L'enciam, sobretot. L'enciam, no?
3: El que són verdura crua, clar, s'ha de rentar, perquè te la menjaràs directament. I la manera d'eliminar-los és amb l'aigua.
2: Mm. Sovint pensem que si una fruita té pell gruixuda, doncs la part interna no cal rentar-la, no?
3: És el mateix, o sigui, sigui cruixuda o sigui fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna, llavors...
2: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
3: Sí, clar, tenen controls de nivell de la part sanitària i la part alimentària, tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, poder identificar quin tipus de mostra.
2: Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
3: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Uh-huh. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar, no?, tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
2: A l'entrar a casa,
3: A l'entrar a casa.
2: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duc, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
3: Moltes gràcies.
2: Adéu. Adéu.
1: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: El millor del Badalona Matí,
1: amb xancles i banyador.
2: I a aquesta hora del matí saludem l'Eva Moreno. Ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora també de Tupper Sex, que la trobareu a Santa Coloma de Gramenet, carrer Santa Anna.
4: Número 17.
2: Número 17.
4: Bon dia.
2: Molt bon dia, Eva, com estàs?
4: Feliç.
2: Feliç.
4: Anem a parlar d'un tema, a més, molt més polèmic del que a mi em semblava.
2: Que és la vasectomia i la sexualitat masculina, Avui... ens fixem en ells.
4: Exacte, perquè mira, jo també és un propòsit que m'he fet aquest any amb la divulgació que faig a diferents mitjans de comunicació, que és parlar més dels homes. Perquè és veritat que les dones estem agafant molt de poder amb la nostra sexualitat, amb les nostres emocions, que comencem a gestionar les coses d'una altra manera, però els homes hi ha un, com un buidor, una solitud, un no parlar, un silenci, un com anem tirant de la motxilla, del carro, de totes aquestes creences que portem a sobre, i no acaben de treure el cap. I això connecta amb una certa infelicitat vinculada no només a l'esfera sexual, sinó a l'emocional, que està completament lligada, no? I com que a nosaltres també ens interessa que els homes estiguin contents i feliços, perquè tot està connectat, és tota l'energia masculina i femenina que es barreja, no té res a veure veure l'orientació sexual, doncs hem de parlar més de temes masculins.
2: Per tant, avui ens hem proposat això, trencar mites i contestar segurament algunes de les preguntes que tenen moltes persones sobre la relació entre la vasectomia i la sexualitat masculina, si afecta també el desig sexual, a la pràctica sexual, no? Entre d'altres. Parlem de l'operació en si, no? Què és exactament una vasectomia?
4: Doncs la vasectomia és una intervenció urològica super, super senzilla. O sigui, és ambulatòria. Entres i en 10 minuts, mitja hora, estàs fora i t'han adormit única i exclusivament la zona.
2: Assumida per la mateixa Seguretat Social.
4: Assumida per la Seguretat Social i consisteix en tallar o bloqueja els conductes deferents, que són uns conductes per on passa l'esperma, que és, si imaginem un penis, és com un tub que va pel penis que connecta directament amb els testicles. No afecta a l'eiaculació, perquè, de fet, la quantitat en percentatges que correspon a l'esperma dins del, que és el líquid que s'emet en una eiaculació masculina, és un 5%. És a dir, que no notaràs la diferència i continuaràs eiaculant de la mateixa
2: la
4: manera. Exactament. En quant a la quantitat, únicament que no conté esperma. L'esperma es continua produint en els testicles, però no surt pel conducte deferent.
2: Hi ha un embús a la carretera.
4: No, hem posat un top, vull dir, hem posat un stop molt gran perquè no passin. I llavors, d'aquesta manera, evitem la concepció. No evitem les infeccions de transmissió sexual.
2: O sigui, únicament és efectiu davant la concepció, per impedir la concepció.
4: Exactament. I llavors, després de fer aquesta intervenció, hem d'anar fent una sèrie d'espermiogrames durant uns mesos, els que prescrigui el nostre uròleg, per comprovar que realment la intervenció ha estat efectiva.
2: És reversible en qualsevol cas, si en algun moment donat doncs una persona es fa enrere, perquè s'ha operat que és molt jove, o perquè, no sé, ha canviat de parella, després ja replanteja la paternitat amb aquesta nova parella.
4: És reversible, el que passa que es demana que hi hagi molta seguretat amb la persona, en l'home, en aquest cas, quan es fa aquesta intervenció, perquè quan la fas, la vols fer reversible, no hi ha garantia, aquí sí que no hi ha garantia d'aquesta irreversibilitat. És a dir, hem tocat una zona molt sensible, que no, realment és una operació molt fàcil, tal com us ho he dit, però clar, si ara la fem reversible no és un joc, ara sí, ara no. Vull dir, es pot fer, però de fet hi ha altres mètodes per quedar-se embarassada. Es recomana, doncs, congelar esperma si hi ha una, si això et dona una seguretat per si més endavant voldries tornar a tenir una criatura, i fins i tot es pot treure també l'esperma amb una mena de, jo diria com una mena d'injecció del testicle, però en fi, el cas és que l'esperma també, per qualitat, un cop fem aquesta intervenció, perquè contacta amb la sang i llavors ja fa defenses.
2: Eva, avui hem convidat també a participar en aquesta secció la Cora Gilabert, que esperava per fer el repàs de tendències com és habitual, juntament amb la Júlia, i ens deia, és que aquest tema m'interessa, jo tinc moltes preguntes a resoldre. I hem dit, doncs mira, fes un directe, Cora.
5: Jo precisament volia preguntar-te per això que comentes dels espermatozous que es queden aquí doncs, que ja no poden sortir, i entenc que no se'n fabriquen de nous. Això pot tenir alguns efectes secundaris a llarg termini, el fet de que no hi hagi, doncs, aquesta renovació?
2: Aquesta circulació.
5: Sí.
4: Ni molt menys. Al contrari, el cos té molta capacitat de regeneració, no afecta ni el nivell de testosterona, que parlem tant de la testosterona masculina vinculada a la masculinitat, virilitat, erecció, etc.
5: Sí, això els hi preocupa molt.
4: No afecta per res, tampoc a la capacitat de control de l'eiaculació, de l'erecció. Ben bé és al contrari. És com, es dona el mateix cas que es dona, perquè ho entenguem en el nostre cas amb les dones, quan tot tens la tranquil·litat de que ja no et quedaràs embarassada, mm-hmm. per la raó que sigui, perquè estàs fent servir un mètode anticonceptiu segur, que és com notes una certa alliberació. Doncs en el cas de l'home, el que ens donen les dades i les enquestes que s'han fet és que també hi ha aquesta alliberació per poder viure una sexualitat més tranquil·la, més plena, perquè ja no estic controlant, no haig de posar-me, en el cas de relacions estables, un preservatiu, puc ejacular de la manera que vulgui, i llavors aquest guanyar seguretat repercuteix positivament en la vivència de la sexualitat, i en cap cas hi ha una afectació a nivell de salut. És més, com que la sexualitat es viu d'una manera més tranquil·la, més relaxada, i segurament passarà amb més freqüència, això actua positivament al nivell de la salut prostàtica. O sigui que la maquinària, quan més la
2: aquesta
4: fem
2: calma,
4: servir...
2: Aquesta calma, no? No patir per si et quedes o no embarassat, no?
4: Exacte, farà que tinguis una sexualitat més, diguem, promíscua, i llavors això també et dona més salut a nivell de tota l'esfera genital, treballa la musculatura del terra pèlvic, a nivell prostàtic, en totes les esferes. I també en l'emocional i la relacional de la parella, perquè, clar, si no, normalment, qui porta la càrrega, el pes de controlar el cicle menstrual, mètode o gino, és si em prenc la pastilla anticonceptiva o no, o si hi ha preservatius en el calés de la tauleta de nit, és de la dona. Llavors, per la dona també suposa una tranquil·litat a l'alliberar-se d'estar prenent aquestes mesures de control per la no fecunditat.
2: Una vegada es fa la intervenció, s'ha d'esperar molt temps per mantenir relacions sexuals després d'aquesta intervenció?
4: Recomanen una setmana, 10 dies, però us asseguro que és que molt sovint passen abans.
2: No us pensaran, és dolorós?
4: No fa mal. O sigui, si la intervenció va bé, que ha d'anar bé, ja us dic que és una cosa molt fàcil, és que no és ni un punt i no te l'has d'anar ni a treure. És a dir, que es cau sol. O sigui, la incisió que fan és mínima. Llavors, és que ni es nota després, ni es veu. Si la vols buscar, ja és un joc divertit amb la parella, però difícil de trobar-la, ja us ho dic.
5: I jo tinc una altra pregunta. Hi ha casos en què es torna a connectar al conducte? És a dir, que es queden embarassades i l'home s'ha fet la vasectomia.
4: Que es reverteix, no?
5: Sí, naturalment.
4: És que hi ha... es mencionen perquè hi ha... però el percentatge és com de
5: irrisori, no?
4: Ínfim. A més que compta que es fan els espermiogrames, crec que són com al mes i als 3 mesos, per tenir tota la garantia total i absoluta. O sigui, realment, el percentatge és
5: baixíssim.
2: Testosterona.
4: Perfecte, inalterable. No toca la masculinitat, no toca la virilitat, no deixes de ser més o menys home, la teva masculinitat no es mesura amb els espermes que emets o no. Sisplau, homes, poseu els peus a terra i comenceu a pensar amb seny sobre el tipus de persona que voleu ser i el que significa ser home. O sigui, no afecta absolutament amb res d'això.
2: Tampoc a la capacitat a l'hora d'arribar a l'orgasme.
4: Ni molt menys. Al contrari, aquest punt de no haver de controlar, o per exemple, en els casos de parelles que fan servir la marxa enrere, no? A l'home, en aquest cas, ha d'estar controlant en quin moment té l'orgasme, en quin moment ejacula i on va per aquest esperma, i això també suposa que no pugui viure una experiència de orgasme com plena. Vull dir que en cap cas afecta a la funció sexual. Ben bé al contrari.
2: I hi ha requisits a l'hora de fer-se la vasectomia? Vull dir, abans deies, entra per la Seguretat Social aquesta intervenció. Encara que no tinguis fills? Si algú que no té fills se la vol fer, què?
4: Se la pot fer perfectament. És a dir, que tu tinguis clar, no sé si hi ha... Mira, aquí em pilles, Núria. No sé si hi ha un requisit d'edat, però que si tu, jo per mi, com a sexòloga...
2: Perquè potser algú té molt clar doncs, que
4: no vol tenir criatures,
2: fills.
4: Ho té claríssim i ja està. I ja us dic, sempre hi ha aquest... El pot, per si de cas, no? Congeles esperma, que és una cosa superfàcil, i ja està. Però la veritat és que no sé si has d'haver tingut alguna criatura o no. És que no té res a veure. Si tu tens claríssim i vols tenir una vida sexual tranquil·la i promiscua sense que hi hagi aquest risc... No sé si has de tenir una exigència d'edat. Ara sí que m'heu pillat, mira.
2: No sé si ho saps, però més o menys quina és la quantitat d'homes que, diguéssim, recorren a una cirurgia d'aquest tipus.
4: Ho busquem ràpidament, si voleu. Però
2: ja ho busco, ja ho busco.
4: Busca,
2: era per veure si coneixies també una mica si és una pràctica, doncs,
4: és una
2: freqüent,
4: pràctica,
2: no, si hi ha certes reticències...
4: És una pràctica molt...
5: Hi ha certes reticències, ja t'ho dic jo. Jo crec que és per desconeixement, el que comentàvem.
4: I perquè
5: no
4: jo
5: saben.
4: Us demano, homes, que us heu fet la vasectomia, que parleu amb els altres homes i expliqueu que us heu fet la vasectomia.
5: Exacte.
4: Perquè normalment és un procés que es viu estan en silenci.
2: Parlem més les dones de sexe o els homes?
4: Parlem més les dones de sexe, parlem més les dones de que els homes, la meva parella s'ha fet la vasectomia, jo li explico a la meva amiga, però segurament l'home no li explicarà al seu amic, perquè encara hi ha aquest prejudici, aquesta creença de que hi ha una pèrdua, o que de cara als altres hi ha una pèrdua d'habilitat, masculinitat, perquè no emets espermes. Llavors, homes, sisplau, parleu, escampeu que la vasectomia no té cap risc i que no perdeu cap tipus de funcionalitat ni sexual ni emocional. Quin és el percentatge?
2: El percentatge, vinga. Més de 70.000 espanyols es fan la vasectomia cada any, segons l'Associació Espanyola d'Urologia. Pot semblar molt, però realment això suposa menys d'un 5% de la població, que és un tant per cent que es manté des de l'any 2016, que no creix.
4: És un 5%, és molt poc versus, o sigui, tota la resta de companyes d'aquestes dones, d'homes, que entenem heterosexuals en la gran majoria, estan portant la càrrega de gestionar aquesta evitació de l'embaràs.
5: Perquè la lligadura de trompes, si no estic mal entesa, sí que té més repercussions i més efectes secundaris, no?
4: Efectivament, molts més que la vasectomia. Llavors, per això és tan important que parlem d'aquests temes i que els homes prenguin consciència i que les dones en relacions heterosexuals també ocupem el nostre lloc i no pensem, ai, pobrecito, que s'ha de tallar.
5: No explicar-li, no? Explicar-li bé.
4: I llavors aneu al metge i que sigui una persona avalada, que li digui i li doni la seguretat de que no passarà res i que això revertirà en positiu en la relació de parella i en la vida afectiu sexual de la relació. Sí, i els hi poseu com que teniu el programa que el podeu
2: recuperar
4: els hi poseu en bucle perquè l'escoltin.
2: De fet, la mitjana dels pacients que se sotmeten a la intervenció és al voltant dels 37-38 anys, 37 anys i mig, que ja una mica coincideix amb l'etapa en què potser un decideix no tenir més fills.
4: Efectivament. Llavors...
2: I que parlàvem d'aquest 5% que no arriba, però que en la majoria de països desenvolupats se situa de mitjana en un 2,5%, encara més baix que la mitjana espanyola.
4: Que ni tan malament. I penseu també el percentatge d'edat, més petit dels 40, perquè d'alguna manera la joventut també col·labora en tenir una capacitat més oberta a l'hora d'entendre el que significa la intervenció. A mesura que ens trobem amb persones de més edat, amb homes de més edat, el pensament és una mica més obtús, tancat o conservador, diríem.
2: Doncs ho deixem aquí, Eva, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres.
4: Encantada.
2: Avui amb aquesta entrevista a dues veus amb la Cora Girardet.
5: Moltes gràcies. Ens has solucionat dubtes que teníem existencials.
4: M'alegro moltíssim.
2: Doncs vinga, fins a la pròxima. Adéu-siau.
4: Gràcies, una abraçada.
0: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I esmolar els ganivets, mira, va molt bé i ens va de luxe perquè avui parlem precisament amb l'Oriol Quadres del Centre per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, molt
2: bé. De vocabulari, de terminologia associada a la cuina, a la gastronomia, eh?
6: Sí.
2: I els ganivets són un imprescindible en aquest context.
6: I tant.
2: Doncs vinga, parlem del menjar, perquè heu de saber que si teniu un restaurant, si treballeu en el sector de la gastronomia i voleu tenir un ús del llenguatge més acurat, doncs hi ha un servei dins del Centre per la Normalització Lingüística que precisament presta aquest assessorament lingüístic, no, Oriol?
6: Sí, hi ha el servei d'assessorament lingüístic que ofereix servei tant a professionals com a... No? Doncs com a persones o associacions, entitats, etc. Però en aquest cas ens centrem concretament en els serveis que oferim a hostaleria. Bàsicament són revisions i traduccions de carta, perquè es puguin adaptar a la normativa lingüística, que la carta està com a mínim en català.
2: És un habitual de les xarxes socials veure com la gent penja imatges de pissarres, de restaurants, de bars, de terrassetes, no? On hi ha faltes d'ortografia. Això és un clàssic.
6: Sí,
2: i també a vegades és un reclam al restaurant que penja frases fetes relacionades amb la gastronomia, no?
6: Sí,
2: o que fa alguna clucada d'ull, així com dient, ei, mira, i t'enganxen, no? A vegades, per aquests comentaris.
6: No, i tant. Són petits detalls que criden l'atenció.
2: Uh-huh.
6: Sí, ja et dic, Al final, mira, doncs, qui té una carta, una pissarra amb faltes, dius, home, doncs, com a mínim ha fet l'esforç i l'intent de posar la informació en català, faltaria aquest següent pas, que és polir les incorreccions. Sigui com sigui, el servei d'assessorament lingüístic t'ho fa tot, bàsicament.
2: Molt bé. És un servei gratuït?
6: Sí.
2: Sí? Molt bé.
6: Sí.
2: Parlem d'un camp semàntic, el de la restauració, el de la gastronomia, que és molt ric, no? I prova d'això, l'Oriol ens porta alguns exemples.
6: Sí.
2: Molt ric i també, diguéssim, amb procedències molt variades, no?
6: Exacte. Podem trobar terminologia, vocabulari de molts orígens diferents. En aquest cas, doncs hem agafat diverses paraules que són d'origen àrab.
2: No?
6: I a vegades se'ns oblida una mica que els àrabs van tenir una presència molt forta a la península ibèrica en època medieval i òbviament hi ha un rastre lingüístic i un pòsit cultural que és innegable. O sigui, paraules tan quotidianes que fem servir a l'hora de menjar o d'anar a comprar, com són arròs, carxofa, albergínia, alfàbrega, albercoc, totes aquestes paraules venen de l'àrab.
2: Veus, carxofa i arròs potser no és tan conegut, no? Aquelles paraules que comencen com per al, no?
6: Exacte.
2: Sí que ja ens indiquen aquesta procedència, no?
6: Sí.
2: De territori, diguéssim, més aràbic, d'aquesta península aràbica, també. N'hi ha una altra en aquesta mateixa línia, que és el bocat, però no sé si procedeix de l'àrab, en aquest cas.
6: No. Ja ho deies bé, que és un tret molt característic d'aquestes paraules d'origen àrab, no? de tot el que venia a ser l'Al-Andalus, que també portava aquest prefix al. Doncs albergínia, alfàbrega, albercoc, etc. En podríem trobar moltes més, però el bocat podria semblar que sí.
2: Però és una excepció, eh?
6: No és el cas. I té un origen molt curiós. Prové del nàhuatl, una llengua parlada, o sigui, no extingida, encara es parla a dia d'avui, a gran part de Mèxic i a l'Amèrica Central, I si anem enrere a buscar l'etimologia, doncs en nàhuatl literalment significa testicle.
2: Sí. Ah, sí, eh?
6: Sí, crec que no.
2: D'aquí la forma, exacte, també, d'aquest fruit, no?
6: Sí, crec que a dir, no cal fer un croquis de...
2: De per què, saps?
6: De per
2: sí,
6: què.
2: Molt bé.
6: Sí, sí, doncs curiosament ve d'aquí. I aquesta paraula, doncs això ho diria en asteca, va evolucionar cap a l'espanyol, aguacate, i per influència doncs, a la forma catalana que hi ha documentada, que és alvocat, però en el seu moment escrit en B alta.
2: Ah, sí, es va escriure en B alta i després...
6: Originalment en B alta, exacte.
2: Que, ja que molta gent li diu advocat, eh?
6: Sí.
2: I erròniament, també.
6: Exacte.
2: Advocat, advocat, de tota mena, no?
6: Sí.
2: Alvocat. Molt bé. Doncs això perquè fa aquestes paraules associades a menjar, no?, i a la seva procedència. Hi ha moltes maneres, però, de dir un mateix aliment, no?
6: Sí.
2: I això també té molt a veure amb el territori.
6: I tant. A vegades som una mica centralistes, no només en matèria lingüística, sinó en...
2: Tot i que cada vegada més en espais informatius, no?, en diversos mitjans, escoltes també doncs, altres formes dialectals, no?, que es respecten, que no doncs, s'acaben reduint totes a l'estàndard, al català estàndard, sinó que també cada vegada veus més doncs, allò, reporters que estan des d'un territori i que fan servir aquella variant dialectal. Eh?
6: I tant, sí, sí. I al final la diferència suma i és enriquida. I és curiosa. O sigui, que no es parli igual a Tremp que a Vinaròs, doncs...
2: És normal.
6: És bo, sí, sí, i tant. Això en podem parlar un altre dia, de tots els prejudicis que hi ha en la qüestió dialectal. De quin català... On es parla el millor català?
2: Dius, no hi ha ni millor ni pitjor.
6: Clar, què vol dir això, el millor català? Oh, és que el millor català és el de Girona. Què passa? La gent de Girona es comunica millor, es comunica més ràpid, perquè té una llengua més... Això no té cap sentit.
2: No, no, el que sí que està bé és una mica parar atenció en la sonoritat, no?, dels diferents catalans.
6: Clar,
2: que aquí... I això també hi contribueixen molt als grups de música,
6: sí,
2: que mantenen també aquest accent, aquesta varietat, no?, el llenguatge. Per tant, anem a fer una mica aquest exercici. També
6: sí, sí,
2: de descobrir
6: sí,
2: com alguns aliments doncs, reben diferents mots, no?, segons el territori.
6: Totalment. Doncs aquí et posaré una mica a prova.
2: Ja saps que jo... L'erro, fallo aquí.
6: No, de l'error surt l'aprenentatge sempre. Anem amb patata, que és la forma més utilitzada en català central, nord-occidental i a les Illes Balears. Però hi ha altres maneres i altres variants
2: difícil,
6: dialectals.
2: Difícil, eh?
6: Hi ha una forma molt típica al País Valencià, que comença amb C.
2: A mi? Que comença amb C?
6: Amb C, una C i una R.
2: Ah. No hi cauré ara, eh?
6: No, que és Creïlla.
2: Creïlla.
6: O Creïlla, pronunciat a la valenciana. Amb,
2: pensava que era Pataca. I... No és allà, no és a València
6: no,
2: que en diuen Pataca.
6: Però mira, de fet, Pataca és la forma més típica de les Terres de l'Ebre, de part del Maestrat i de la València septentrional, i que estaves molt, molt, molt a prop.
2: Pataca. A mi m'agrada molt, com ho diuen a França, en francès, és pomme de terre.
6: Pomme de terre.
2: Que és molt,
6: molt, molt descriptiu.
2: Molt.
6: Sí, sí, tant. I tindríem encara una altra forma bastant estesa, en aquest cas pel Penedès, el Tarragonès i certes zones del Pirineu, que és trumfa.
2: Trumfa.
6: O trumfo. Hi ha la versió en femení. I en masculí, que és una deformació de trufa, no?, del que coneixem
2: sí, sí,
6: com a tòfona. Doncs,
2: que al final també clar, surt de la terra.
6: D'estar enterrat.
2: Tuberta sí, sí, igual. Doncs important, mantenir també totes aquestes varietats. Si aneu a un restaurant per aquestes terres, doncs us demaneu una truita de pataca,
6: exacte,
2: si cal. No?
6: I tant.
2: Molt bé. I després hi ha un altre exemple, que és el de la pastanaga.
6: Sí, que també té molta... Moltes variants. Pastanaga seria la nostra, diguem-ne, del català central. Te'n sona alguna altra?
2: A mi em sona, però no la sé ubicar molt bé. Pensaria també que és País Valencià. És que com que hi tinc amics, em ressona una mica safanòria.
6: Bé, doncs sí, sí. És la forma típica de català occidental i de les Terres de l'Ebre. I ve de l'àrab.
2: I ve de l'àrab.
6: Abans que en parlava, doncs sí, sí. I s'assembla molt a la forma castellana. La zanahòria, safanòria, mm-hmm. són, mm-hmm. són molt similars. Llavors, la que és pròpiament la forma més utilitzada en el País Valencià s'assembla especialment a l'anglès, per exemple. Vull dir, amb carrot, mm-hmm. doncs seria la Carlota.
2: Carlota.
6: Mm-hmm. Que ve del francès o de l'occità, no és del tot clar. Mm-hmm. I a la zona del Rosselló, de la Catalunya Nord, la forma es fa servir és carrota.
2: Carrota. Mm-hmm. Molt bé. Doncs aquesta terminologia, pel que fa a patates, a pastanaga, altres maneres en què els catalans diem pastanaga o diem patata, eh? Pataca, safanòria, creïlla i tantes més. Tenim dos minutets més. Fem esment també algunes expressions o frases fetes que fan referència al menjar?
6: Sí. Te n'he portat unes quantes. A veure si jo te'n vaig donant la primera part. I, uh-huh. i me les intentes completar. Primer de tot, dues expressions o refranys, hem barrejat una mica de tot, amb llonganissa.
2: Amb llonganissa?
6: Sí.
2: M'has enganxat aquí, eh? No.
6: Ah, n'hi ha una que és molt habitual.
2: Amb
6: llonganissa. Quan volem dir que hi ha molt temps, que hi ha molts dies per fer les coses...
2: Ah, més dies que llonganisses.
6: Hi ha més dies que llonganisses. I una altra, potser no és tan mm-hmm. habitual, però que em sembla preciosa, que és quan algú té molts diners. I normalment em fa ostentació. Mm-hmm. Es diu, ui, aquells lliguen els gossos...
2: Amb
6: llonganisses.
2: És veritat.
6: Algú que li sobren tant els calés que es pot permetre el luxe, en comptes d'una corretja, fer servir una llonganissa per portar el gos,
2: molt maca,
6: el gos
2: sí.
6: lligat. I en tenim moltes altres amb menjar. Quan dues coses són molt diferents, diem assemblar-se com un ou a una castanya.
2: A una castanya, mm-hmm. molt bé. Com un ou a una castanya.
6: No? Quan algú li canviem de tema sobtadament, és el girar
2: la truita.
6: Girar
2: no?
6: la truita. Quan tenim...
2: Donar carbasses.
6: Fer
2: figa,
6: trobar,
2: no? Quan estàs
6: moltíssimes.
2: Cansat, les cames li han fet figa, exacte. Per exemple, se li han fet fluixera, no?
6: Sí. Mira, si et sembla bé, podem acabar amb el fer figa, uh-huh. que té un origen molt, molt, molt curiós. Clar, hauríem de partir de la base que el fer figa té dos significats. Un, que és el que deies uh-huh. ara, que és aquest perdre les energies, de fallir, no? Doncs les cames em fan figa. I l'altre seria quan una cosa falla o funciona malament, no? Quan una estratègia fa figa o un pla fa uh-huh. figa, com fracassa. Doncs, segons explica Joan Amades, el gran folclorista català, doncs en el refranyer català comentat de 1951, ve d'una superstició d'origen grec, aquesta uh-huh. expressió. No? Fer figa... Es feia servir per referir-se a un gest amb la mà, que és doncs, posar el dit gros entre l'índex i el dit del mig mm-hmm. per imitar els genitals femenins.
2: Doncs mira, hem començat amb els testicles i acabem sí. amb les figues, eh? L'alvocat i les figues. Que vagi molt bé. Oriol, gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.
1: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.

0: Que bonic aquest tema musical interpretat per Andreu Cigala i el piano Chucho Valdés. Laura Gallego, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui arribarem al tram final del Badalona Matí amb aquesta secció dedicada al flamenc i en concret a un concepte del flamenc que ens hauràs d'explicar i que ja citava el mateix Diego Cigala a l'inici d'aquesta cançó.
1: Exacte, per això he posat aquesta cançó, a part que ell també forma part d'aquest, diguéssim, grup de lo que parlem en el món del flamenc de les gargantes d'arena. Ho dic en castellà perquè sí. Té més concepte que no que gola de sorra, saps? Quedaria una mica estrany, no?
0: Què és una garganta?
1: Pues una garganta d'arena, una garganta d'arena és aquesta veu molt característica del flamenc que tenen molts homes i moltes dones del flamenc, és aquesta veu rasposa, crua, és molt característica. És com si cada paraula que diguéssim arrastrés com pedres, no? Saps com lo que diríem
0: una veu trencada, no?
1: Sí, exacte. La veu trencada, i són veus que són imperfectes a nivell tècnic, perquè diguéssim que, clar, que fins i tot a vegades tenen com un punt de desafinació, però aquesta mateixa desafinació és el que fa que tingui aquesta profunditat i aquesta veritat. Perquè és important en el flamenc, sobretot quan es canta flamenc i quan es balla, quan es toca, que hi hagi realitat, perquè quan hi ha realitat hi ha emoció. O sigui, les coses reals i les coses... O sigui, tu quan veus una sèrie de televisió ja
0: que
1: et diuen...
0: Que expressin, eh? No estàs buscant aquí una perfecció,
1: a mi em passa, no?
0: Sinó
1: amb el cinema,
0: t'arribi.
1: Si a mi em diuen, és una història real, a mi em canvia el concepte, perquè dic, ostres, això no, ja no és ficció. Llavors això passa també en el flamenc. Quan més veritat sigui, doncs més emoció hi ha. I aquestes veus tenen molta de veritat, perquè tenen aquesta part, diguéssim, com de matinada, com de whisky, com de cigarro, saps? Aquestes veus que ja al cap de la nit se te'n va la veu i és molt maco. Llavors jo he fet avui, per la secció d'avui, he fet una llista dels meus tres cantaors favorits actualment. Hi ha molts, eh? O sigui, a nivell històric tenim el Tío Borrico, Agujetas, Juan Talega, Chocolate... O sigui, hi ha moltes veus trencades, aquestes voces d'arena, gargantes d'arena, però jo he fet tres persones o artistes que estan en l'actualitat, o sigui que els pots veure perfectament a qualsevol tablau, qualsevol festival, o pots comprar els seus discos. Llavors, el primer de tots, començo ja?
0: Sí,
1: vale.
0: Clar.
1: Doncs el primer de tots, suposo que ja tothom el coneix, i a més el coneixem sobretot aquí perquè és català, vale? Ell és un home relativament jove, però porta tants anys en el món de l'artístic flamenc, que sembla que sigui com de los ancestrales, però realment és un tio que és relativament jove i, bueno, i una de les prioritats que té és que ell, la primera vegada que va sortir a cantar, li tocava la guitarra Camarón de la Isla, ni más ni menos. I llavors, bueno, escoltem una miqueta un extracte del gran Duquende.

0: Una veu viscuda, això no t'ho fa qualsevol, eh?
1: Clar, veus això, aquesta manera de que sembla que tingui 80 anys, aquest tio, en aquest vídeo, potser tenia 30 o 35, vull dir que són veus molt responses. I hi ha una cosa molt interessant que em volia portar avui a la secció, i és que ens parli Duquende de la seva experiència la primera vegada que va sortir amb Camarón de la Isla a treballar, diguéssim, que tenia 8 anys.
0: En un escenari.
1: Sí, sentim un moment.
2: Un camarón grande. Y la verdad que se formó tal cacao allí que la gente no quería que saliera el cantante era turrunero. Que salga el niño, que salga el niño, que salga el niño. Y entonces entre yo y Camarón le estropeemos el perca a lo que era este hombre, que era el más grande de todos. El turrunero se enfadó con Camarón. Se enfadaron mucho. El turrunero lo cogió de la pechera y le dijo a Camarón que él le había dicho que era un niño, ¿no? Pero con un niño que cantaba de esa manera, ¿no? La palabra fue mejor que tú y mejor que yo. Enfadado, ¿no?
0: Fent referència a Camarón.
1: Exacte, o sigui, bueno, és que no s'ha sentit al principi, però Duquende, que tenia 8 anys, quan va sortir a l'escenari, el Camarón li va dir a Turronero, que Turronero en aquell moment era el más grande de los grandes. Llavors li va dir, oye, que tengo un niñito aquí que canta muy bien, i el Turronero va dir, bueno, es un niñito, 8 añitos, que pase. I clar, quan va cantar el nen, que era Duquende. Clar, amb aquella veu, el Turronero es veu que l'agafa de la patxera Camarón
0: no
1: i li va
0: nada, ¿no?
1: Li dijo, hombre, es, perquè clar, tota la gent va dir queremos que siga cantando el niño, o sea, que se calle Turronero. I clar, imagina't els egos i aquestes coses que tenen els artistes, no? Però bueno, el segon que a mi m'encanta, el segon d'aquesta llista, és Pedro el Granaino. Escolta'l bé perquè t'encantarà. Perdi!

0: veu que es mou, pensaries entre la fonia,
1: exacte,
0: no? Però després te n'adones que no, perquè també la modula, en algun...
1: Home, evidentment, és que jo en un món, de veritat, i no tiro guerra contra ningú, però en un món on hi ha tantes autotunes i hi ha tantes històries amb la IA i tal, tu sents això, i encara que no t'agradi el flamenc, has de dir, ostres, aquestes modulacions, aquests melismes que fan, aquestes coses que fan, a mi, mira, és que se'm posa la pell de gallina, a veure, a mi perquè m'encanta el flamenc, però sí que és veritat que hi ha una puresa, hi ha una veritat dintre de la veu, és tan difícil fer el que fan, o sigui, em sembla super, super, super increïble.
0: I tu creus que fa mal cantar d'aquesta manera?
1: Jo els he preguntat, algun col·lega que tinc que canta, els he preguntat, no, perquè és un instrument i ells ja ho saben modelar.
0: El saben fer, no?
1: Clar, ells ja ho saben fer d'una manera, perquè després són persones que quan parlen no tenen una veu.
0: Clar.
1: No tenen una vot de garganta, o sigui, d'arena, perdó, sinó que realment són persones que tenen una veu normal, i però bueno, és la seva forma i la seva manera de... El gran aïno és impressionant, eh?
0: O sigui, potser és més difícil, no?, sent dona, el poder modular amb aquesta gravetat la veu?
1: No ho sé.
0: Ho descobrirem.
1: No ho sé, ho descobrirem.
0: Molt bé. Estem escoltant Pedro el Gran Aïno, no?
1: Pedro el Gran Aïno, que diu una cosa molt important i molt xula perquè ho sentim tots.
2: Uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar.
3: Hay que estudiar.
2: Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas.
0: Hay que estudiar, deia.
1: Sí. Exacte.
0: Aquesta modulació de la veu.
1: Això és important i ho volia posar perquè hi ha molta gent que es pensa que el fet de ser flamenc o de ser gitano o de tenir... és una cosa que la portes a les venes i la portes a la sang i tal. No, no. O sigui, la gent que canta i que arriba a aquests punts de popularitat, perquè el granaïno és molt famós dintre del nivell del flamenc, és un dels grans, és important que la gent tingui en compte que s'ha d'estudiar i s'ha de preparar moltíssim, i aquesta gent es tiren hores i hores i hores modulant i la veu.
0: Per on seguim, Laura?
1: Vale, acabem amb l'últim, o si després ens dona una miqueta de temps, amb Rafael Diutrera, que m'agrada molt també aquest home, com a concepte de garganta d'arena.

0: Déu-n'hi-do, aquesta veu que sembla que costi, de sortir.
1: Jo sempre dic que per mi el Rafael Diotrea, a més el conec personalment, que és un tio impressionant, ve molt a Barcelona, a més. O sigui, ell plora des de l'estómac. O sigui, ell està cantant i està plorant. No, no amb llàgrimes, però sí des de l'estómac. És una passada veure'l, i veure'l en directe és, de veritat, se't posa la pell de gallina.
0: Clar, i no perdre la respiració, no?, durant tot aquest procés.
1: Clar, és que t'ho imagina't a nivell tècnic el que pot ser, doncs això, no?, donar-li aquesta intensitat de força, de compàs, i a, no desafinar, evidentment, però després també i portar el ritme del pal que estan fent. És que el flamenc és molt difícil. Molt difícil.
0: Sí, sí, que també és complicat.
1: Realment,
0: també.
1: Sí.
0: Abans et demanava, per veus femenines,
1: sí,
0: que tinguin una garganta con arena, com les
1: doncs
0: que
1: mira,
0: estem
1: una
0: escoltant.
1: Garganta con arena, i que ella és la garganta de les arenes, és la Fernanda de Utrera. Sentint-la un moment, perquè aquesta tia té glòria bendita, com es diu en el flamenc. Porque me

0: Doncs sí que hi ha exemples, eh? Aquí
1: sí o no? No? Es nota, no? Aquesta veu rasposa, aquesta veu crua, aquesta veu com pues eso, no? De taverna. I també les dones la tenen, evidentment. Clar, són potser pues, són tons que són una mica més estranys dintre del món de la dona, no? Perquè, clar, nosaltres tenim los tonos un poquito más altos, però evidentment sí que n'hi ha, i en el món del flamenc, doncs també. Hi ha una altra també molt bona, que suposo que molta gent del flamenc la coneixerà, que és la Macanita.

0: És que és molt complicat escoltar això i no, que no se te'n vagin les palmes, no taconear.
1: Sí, però sempre,
0: encara que no en sàpigues,
1: sempre compàs, eh?
0: Sí, no, això mai. Ja saps que a mi...
1: Sí.
0: Soc una mica arrítmica en aquest sentit. Però vaja, ho intento.
1: Bueno, doncs aquest concepte de garganta d'arena venia molt de gust que l'escoltéssim avui i bueno, que sobretot que no fem diferenciació entre homes i dones, que hi ha gargantes d'arena per tothom i per tots els gustos.
0: Doncs ja sabeu, Diego el Cigala, hem escoltat Duquende, hem escoltat també Pedro el Grana i no ens ha quedat el tinter Remedios Amaya, la podeu descobrir vosaltres mateixos.
1: Una altra gran garganta d'arena, Remedios Amaya, però bueno, és tan actual també que la podem sentir perfectament.
0: O la Macanita, amb la que nosaltres ens quedem i arribem a les 12 del migdia. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de repàs. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'Inspira't, aquí a la 99.7 de la FM. Som la Cuca Fernández i la Carmen Moreno. Venim disposades a obrir fil.

0: I ara us presentem en la misma nota al musical una història que parla de joves que aprenen a escoltar-se de veritat i a construir alguna cosa junts. Estem amb el Alan Dillan, un dels protagonistes d'aquest projecte tan esperat que jo crec que parlarem bastant durant tot l'any.
1: Oh, i tant.
0: Benvingut.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Com definiries amb la misma nota aquest musical tan especial?
1: Primer de tot, no sóc Alan, sóc Daniel Dillan.
0: Daniel Dillan, perdó.
1: cap problema.
0: Alan Dillan, jo ja sóc...
1: No em desagrada el nom d'Alan, eh?
0: L'he fet molt sonoro, eh?
2: Queda molt bé, no? Sí, és que quedava molt bé amb les
1: L's. Però quan vas dir Alan, dic no, Daniel Dillan.
0: Pues jo puc, tota convençuda, eh? Alan Dillan.
1: Cap problema.
0: Escolta'm, com definiries aquest projecte tan especial?
1: Doncs és molt real, hi ha molta veritat. El definiria així. És un musical molt real, hi ha molta veritat. Crec que els... sé perfectament que els actors que ens pugem a dalt de l'escenari som actors que no estem interpretant, no? Que no ens estem aprenent cap personatge, sinó que estem representant el que cadascú de nosaltres hem patit.
0: Com és treballar, perquè sou 12 o 13 a dalt de l'escenari, com és treballar amb sintonia i coordinar, perquè clar, és un projecte molt real, molt autèntic.
1: Exacte.
0: Clar, coordinar aquesta autenticitat no deu ser fàcil.
1: No, és complicat. Això ho podria dir més el coreògraf José Amaya, però com hi ha tanta... El mood que tenim nosaltres, les vibres, les ganes, no?, d'aprendre, de... Al final cadascú està en un nivell diferent, però entre tots el que volem és que hi hagi màgia. Per tant, bueno, evidentment, quan algú s'ho està passant bé, doncs a vegades es pot com esbarar massa, no? Però jo crec que, en definitiva, és complicat, però com hi ha ganes... Escolta, triem endavant i a per totes.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Daniel Dillan.
1: Exacte.
0: Jo l'he batejat, eh?
2: Jo m'he quedat a fora micro, que ens comentava que hi ha 12
1: Exacte.
2: Actors, actrius a l'escenari. I ara m'ha sobtat que diguis que els 12 heu patit el que s'està representant. Per tant, esteu... Més que interpretant...
1: Donant una imatge. Exacte.
2: Posant un mirall, no? A
1: Exacte.
2: Quelcom que vosaltres heu viscut.
1: Perquè la gent es consensi, no?, de que evidentment això no es pot passar per alt, són conseqüències i són històries que succeeixen i que a dia d'avui segurament encara succeeixen a les escoles. Per tant, jo crec que en el seu moment, tant l'Andrea Badosa, que és qui ha escrit tota la història, com en José Amaya, que és el coreògraf, és l'artista, és el qui fa tot lo artístic, no? Inclús qui ha creat la música original inèdita del musical. Jo crec que no van fer un càsting com a tal, sinó van seleccionar a tots els perfils que ells prèviament ja coneixien d'altres projectes, perquè sabien, doncs per exemple, parlo per mi, no? Sabien perfectament que el meu personatge l'interpretaria molt bé, perquè al final... no sé si lamentablement o no, però a conseqüència de tot el que he viscut a l'escola, pujar dalt de l'escenari i fer de Sam, perquè el meu personatge es diu Sam, per mi no és complicat, gens ni mica. Per mi és un regal el poder, a tots els espectadors, quan vinguin, poder-los explicar, poder-los ensenyar i visibilitzar, no?, tot allò que potser per por doncs, o no s'atreveixen a acceptar o no s'atreveixen a veure, que això també és veritat.
0: Estem parlant de temes com el bullying, la migració,
1: Exacte.
0: Relacions,
1: LGTBIQ+,
0: o sigui, estem parlant de molts temes, no toqueu un tema només.
1: No, fem varis perquè és que no ens inventem res, al final torno a repetir-me, són coses que a les escoles succeeixen i ara ben bé no sé... què tan actualitzat estarà el tema, però sí que és veritat que bueno, penso que si nosaltres podrem donar un granet de sorra en aquest tema perquè es continuï visibilitzant i no es quedi estancat com si res, no, ja parlaran amb psicòlegs, amb psicòlogues, ja parlaran amb professors, jo crec que va molt més enllà.
2: Podem conèixer alguna d'aquestes històries / escenes?
1: Sí, intentaré no fer gaire spoiler, no,
2: sí,
1: que no vull pas.
2: Sí, sense fer molt d'espoil, però dic una, que m'imagino que n'hi ha moltes,
1: sí, ha,
2: però alguna...
1: Hi ha un tema molt maco que el represento jo. Jo crec que tot perfil homosexual a l'escola, crec que sempre ens hem il·lusionat, ens hem enamorat del perfil heterosexual, que és impossible d'aconseguir pel simple fet de que no li agraden els nois, no? I el meu personatge és entre altres coses, li succeeixen entre altres coses, i jo penso que això és molt maco perquè l'espectador veurà un toc així com humorístic, no? De dir, ostres, segur que algun jove o pare d'aquell dia de com a espectador dirà, ostres, és que és veritat. O sigui, jo, per exemple, jo què sé, quan anava a la ESO i tenies com aquella filosofia de aquell estereotip de noi perfecte, de nòvio perfecte, rosa amb ulls blaus, clar, i de cop i volta t'il·lusionaves per algú i deies, o te n'assabentaves de que no li agradaven els nois. Llavors ja deies, ostres, i tot i així dins el teu cap continues com desitjant, intentant que es fixi en tu, que et miri, quan en veritat no succeirà mai.
2: És platònic, no? Exacte. És impossible, però vius d'una mica d'il·lusions, no? En aquella edat, en aquells moments.
1: Exacte.
2: Que tot s'està també construint, oi?
1: Cert.
2: I com us coneixeu vosaltres? Vull dir, us coneixíeu? Perquè deies que això no parteix tant d'un
1: càsting. Entre els actors, et refereixes?
2: Sí, sí, us coneixeu tots?
1: Alguns sí, d'altres no. Però no s'ha notat, eh? O sigui, a dia d'avui no es nota, portem un mes assajant i hi ha una química entre nosaltres, una energia que és molt maca. I sí, jo especialment coneixia dos actrius i bé, perquè ha estat en plan, el món és un mocador i al final t'acabes coincidint amb, sobretot en el món artístic, amb molts altres actors i actrius, però els altres, ja et dic, no els coneixia de res i com si res, eh? Des del minut zero.
0: Tots els personatges, com dius tu, tenen veu i una història i un pes propi.
1: Exacte.
0: Aquest musical té un valor diferencial, que és que he volgut tancar una mica amb aquest esquema de protagonista secundari. Tots
1: cert.
0: Teniu el vostre protagonisme, no?
1: Sí, jo crec
0: no?
1: que cadascú podem explicar la nostra història i ser explicada, jo crec que sí.
0: I entre vosaltres aquestes històries, que en part són reals,
1: cert.
0: Les compartiu? Us ha
1: sí.
0: servit de, com a sanar o només heu compartit?
1: Clar, jo parlo per mi. A mi no m'ha sanat res, perquè si jo interpreto aquest paper és perquè, evidentment, no ho he sanat en el seu moment, no? Perquè reconec que sóc aquest prototip de perfil, per tant, em sentiria com ofès el fet de dir, ostres, és que m'han seleccionat per fer de gay, no? Clar. Jo porto ja uns anyets en el món de la indústria, per tant, ja entenc que si m'han seleccionat per això, per fer aquest paper, és a part d'una responsabilitat, trobo que és a l'hora de... És ara o ara per poder-ho fer. Saps què? M'explico?
0: Mm.
1: Jo, en el meu cas, no he sanat res, tot el contrari. Per mi és un privilegi el poder, doncs... ensenyar-li a la gent tot el que puc arribar a fer.
0: És que és una manera de començar a normalitzar ja tot, no? O sigui, jo crec que,
1: sí, no, clar.
0: que al final parlem de sanar. Jo dic que al final no s'ha de sanar res, perquè al final cada un som com som, ens hem d'entendre,
1: sí.
0: Però sí que venim tots amb les nostres motxilles, amb les nostres històries, que quan jo dic lo de sanar, vaig per aquí, eh? No, perquè al final jo considero que hem de començar a parlar amb una normalitat
1: yeah.
0: de molts d'aquests temes, no amb aquest sentiment de com de que... No sé com definir-ho, però...
2: Perquè hi ha dolor amb aquestes històries, i més quan tu tens una edat, no sé si estem parlant d'infància, adolescència o d'ambdues, que t'està construint la identitat, les sensibilitats estan més a flor de pell amb tot, qualsevol comentari doncs, et pot afectar més que quan potser ja és adult, que ho sabem portar, i crec que aquest dolor, d'alguna manera, que has estat creixent amb ell i l'has anat, jo crec que sí, s'ha anat, no?, integrant, podem dir, no?, integrant-ho amb tu, doncs, d'alguna manera, quan això es transforma en un espectacle compartit, deu ser, doncs, molt catàrtic. A mi m'estava venint al cap una pel·lícula que m'agrada molt, del Gran Showman, l'altre dia parlàvem d'ella, perquè no sé per què m'ha vingut com un moment...
1: Sí, sí, sí, es podria... Sí, tindria una similitud, sí.
2: Sí, i penso també, i et vull preguntar, Daniel, que no m'equivoqui jo ara, Daniel...
1: Pots dir-me Dani, també.
0: Ara es diu Sam, també.
1: Cert.
2: Mira, Sam és molt més fàcil.
1: Doncs vinga, digue'm Sam.
2: Sí... Tu t'imaginaves amb 12 anys et vas arribar a visualitzar fent un musical com aquest, en aquell moment?
1: No. De fet, clar, és que jo... tindríem aquí un podcast de dues hores. Però sí que és veritat que, clar, quan tot això... jo parlo per mi, no? Tot això, quan et passa, tu et tanques de tal manera amb tu mateix que penses inclús que ets l'error, no? I que si tothom s'està posant amb tu, si tothom et critica, si tothom es fixa o està desitjant que t'equivoquis o t'està desitjant que caiguis, no? Per ells encara ensorrar-te més. Evidentment, quan tu pateixes tot això, tens la teva transició, tens el teu progrés, i llavors, en el meu cas, vaig tenir l'oportunitat de fer com unes petites conferències en aquell moment, quan ja vaig acceptar, quan vaig dir, ep, que aquí no sóc gens estrany, o sigui, sóc un humà, m'explico. Llavors, clar, en aquell moment, crec que, si no recordo, evidentment era ja major d'edat, feia reunions amb gent doncs, que possiblement ja ho havia passat però encara no ho havia sanat, o gent que encara no sabia sexualment la seva orientació. Per tant, penso que tot el que jo vaig poder explicar com a experiència meva, en ells els hi va anar genial per conèixer-se, perquè al final donem per suposat que tu ja et coneixes, no? Però no. A vegades, per culpa dels altres, que és el que em va passar a mi, impedeixen que tu siguis feliç, que tu gaudeixis de la teva infància, que tu doncs, puguis palpar qualsevol dels teus moments. En fi, tornant al tema, perdona que m'he anat.
2: No, és fantàstic que te'n vagis.
0: Sí, perquè jo...
2: Aquí surten coses.
0: Jo, en relació a això, m'agradaria també pensar que aquest musical va dirigit també per aquelles persones que, per exemple, en un moment donat acosen o assetgen a persones que són diferents, no?
1: Exacte.
0: O sigui, que al final també és posar els dos punts de vista, que jo és una mica el que volia explicar abans, de que deixem d'estigmatitzar les persones que són diferents, no? Llavors, que aquest musical també va dirigit per aquestes persones, perquè al final aquestes persones també tenen motxilles.
1: Exacte, i també tenen un motiu pel qual, clar, si t'ataco, és segurament perquè, bueno, clar, evidentment des de la víctima diem, oh, perquè tens una vida molt avorrida, perquè necessites sentir-te millor per humillar els altres, però clar, en el fons, aquesta persona també ho està passant malament i també tindrà el seu motiu pel qual em descarrego amb tu. I sí, evidentment, no t'equivoques, dins del musical hi ha un personatje. Sí, hi ha un, crec, entre un i dos, és que no vull dir tampoc tant, es responsabilitzen amb això, no? Amb crear aquest merder, aquesta merda, que al final té un fil conductor. Mm-hmm. Clar, és que és complicat parlar sense dir gaire.
0: Clar, no, és que això de fer...
2: Però ho està fent molt bé, eh?
0: A part, estem parlant de que l'obra s'estrena a l'octubre.
1: Exacte. Clar.
0: Però estan ja en plena promoció i tenim ja les entrades a la venda disponibles,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, a través d'entradium.com. I si accedeix la gent al perfil o a l'associació El Refugio de los Artistes per Instagram, allà també tenen l'accés al link.
0: Aquest recolzament de l'associació El Refugio de los Artistes, que em sembla molt especial,
1: molt.
0: Perquè al final us fa com... Ja el nom ja ho diu,
1: ens protegeix.
0: No? O sigui, El Refugio de los Artistes, que em sembla preciós.
1: Sí.
0: Us sentiu molt acompanyats?
1: Sí, és que és molt maco, de veritat. Jo al·lucino com dues persones sense res, en plan, no tenen cap marca, no són ningú important en el medi, que puguin aconseguir fer aquesta associació amb tot això que estan aconseguint, que es pot palpar i es pot veure, és increïble.
0: De qui parlem?
1: Parlem de l'Andrea Badosa, parlem de l'Alejandro, parlem d'en José Amaya, que és el director conjuntament amb l'Andrea. Clar, és que tenen un equipàs darrere de nosaltres que fliparíeu.
0: A mi el que m'encanta i m'agradaria transmetre també, Carmen, en els nostres oients, és que és un, quan veus el teaser, que bueno, tu has vist, que ho teníem aquí dintre dels vídeos, hi ha una energia, una vibra...
2: Anem a veure o no?
0: Anem a veure, va, vinga.
2: Veure o no?
0: Posem aquest teaser.
2: A veure.

0: Ai, Cuca, jo pels de punta, eh?
1: No, mira, de veritat. Però no, no transmeteix molt bon rotllo, molt, que hi ha molta feina aquí darrere, o sigui que...
0: Sí, sí, però és com que això necessito com... Jo sé que el personatge Sam avui no ens pot explicar gaire cosa, però
2: no, sí, sí, sí,
0: necessito descobrir aquestes històries, també com aconseguiu que lliguin entre elles, no? Sense que sigui una cosa molt
2: farragosa, no? Saps com lliguem entre nosaltres? Arrel d'un grup musical, vale? Poso d'exemple, jo què sé, High School Musical, per exemple, no sé si l'heu pogut veure en el seu moment.
0: Sí,
2: arrel d'una banda, d'un grup musical, ens reunim, no? Perquè tots tenim els nostres motius, vale? Però gràcies a aquest grup musical, cadascú té el seu moment, vale? per ser ell mateix.
1: I no et dona la sensació també de que és un projecte que té com em dona una mica la sensació de que comenceu el teatre Calassant, un teatre petit, que crec que és el barri de Gràcia, potser?
2: Una mica més no, és el Clot.
1: El Clot,
2: el vale. Clot, pujant tota l'avinguda amunt, a mà esquerra.
1: Però aquest projecte, jo crec que pot ser que vagi a més teatres, perquè em dona que la cosa promet, eh?
2: Home, ojalà. No s'ha comentat abans, però això es farà, evidentment, tots els diumenges d'octubre i tots els diumenges de novembre, que abans hem dit on podien comprar l'entrada, però no hem comentat els dies de funció.
1: És important perquè jo crec que tant joves com grans és un projecte musical que jo crec que pot ser intergeneracional.
0: Totalment,
1: i pots anar en família, o sigui que és un espectacle meravellós que jo crec que està obert a molts públics.
2: Exacte, jo crec que és molt educatiu.
0: No us heu plantejat fer-ho entre setmana per instituts, per exemple? Per escoles?
2: No ho sé, perquè això... clar, que jo com a actor no, hi ha coses, certes coses que no les gestiono. Però jo crec que el que volen esperar-se... No, de cara al juny, final de juny... bueno, això no sé si es podria explicar, però bueno, no passa res, José Maya, no em matis.
0: Estem tirant de la llengua, José Maya.
2: A finals de juny, principis de juliol, alguna exposició, alguna presentació, sí que és en plan promoció, segurament farem. Però clar, diguéssim que jo crec que el que volen és veure una mica com comencem, com progressa, i llavors si sorgeixen coses, endavant.
1: I com a grup us heu plantejat o parleu de què us agradaria que s'emportés al públic del musical?
2: Ostres, això no ho hem parlat,
0: un missatge, no? Perquè jo aquí al teaser veia "no tengas miedo", no? Que amb aquesta música, a mi, no sé, m'ha impactat.
2: M'ha agradat molt i m'he fixat en vosaltres quan estàveu mirant el teaser. Quan ha acabat, us heu quedat muts. No us ha picut què dir.
1: Bueno, perquè és que impacta, eh? I dona... O sigui, dona com que...
2: Tens com aquestes ganes de voler veure més.
1: De voler més. I, a més, una altra cosa que crec que és molt important avui en dia, que et fa pensar. Et fa pensar què hi haurà darrere.
0: I et sacseja.
2: Exacte.
0: Et sacseja per dintre. I a mi també, només mirant això i amb tot això que estem parlant, connecto també amb una entrevista que vam tenir fa uns dies amb el Brian Giné, no? Que és tot un activista contra el bullying, després d'haver patit ell molts anys. Això, i com de cop i volta... girem la truita, no? I t'empoderes, que això per mi demostra és un acte molt gran de valentia, no? De donar veu a això que t'ha passat. I penso, quan veig això, que quan tu estàs patint una situació d'assetjament, sigui pel motiu que sigui, estàs molt sol, et sents molt sol o molt sola, però si ho mires amb el focus dels anys després, veus que hi ha molta gent que se sent igual que tu o que està passant pel mateix que tu, potser dintre de la mateixa aula.
2: I molta gent que et vol ajudar i tu en aquell moment no ho veus.
0: Exacte. Que no saben tampoc com fer-ho, per poder arribar, no? Potser perquè els altres no ho vegin, perquè tampoc vol que...
2: Exacte.
0: És tot un món. Per tant, jo crec que hem de seguir parlant,
2: o sigui,
0: d'això.
2: El tema educatiu és crueltat i clar, jo, a mi, per exemple, tot el que... Tot el que és la meva infància, l'època de la ESO, no podria pas explicar-te res positiu, perquè va ser des del moment que entres a primer fins que surts a quart, mare de Déu, o sigui, una lluita constant.
1: A part, és aquell moment que, com deia la Carmen, estàs en ple procés de creure en tu, de
2: exacte,
1: construcció, i clar, tot això
2: clar, pensa,
1: pot desmuntar.
2: Clar, pensa que hi ha molts mètodes, eh? Jo vaig arribar a posar inclús denúncies als que m'acusaven, no? Els que em pagaven, els que m'humillaven, però clar, aquesta no va ser tampoc bona idea, no ho recomano, perquè clar, dins de l'escola a mi em cobria, no? Entre 2 i 3 metres de distància, no es podien apropar a mi, però un cop sorties de l'escola, no servia de res aquest allunyament.
0: Wow.
2: Per tant, clar, en aquell moment, per por, els meus pares em van protegir d'aquella manera. Va, doncs fem això perquè jo vull que estiguis bé, jo vull que vagis a escola content, jo vull que aprenguis.
0: Tranquil.
2: Tranquil. I jo, evidentment, hi havia molts dies d'entre setmana que no anava a escola i em quedava a casa. Els meus pares marxaven a treballar i llavors no ho sabien fins que al cap d'una setmana o així trucaven, mira, escolta, que el teu fill no apareix per la classe.
1: Per això hem de començar a ficar el focus en unes altres persones. No, com diem, en el que sacseja, hi ha setge, que sí, surt en castellà, en català, i ficar el focus en aquelles persones que també tenen que necessiten ajuda.
2: Exacte.
0: Clar, que la vergonya canvia de bàndol, ho dèiem l'altre dia,
1: exacte,
0: no? El lema de la Giselle Pellicot, no? Anem a canviar de... Vull dir, no, vergonya jo, no, vergonya tu.
1: Clar.
0: Vergonya el qui ho fa. Se'ns acaba el temps, però...
2: Que ràpid,
0: tio. Tu creus a Sam... Que no Sam, però Sam.
2: Sí, sí, sí.
0: Podríem tenir un tema, un trosset de capella per acabar,
2: sí,
0: tancar.
2: De quant temps tenim? A veure,
1: res, res.
0: Parlem
1: una
0: de segons,
1: miqueta,
0: eh?
1: Canta-ho res. Vinga, un minutet.
2: A veure, a veure.
0: No, un minutet ara... em sembla que no, eh? Em diu que no.
2: No? Pues va.
0: Una tornada ràpida.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Esteu a punt per a una horeta de jazz? Aquí ens teniu, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arriba Jazz It. I avui comencem amb un fet històric que trobem a la crònica negra de la ciutat de Barcelona. Es va conèixer com el crim del carrer Aragó o el crim dels existencialistes i va succeir el 17 de novembre de 1962. Es tracta d'un robatori frustrat que va acabar assassinat. El fet va esquitxar a Gloria Stuart, una cantant de jazz nord-americana que treballava en el Jamboree, el club de jazz de la Plaça Reial. Una noia que era innocent, com es va veure més tard, però que va ser detinguda perquè coneixia els autors reals del crim.

Gloria Stewart ens acaba d'interpretar I'm Getting Sentimental Over You. Gloria Stewart va ser una cantant de jazz nord-americana que va arribar a Catalunya a l'estiu de 1959. Va treballar uns dies a Sitges abans d'anar a Barcelona, on a començaments de 1960 va ser contractada pel Jamboree. Va tenir èxit, fins al punt que se la coneixia com la musa del jazz de Barcelona. Però, com us hem dit abans, el 17 de novembre de 1962, en un taller de fabricació de làmperes que hi havia en el número 136 del carrer Aragó de la ciutat, s'hi va cometre un robatori que es va complicar i va acabar amb l'assassinat del propietari del taller, el senyor Francesc Rovirosa. L'autor material del crim, un desertor de l'exèrcit nord-americà destacat a Alemanya, que es deia Jimmy Wagner, i alguns dels seus còmplices, vivien a la mateixa pensió que la cantant i freqüentaven també el Jamboree. Gloria Stewart va ser detinguda sospitosa de ser còmplice d'aquest fet. Es va demostrar que era totalment innocent, però, tot i així, després del judici, les autoritats franquistes la van, entre cometes, convidar a abandonar el país. Va anar a Alemanya, on va gravar el seu únic disc, disc en el que hi podem trobar la cançó que acabem d'escoltar. Un disc que ha reeditat la discogràfica barcelonina Fresh Sound amb el títol The Lost Voice of Jazz, la veu perduda del jazz. En aquest disc també hi ha Manhattan Blues, una cançó gravada a Barcelona i que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Juventud a la Intemperie, del director Ignasi Iquino, una pel·lícula de 1961.

0: Hey, you listening to Jazz In, the best jazz show in Barcelona. Check it out. And I am Fred Wesley.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Seguim celebrant un centenari, el del naixement del saxofonista Al Conn, un dels grans tenors del jazz de la costa oest dels Estats Units. Membre de l'orquestra de Buddy Herman i de la seva secció de saxòfons famosa, coneguda com els Quatre Germans, els Four Brothers. En aquesta aventura hi va coincidir, a més, amb el també tenor Zoot Sims, amb qui va treballar en moltes ocasions després del seu pas per l'orquestra. I aquí els tenim, us els portem amb la cançó From A to Z, una composició pròpia d'Al Conn, gravada el 24 de gener de 1956.

From A to Z, sessió de gravació de 1956 liderada pel saxotenor Al Conn. El seu nom sencer era Alvin Gilbert Conn i va néixer el 24 de novembre de 1925, fa per tant 100 anys. Tant ell com el seu company Jude Sims són dos exemples de saxofonistes que van evolucionar a partir del referent que va marcar Lester Young. Tenen una sonoritat preciosa, una gran inventiva, lirisme, swing, i en el cas del Conn podem dir que ho tenia tot excepte un puntet més de regularitat, perquè va ser un músic que de tant en tant desapareixia de l'escena per, diguem-ne, desconnectar.

0: This is Benny Benack III, jazz trumpeter vocalist, and you're listening to Barcelona Jazz It.
1: Seguim passejant pel barri del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. S'acosten cites importants per a la capella jazzística barcelonina i, per extensió, catalana i andorrana. Atenció, perquè els dies 21 i 22 de novembre, en el Jamborí de la Plaça Reial de Barcelona, el trompetista Eddie Henderson, amb 85 anys d'edat, farà els que podrien ser els seus darrers concerts a casa nostra. Eddie Henderson, als anys 70, va ser membre del grup elèctric del teclista Herbie Hancock, i ell mateix va liderar els seus propis projectes, també de jazz elèctric, posteriorment. Com a curiositat, us direm que és metge, i que ha exercit de manera paral·lela a la seva activitat musical. En el cas d'Eddie Henderson, anomenar-lo Dr. Henderson seria totalment lícit.

Eddie Henderson, l'acabem de sentir a Better Times, formant part del grup liderat pel pianista Rob Bargat. Creiem que de moment encara no és doctora, però sens dubte ho serà. Doctora en música, doctora en jazz, Irene Reig. El proper 9 de desembre presenta el seu darrer disc Ànima a El Molino, al Teatre de l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona. És un disc a quartet que ha editat The Changes, que és la cooperativa de músics joves del país, i en aquest disc la Irene està acompanyada per Xavi Torres en el piano, Pau Sala en el baix i Andreu Pitarch a la bateria, la mateixa formació que portarà en directe.

Acabem d'escoltar Felicitat Continguda, la composició d'Irene Reig, que obre el seu nou disc titulat Ànima, un disc que, no oblideu, presentarà El Molino el dia 9 de desembre. És un disc intens que reflecteix el moment en el que es troba la Irene, un moment creativament molt ric i un moment també de creixement personal, ja que ha sigut mare fa pocs mesos. Un disc de consolidació nacional i internacional.

0: Hola, sóc l'Aiden Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: I la recta final de Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, la comencem a enfilar amb el disc Evolution, del vibrafonista Stephon Harris, membre de la generació de músics de jazz nord-americans que es van fer visibles a nivell internacional a començaments dels anys 2000. Actualment es troben en plena maduresa i ara tenen al voltant d'uns 50 anys d'edat i són les noves estrelles de l'univers jazzístic. Evolution es va gravar els dies 20 i 21 de novembre de 2003 a Nova York i aquí teniu A Touch of Grace. Són Stephon Harris i el seu grup Blackout.

Stephen Harris, vibrafonista, i el seu quintet Blackout ens han portat a Touch of Grace. Harris va participar a finals de 1999 en una gravació al costat d'altres membres de la seva generació, una gravació que podríem definir com una declaració de principis. El disc es titula New Directions i hi trobem, entre altres, a Greg Osby en el saxo alt i a Jason Moran en el piano. És una selecció de composicions que ja han arribat a la consideració de clàssiques, però clàssiques del jazz modern. I concretament en aquest disc, clàssiques del hard bop i altres tendències dels anys 60, passades pel filtre de la imaginació de tots aquests músics. I, a més, unes versions alterades de manera que resulten perfectament identificables, però amb un aire i una intenció nous. Hi trobem peces de Lee Morgan, de Horace Silver, de Hank Mobley, però nosaltres ens hem decantat per una de Wayne Shorter que es titula Ping Pong.

Ping Pong, els New Directions, amb Stephen Harris en el vibràfon i Greg Osby en el saxo alt. I per acabar aquest bloc us proposem escoltar la cançó A Carry for Daddy, una composició de Hank Mobley, típica peça de hard bop dels 60, interpretada per un grup All Stars de la discogràfica Blue Note, on hi ha Greg Osby i altres coetanis seus. És un disc que es va gravar a començaments de 1996 i és imprescindible. Aquí la teniu, A Carry.

0: Hi, this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Acabarem Jazz It amb la cançó Alabama, escrita pel saxofonista John Coltrane. Es tracta d'una composició de l'any 1963, una composició de tristor i de ràbia. Una cançó per recordar a quatre noies afroamericanes d'entre 11 i 14 anys que van morir el 15 de setembre d'aquest any, 1963, en una església de la localitat de Birmingham, a l'estat d'Alabama. Van ser víctimes d'un atemptat del Ku Klux Klan, aquesta organització racista i supremacista blanca tristament famosa. La cançó la va gravar el quartet de John Coltrane el mes de novembre de 1964. I amb ella, amb Alabama, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus és el nostre tècnic, Lali Ferrando és la productora. I qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Al Japó, no gaire lluny del mític mont Fuji, hi ha un dels llocs més misteriosos del món. El seu nom és Aokigahara, encara que és més conegut com el Bosc dels Suïcidis. Té una extensió de 35 quilòmetres quadrats i, segons explica la llegenda, aquest lloc està maleït per la quantitat de persones que han desaparegut o hi han perdut la vida. Actualment és possible accedir-hi, però hi ha certes zones que fins i tot estan restringides. A l'entrada del bosc és possible apreciar un cartell escrit en japonès que indica el següent: la teva vida és un vell regal dels teus pares. Conserva-la. Un cop a dins és possible apreciar flors i petits santuaris en llocs on van ser trobats alguns cossos. Aquest és un bosc bellíssim, però amb un aspecte inquietant, ple d'arbres retorçats, vestits de molsa, on fins al segle XIX algunes famílies abandonaven a les persones més grans perquè hi morissin en pau. Avui aquesta tradició ha desaparegut, evidentment, però el cert és que segueix atraient els que es volen llevar la vida. És el lloc del món on es produeixen més suïcidis conegut, però cal dir, a més, que hi ha moltes altres persones que hi desapareixen, sense deixar rastre. Aquest és un dels boscos més inquietants i terrorífics del món, però n'hi ha d'altres. El bosc sempre ha estat associat amb éssers misteriosos i màgics.

Ens endinsem, doncs, en el bosc i els seus misteris de la mà d'una òpera que el té a ell, el bosc, com a principal protagonista. El caçador furtiu, de Carl Maria von Weber, la que és considerada com la primera òpera romàntica alemanya i que ja en les primeres notes de la seva obertura ens envolta d'un ambient sonor més aviat misteriós i màgic. El llibret del caçador furtiu explica que hi ha boscos a Alemanya habitats per un dimoni que té el poder de concedir als caçadors una bala màgica, una bala que sempre encerta el blanc escollit. A Alemanya, com a bona part de l'Europa central, el bosc és font perpètua de llegendes i de creences màgiques, i ho és des de fa segles. Quan el visitant s'endinsa en algun racó de la profunda selva negra a Baviera, pot experimentar, encara avui en dia, aquesta barreja de bellesa, admiració i temor que pot arribar a inspirar un espès i fosc bosc d'arbres immensos.

Bé, doncs així començava l'obertura de l'òpera El caçador furtiu, de Carl Maria von Weber, on tot l'argument gira entorn d'un bosc encantat i poblat de criatures màgiques. Com dèiem, fins i tot avui, quan ens endinsem en un bosc dens i ombrívol, ple de molsa i on se senten estranys sorolls llunyans, no podem evitar certa inquietud. Com no havien de pensar, doncs, els nostres avantpassats que els boscos eren llocs màgics i misteriosos.

A la història de la música, especialment al segle XIX, trobem molts exemples que intenten il·lustrar les sensacions produïdes pel bosc i els seus encanteris. Un exemple és el que estem sentint, el primer moviment de la primera sinfonia d'Albert Roussel, un compositor de principis del segle XX, que va ser militar abans que músic, i també un entregat admirador de la natura, que va descriure sovint amb la seva música elegant i neoclàssica. I per deixar les coses encara més clares, va subtitular aquesta primera sinfonia, la que estem sentint, com el poema del bosc.

0: Bosc d'hivern és el títol d'aquest primer moviment de la primera sinfonia, opus 7, anomenada també Poema del bosc, d'Albert Roussel, obra del 1904, amb lleugeres influències impressionistes, on el compositor evoca, fins i tot amb cert caràcter descriptiu, els sons del bosc.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Les llegendes i mites de totes les cultures sempre han imaginat els boscos habitats per éssers màgics i misteriosos, com les fades i les nimfes, o els gnoms, o els follets, que fins i tot el savi medieval Paracels va gosar d'escriure amb estranya precisió. Deia Paracels que els follets eren éssers d'exactament dos pams d'alçada, tímids, però amb la capacitat extraordinària de fluir a través de les pedres i a travessar-les. També són força coneguts els trolls de les llegendes escandinaves, els que va posar música Edvard Grieg, i que eren éssers que vivien sota terra, tenien poders màgics i, generalment, males intencions. A la Grècia antiga es creia en les nimfes dríades, que es deia que vivien unides als arbres i vivien mentre l'arbre s'aguantés dret. I ja en la novel·lística més recent són clàssics les històries de Hansel i Gretel, per exemple, dels germans Grimm, que explica la història de dos germans abandonats al bosc, o el conegudíssim conte de Jacques Perrault, que el gran Maurice Ravel va il·lustrar amb la seva preciosíssima música, La vella dorment del bosc.

era la pavana per la vella dorment del bosc, música de Maurice Ravel, que forma part del recull Ma mère Loire, un poema musical basat en un clàssic dels llibres de contes infantils a França, un llibre anomenat precisament així, Ma mère Loire. Bé, i ara deixem els boscos francesos per endinsar-nos en les profunditats dels espessos i exuberants boscos de Nova Zelanda. Ho farem de la mà de Michael Nyman amb el fragment Deep into the Forest.

0: Hem sentit Deep into the Forest, és a dir, ben endins del bosc, música de Michael Nyman, que forma part de la banda sonora que va escriure pel film de Jane Campion, El piano, i on la història porta a la protagonista, una noia muda de naixement i venuda en matrimoni pel seu pare, a un home més gran, evidentment, i que l'obliga a viure en una casa aïllada, una casa dins del bosc, on ella es pot comunicar amb l'exterior només amb els sons del piano com única forma d'expressió.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Si, com nosaltres, us sentiu fascinats per la màgia dels boscos i pels seus misteris, us recomanem visitar el bosc d'Oma, amb els troncs pintats amb inquietants i acolorides pintures d'Agustín Ibarrola, o el Monte Pindo, a Galícia, un indret envoltat de llegendes de princeses i ritus màgics. També podeu passejar, si voleu, pels boscos del Baztán, a Navarra, anomenat la Vall Embruixada, per l'enorme quantitat d'històries de bruixeria i de fets màgics que allà s'hi expliquen. O també el bosc de Otzareta, al País Basc, una fageda de la província de Biscaia, on diuen que hi viuen els Irelchos, uns genis entremaliats, i les Làmies, unes nimfes amb peus d'ànec.

Les llegendes i tradicions d'arreu han associat els boscos amb fets inexplicables i amb éssers singulars que els habiten. El més fascinant és que els naturalistes actuals, doctors i científics de soc arrel, gens culpables, evidentment, d'explicacions esotèriques, són cada cop més conscients de les meravelles, meravelles de vegades difícilment explicables, que amaguen els boscos, que segons ells, diuen els mateixos científics, es veu que no són, com ens podríem pensar, un simple conjunt d'arbres posats un al costat de l'altre. El naturalista alemany Peter von Leeuwen ha publicat no fa gaire el llibre La vida secreta dels arbres, del que ha venut ja més de 2 milions de còpies, i on ens explica, entre altres coses, que un bosc és en realitat un sol i enorme organisme viu, en el que, fent un símil, els arbres estan interconnectats entre si, com ho estan, per exemple, les neurones en un cervell. Ell ens explica com, després d'anys d'estudi, ha descobert que els arbres s'ajuden els uns als altres, alimentant-se per intercanvi de saba a través de les arrels, comunicant-se entre ells, avisant-se dels perills, ajudant-se a la floració i la pol·linització. Descriu com els arbres mare fan costat als arbres fills i els ajuden a sortir-se. Explica també el científic amb clara humilitat com encara els seus col·legues no saben ben bé com s'ho fan els arbres per aspirar l'aigua de terra i portar-la fins als fulls més alts, de vegades desenes i desenes de metres. I sobretot ell ens fa entendre que un bosc no és només un conjunt d'arbres. Un bosc és un immens ecosistema que regula la humitat, oxigena l'atmosfera, genera l'humus, que és la terra més fèrtil que existeix, i aixopluga milers d'espècies animals que no podrien viure sense ell. Explica Volheven que un experiment fet en un sol arbre dels boscos de Baviera va detectar 2.041 animals de 257 espècies diferents. La ciència, per tant, també ens confirma que els boscos tenen més històries, més vida i més misteri del que ens imaginàvem.

hem visitat els espessos boscos de Lituània a través de la meravellosa música del compositor i pintor lituà Mihalis Čiurlionis, un home que va viure a cavall entre el segle XIX i XX en una Lituània que era encara part de l'imperi rus en aquell moment. Čiurlionis és un d'aquests músics desconeguts a les nostres latituds que val la pena investigar. Va ser nen prodigi absolut, va morir molt jove i tot i escriure més de 250 obres, la major part de la seva producció es va perdre a les guerres mundials. Doncs bé, d'aquest fascinant compositor hem sentit el poema simfònic Miske, és a dir, en el bosc. I si Čiurlionis ens descrivia un bosc encisador, més aviat amable, Richard Strauss, en la seva simfonia alpina, ens transmet la brutal impressió d'entrar en un bosc alpí, entre muntanyes escarpades i neus eternes. Així és el bosc vist amb els ulls de Richard Strauss.

Era el fragment L'entrada al bosc, de Richard Strauss, fragment extret de la seva sinfonia alpina, un dels cims del sinfonisme alemany. Aquest va ser l'últim poema sinfònic que va escriure Strauss i, segons ell mateix confessava, la seva obra més completa i complexa, en la que va emprar més de 100 dies de concentració absoluta per poder donar forma final a una complexíssima instrumentació d'aquest monument musical que volia ser, d'alguna manera, la descripció en música d'una ascensió als Alps. A tall d'anècdota, direm que aquest poema sinfònic va ser la primera obra de la història de la fonografia en ser enregistrada en compact disc. Ho va fer, com no, Herr von Karajan, a l'any 1981, tot i que avui hem sentit la versió de la Staatskapelle de Dresden, dirigida per Rudolf Kempe.

Estimats, estimades, ja veieu que les històries, les llegendes, els misteris i els éssers màgics dels boscos donen per molt i han estat la llavor d'unes quantes de bastantes obres musicals. També la ciència, com hem vist, és a les beceroles d'entendre com funciona realment un bosc, com interaccionen els arbres, i com més en sabem, més ens fascina la seva complexitat. I finalment no podem deixar de banda l'aspecte estètic. Qui no admira la màgia de la visió d'un bosc verge a la tardor, tapissat de molsa, potser amb una boira que accentua encara més la seva bellesa? Doncs bé, si voleu gaudir de l'estètica dels boscos, us recomanem que, a banda de visitar-ne algun, evidentment, busqueu un llibre que té unes impressionants fotografies en blanc i negre dels boscos més misteriosos d'Espanya i Portugal. És el Memorandum Natura de Maria Antònia de la Vega, un llibre que la crítica va descriure com l'inquietant misteri que tenen els boscos. I, amics, amigues, us deixarem ja fins al senyar els horaris amb la música que estem sentint de fons i que va ser escrita per un altre amant de la natura i un amant dels boscos, en aquest cas, dels immensos, dels infinits boscos finlandesos. La va escriure Jan Sibelius i la va titular Tapiola. Tapiola en honor de Tapio, el déu mitològic del bosc a Finlàndia. Bé, i aquí s'acaben els misteris per avui. En Pere Sánchez, el control tècnic, i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa, us desitgen que passeu una molt bona setmana. Si podeu, aneu a fer un bon passeig pel bosc, i si no podeu, imagineu-lo, com hem fet avui, a través de la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Saludem la Mar Torrent. Què tal, Mar? Com estàs?
5: Bon dia, Núria. Què tal?
4: Ja sabeu que ella és la nostra mentora, eh? I que amb ella anem parlant més a més també d'emprenedoria, sobretot des d'una visió també doncs, femenina. I avui volem explicar-vos que, a més, doncs, ella és una de les impulsores d'una comunitat de dones emprenedores que tu mateixa lideres, Mar, que es diu La Red.
5: Sí.
4: I que opera a Barcelona, però que, diguéssim, és oberta, no? Vull dir, té aquesta vocació, a més, d'incloure doncs, molts projectes de dones que precisament han fet això, emprendre.
5: Això mateix. Som una comunitat de dones emprenedores que ens trobem presencialment a Barcelona. A part d'això, fem mentories online, en format online, i a més, organitzem activitats i accions per donar-nos visibilitat a les que formem part d'aquesta xarxa i generar-nos noves oportunitats de negoci.
4: Molt bé. De fet, amb la Mar, sempre com que especulem, no? Donem idees i fem hipòtesis de com doncs, podríeu fer funcionar els vostres negocis, no? En cas d'emprendre. I avui ha vingut acompanyada de dues persones que han emprès, dues dones que són dones emprenedores. Una d'elles és la Juliana Collado. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: L'altra és la Mireia García.
7: Què tal? Bon dia.
4: Benvingudes. Expliqueu-nos una miqueta doncs, quin és el tipus de negoci que vosaltres lidereu i des de quan sou emprenedores.
6: Bueno,
4: Juliana, tú mateixa.
6: ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos y el espacio. Bueno, yo soy diseñadora gráfica. En realidad soy emprendedora hace muchos años, hace como 15 años. Pero bueno.
4: Aquest és un món molt liderat per autònoms, no? Sobretot.
6: Sí, exacto. Y aquí en Barcelona hace 4 años que estoy emprendiendo. Mi proyecto tiene que ver, sobre todo conecto mucho con emprendedores que ponen corazón en su proyecto. Mi definición es que soy traductora visual, ¿sí? Lo que hago es meterme en la esencia del proyecto y traducirlo a un lenguaje visual, ¿sí? Entonces trabajamos mucho la comunicación, la esencia, los valores de la marca para lograr que el emprendedor se identifique 100% con su imagen y comunique realmente la identidad de su proyecto.
4: Que d'això n'hem anat parlant també en aquestes últimes sessions, de la importància de buscar una imatge que realment identifiqui el teu negoci, que sigui clara, no? Que sigui un nom doncs, fàcilment identificable i a més doncs, que hi té molt a veure després doncs, això, la figura, el color, no? Tot el que acompanya també

0: aquesta imatge que t'acabarà definint a tu i als teus serveis, no? Sí. Ens acompanya també la Mireia. Mireia, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Tu ets psicòloga general sanitària. Uh-huh. Explica'ns això, com emprens tu, no? I amb quin negoci en concret?
1: Doncs, bueno, moltes gràcies per la invitació. Sí, com dius, soc psicòloga i soc terapeuta psicocorporal. Aleshores, acompanyo en el meu dia a dia com a psicoterapeuta una a una a teràpia, uh-huh, en centres sanitaris, però també la meva vena emprenedora és a través de tallers, jornades, també soc docent, i això em naixia com a necessitat de també acompanyar les persones que acompanyen, uh-huh, perquè abans de ser psicòloga era educadora, i també sobretot per acompanyar que les persones connectin més amb dues necessitats bàsiques que tenim, que és la necessitat de sentir-nos autèntiques i la necessitat de vincular-nos. I això en la societat en la que vivim a vegades està com més frenat, o, no? I és molt important.
0: Queda en un segon pla.
1: Queda
0: no?
1: en un segon pla, sí, no? No, sobretot la connexió amb les nostres emocions o a vegades entrem en moments d'individualitats, no? Quan realment s'anem molt en comunitats, uh-huh, o més éssers socials. No?
0: Per tant, la teva feines també molt de tipus assistencial, no? Però hi ha una cosa que no ens has explicat, i és que com la Juliana també hi té molt a veure en el que fas la creativitat. Ho dic perquè tu també pertanys, sí, al grup de treball d'arts escèniques, no? I audiovisuals del Col·legi Oficial de Psicologia
1: això
0: de Catalunya.
1: Mateix, sí.
0: I que molts no entendríem la psicologia des d'una vessant creativa. Què vol dir això?
1: Doncs primer que qualsevol persona, pel fet d'existir, és una persona creativa, no? Que a vegades ens posen de que jo no soc creativa, bueno, la creativitat és un múscul que es pot anar exercint. I després l'art també, com jo l'entenc, també és com, bueno, és una expressió, una eina projectiva, i que ens ajuda molt també a sanar, a transformar, doncs com a mobilitzar, doncs això, algun malestar, per exemple, vull dir, com que és una eina com altres que va bé. No? I des del col·legi tenim volem enfocar això, estem en aquest grup que té un anyet, no vull dir, l'art dins de la psicologia estem intentant empujar perquè veiem que té molts beneficis. I amb això, perdona, que el deies de l'emprenedoria, en els grups, per exemple, tinc un grup que es diu Espai Essencial, que en aquest grup sí que junto com els meus tres pilars, que hi faig grups de creixement personal, i junto el mindfulness, perquè sóc mestra de mindfulness, tot el treball somàtic, perquè sóc terapeuta psicocorporal, i el treball artístic. I amb, uh-huh, tot això, no cal haver estudiat Belles Arts per venir a un d'aquests grups.
0: Només deixar-te portar.
1: Només deixar-te portar.
0: No? I anar una mica amb la ment oberta. De fet, deixar-se portar és el que fan moltes persones, moltes dones, quan decideixen emprendre. No? Abans dèiem, hi ha alguna idea que queda en un segon pla, no? que té molt a veure amb l'emprenedoria, que pot ser un desig que està latent, Marc, no? I d'això també en parlem en moltes ocasions, i que arriba un moment, doncs, que es manifesta i que volem escoltar aquesta veueta que fa molt temps tenim silenciada, no? Sobre aquest moment, aquest canvi de xip, no? És molt important també, doncs, conèixer experiències com la de la Mireia o la Juliana, no? Que ens poden explicar, doncs, en quin moment, no? La Mar també ho feia a l'inici d'aquesta col·laboració, també me'n recordo, Mar, doncs vas dir, vaig emprendre, ho faré, no? I passa del somni o de la simple idea a començar a prendre forma, a ser una realitat, no? Això és important, Mar.
2: Sí, i de fet jo sempre, bueno, ho hem parlat alguna vegada, Núria, que totes les dones que comencin a emprendre ara, de fet, tenen un camí ja que està recorregut per moltes altres dones com som nosaltres, i moltes altres, sí, uh-huh, que ja hem començat aquest camí, a posar les bases, a saber què funciona, a saber què no funciona, i de fet, recull una mica el que deia la Mireia, per mi emprendre és parlar de qui ets, sí, que això ho hem dit diverses vegades, i també posar en funcionament la teva creativitat. Uh-huh. Sí, és una oportunitat per mi d'honrar qui ets, i a part, això, uh-huh, aquesta part creativa, posar-la a funcionar. Sí? I bueno, jo deixo que elles expliquin, si vols, la seva experiència, com van iniciar i per què.
0: Clar, a què us dedicàveu vosaltres? Per la formació ja teníeu, doncs, tot aquest coneixement, no?, que després, doncs, heu transformat en aquest altre projecte que vosaltres mateixes lidereu, no? Però quin va ser, o com recordeu el moment aquest, que vau decidir fer aquest petit canvi de rumb, o gran canvi de rumb, no? I a què us dedicàveu anteriorment? Com va ser aquesta transició?
3: Bueno, en mi caso empezó muy lineal, en el sentido de que estudié en la universidad y después, uh-huh, empecé a trabajar para terceros, Pero en el fondo yo siempre supe que quería trabajar desde mi proyecto, pero sí que necesitaba formación, uh-huh. experiencia. Quería como conocer de adentro el negocio y luego poder hacer mi camino. Y me fui escuchando, me fui trabajando, adquiriendo herramientas y escuchándome para entender cuál era el momento donde estaba lista para dar el salto, uh-huh. que no significaba que iba a estar mi emprendimiento funcionando perfecto, sino yo juntar las fuerzas y animarme a hacerlo, que esto fue hace como 15 años atrás. Pero sobre todo esto fue como sentirlo desde dentro mío, porque emprender también es un estilo de vida, no es solamente tener un emprendimiento y es mi autogeneración de trabajo uh-huh. o empresa o lo que fuere, es un estilo de vida que implica un impacto en todas las áreas. Entonces eso también lo vas aprendiendo en el recorrido y en las herramientas que vas adquiriendo, pero es básicamente eso para mí.
0: Uh-huh. Mireia.
1: Sí, ara escoltant-vos em venia com que hi ha alguna cosa que t'empeny per dins. Hi ha un moment que dius, ostres, necessito compartir això que, no, aquestes idees com a persones creatives, uh-huh. vull aportar algun granet de sorra. O sigui, hi ha com un desig també d'allò que t'està mobilitzant a tu, portar-ho a fora, com que hi hagi una repercussió també social. Hi ha com una necessitat uh-huh. en cada negoci o en cada emprenedoria de diferent manera, no? Uh-huh. Doncs a mi va ser, jo era educadora, abans de ser psicòloga en un centre de salut mental i em faltaven hores. En aquells vespres començava doncs, fent els meus tallers o començava també a ser psicoterapeuta i doncs, veia que tot no era compatible. Hi havia un tema també aquí de gestió, que això és molt important també amb l'emprenedoria d'organitzar-te bé amb la gestió.
0: L'emprenedoria, no?, a vegades no acaba de casar, sobretot en els inicis, no? Quan pensem que no casa amb allò de l'estabilitat, de la seguretat econòmica, no?, de tenir una agenda una mica que ens permeti també conciliar, no?, a més amb moltes dones que poden conciliar doncs, amb l'atenció a altres, no?, també a membres de la família, amistats, el que sigui, no?, hobbies fins i tot. Què va ser per vosaltres el més difícil, no?, i no sé si us vau trobar amb pals a la roda, amb algú que no us alentés a continuar, no?, que doncs, precisament estirés cap a aquesta estabilitat potser que ja teníeu en altres llocs de feina.
3: Bueno, en mi caso diría que fue entender que para emprender no solo tenés que saber de lo que ofreces, en mi caso diseño gráfico, comunicación y demás, sino que también tenés que formarte en otras áreas, financieras, planes de negocio, para darle continuidad a tu negocio que tenga proyección uh-huh. y escalabilidad.
0: Es muy global, ¿no?
3: Claro, claro. Al final, al principio normalmente uno empieza solo y todo lo que incumbe desde enviar un paquete hasta cobrar un cliente, lo hace uno. Y entonces, si quieres que eso crezca, que tenga proyección, que tenga escalabilidad, necesitas otras herramientas. Entonces, el ir formándome, ir aprendiendo todas esas otras herramientas que al final van sumando a mi negocio y me van dando una mirada más grande, eso fue como el mayor desafío.
1: Sí, no... No posaré entre cotonets. Realment, emprendre, hi ha una part que és per valentes i de tenir una bona base. Sí, i també obrir-te a deixar-te ajudar. Vull dir que potser sola és difícil, o sigui que aquí també... I comentaves, no?, que ens vam trobar. Hi ha un repte real que és el que deies de l'estabilitat i l'economia, no?, de dir en quin moment fas el pas, i això és així, no?, totes volem tenir cert benestar, i aquí hi ha riscos, no? Llavors, hi ha un moment de dir ara, a per totes, llavors és com una fe, una confiança, una valentia, i també deixar-se ajudar, perquè soles no es fa igual, per això també la red i per això també aquest recolzament amb altres emprenedores.
0: De quina manera opera la red, no? Una mica fa de nexe d'unió de totes aquestes propostes d'emprenedoria.
2: Sí, nosaltres fem trobades presencials, com et deia, i en aquestes trobades el que fem és ens reunim en grups petits de treball i generem oportunitats de negoci fora de la red les unes per les altres. És a dir, no, entre nosaltres no creem relacions comercials, sinó que el nostre lema és que el negoci està fora. Sí, nosaltres, entre altres, creem relacions de col·laboració, de recolzament,
0: de
2: suport.
0: El truc de tota la vida, en moltes ocasions.
2: Sí, també. Des d'un lloc, des d'aquest desig de que les altres dones que formen part d'aquesta xarxa també els hi vagin bé les coses, sí? I així treballem. De fet, això és quan ens trobem presencialment, estem connectades permanentment perquè tenim un canal digital, després fem sessions de mentoria i, com et deia, ho complementem amb altres activitats que enforteixen el que és el grup, sí? El lligam entre les dones que formem part del grup, però a més de tot això ens donen visibilitat força de la, fora d'aquesta xarxa.
0: Clar, buscant aquesta visibilitat, no sé si s'enllaça amb un terme que abans crec que és la Juliana utilitzava, no? La escalabilitat, no? Li deia fer gran el negoci, no? No sé si feia referència a això. Al final, moltes vegades, potser tenim el cap de emprenc amb un negoci per mi mateixa, però vaja, si funciona, per què no fer aquest negoci un negoci gran, no? Per què no convertir-lo en un negoci que també generi empleabilitat, potser amb altres dones, no? Si és un projecte que neix amb aquesta visió, no? O, no ho sé, vaja. No sé si això és un altre salt de l'emprenedoria.
2: Sí, sí. És una altra fase, no?
3: És altra fase, de tot
0: maneres.
3: Perquè
0: separem emprenedor d'empresari o emprenedor d'empresària, sí. No? Però al final, no sé si forma part d'aquesta escalabilitat que vosaltres mencioneu.
3: Sí, yo creo que la escalabilidad tiene como distintas miradas. No todo el mundo quiere tener una empresa grande, por ejemplo, y entonces también en esto de emprender hay mucho desarrollo personal y mucho conocimiento de uno mismo, ¿no? Como vas aprendiendo cómo eres tú. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es tu sueño máximo? Que siempre van cambiando los sueños, ¿no? Pero bueno, hay negocios que donde el emprendedor no quiere escalar a determinadas
0: ambiciones eran noms i cognoms, ¿no? Cadascú.
3: Sí, pero sí, básicamente la idea es poder crecer y poder vivir, o sea, querer tener adquirir la vida que uno sueña, ¿no? A través del emprendimiento, con ese límite.
1: Si realment com a autònoma ja ets la teva pròpia empresa, hi ha una part que és això, no? A mi personalment és una cosa que he tingut que treballar-me i he tingut que aprendre, que abans també la Juliana crec que comentava que ja no és només dominar el teu sector, sinó que has d'aprendre altres coses d'altres àmbits, no? De finançament, de màrqueting, d'altres, que encara que després puguis delegar, tenir algun coneixement, si ets la teva pròpia jefa, no? Entendre una mica de què va, no? I això per mi ha estat un repte personal, no? De fer formacions, també per sort que se sàpiga que hi ha formacions també subvencionades, que hi ha ajudes, vull dir que investigueu, busqueu, saps? No us quedeu amb el bloqueig de cap a on, no?
0: Continuen faltant hores, Mireia?
1: No, ara ja em gestiono millor.
0: I a tu, Juliana?
3: Bueno, cuando uno va creciendo, el tiempo también uno va aprendiendo a gestionarlo de alguna manera, ¿no? Que eso es otro aprendizaje del mundo emprendedor, como uno gestiona sus horas de tiempo
0: i el temps del descans, no?
3: Bueno,
0: és tan preuat per tothom.
2: Jo volia afegir una cosa, Núria, en relació a aquesta escalabilitat o el creixement, que també es pot créixer col·laborant amb altres empresàries, emprenedores, és a dir, crear projectes conjunts, que de fet dins de la red també promocionem o fomentem que això passi, perquè al final és una altra manera de créixer el teu negoci, però de la mà d'una altra persona, que també és molt bonic, no? Fer projectes.
0: És un tipus de cooperativisme, no? Al final són negocis individuals, en molts casos, no? Però que amb aquesta red, amb aquesta xarxa, aconsegueixen també treballar d'aquesta manera col·laborativa, no?
2: Sí, i unir talents, al final, no? Tu saps fer una cosa, jo sé fer una altra cosa, podem anar a un públic, no? Que és conjunt per les dues, que poden necessitar aquesta cosa que fem les dues, i a més és que és molt ric, és molt ric i molt gustós treballar amb una altra dona o amb altres dones.
3: De hecho, en la red, la frase que nos representa es crecer haciendo crecer a otras, ¿no? No necesariamente tengo que crecer yo primero, sino que puedo ayudar a otra persona a crecer y en ese ida y vuelta crecemos todos. Entonces, ese pensamiento de comunidad.
0: En l'àmbit laboral, si us demano per un desig no realitzat? No realitzat o que realitzareu, o que us agradaria realitzar?
2: Un somni.
3: Bueno, yo soy mucho de cumplir mis sueños, por algo estoy viviendo en Barcelona. Trabajo mucho por eso, pero todavía tengo muchas cosas por concretar. No podría decir ahora exactamente alguno que me esté faltando, como qué pena, no lo alcancé todavía, porque siento que estoy en camino de todo.
0: Molt bé.
1: Sí. Jo sí, jo seguí expandint i com a arribar a més llocs possibles i a més persones, independentment de l'edat i condició, doncs, més salut i benestar. O sigui, en el meu cas, és com una mica això, portar l'art i la salut mental, sobretot, la salut en general, a més llocs possibles.
0: Mm-hmm. Un consell per properes generacions de dones emprenedores? Mm.
3: Para mí, algo que lo comenté hace un rato, que es el conocerse, el desarrollo interno, la gestión interna y la gestión emocional es súper importante, porque emprender, uh-huh, convivís mucho tiempo con la incertidumbre, uh-huh, y aprender a convivir con eso no es fácil.
0: O sea, todo pasa primero para un mate.
3: Sí, sí.
0: Si no, el éxito.
3: Exacto. Y el emprendimiento va muy de la mano de qué hace uno o cómo está uno. Cuando uno no está muy conectado, el emprendimiento va lento. Cuando uno, uh-huh, está conectado, el emprendimiento funciona más rápido, ¿no? Entonces, es la gestión de uno.
1: Total, és que 100% amb el que diu la Juliana, el que hi ha dins surt a fora. I per mi, doncs, què aconsellaria? Moltes coses, però com em venen com dues idees bàsiques. Una, bones arrels, com una metàfora d'una planta. Bona terra, bones, no anar amb presses, bona, sí, i d'aquí mica en mica anar regant lo just, ni massa ni, mm-hmm, poc, i anar creixent mica en mica, doncs que hi hagi focus, molta base i molta autocura. Vull dir, aquestes dues energies de focus, sí, com propòsit, tenir el propòsit clar, i després, mm-hmm, això, no?, com molta presència, amor i autocura. Aquestes dues energies que estiguin equilibrades, no entrar en competència, per això passa també estar bé amb una mateixa, saps? No anar a buscar, uh-huh, cap a fora, vull estar aquí, juntar més sororitat, unir més que separar, saps? I com que per mi això és com molt, molt, molt important.
0: Uh-huh. De fet, la Mar, no?, ens proposava també el poder venir acompanyada de la Juliana i de la Mireia amb motiu d'aquest vuit tema que ara fa uns dies deixàvem enrere, no?, i que posa sobre la taula l'existència de referents femenins en el món de l'emprenedoria, no?, que en aquest cas doncs sou vosaltres tres, que potser no era tan fàcil ara fa uns anys trobar-los, no? No sé si vosaltres teniu un referent molt clar en el món de l'emprenedoria femenina, però el que està clar és que ja ho sou vosaltres mateixes. Mm. Així que moltíssimes gràcies, Mar, Juliana,
1: gràcies,
0: i Mireia,
1: moltes gràcies,
0: per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
4: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: El millor del Badalona Matí,
4: amb xancles i banyador.
0: A partir del mes d'abril, Barcelona i les ciutats de la seva àrea metropolitana, inclòs també Badalona, incrementarà la taxa turística. És a dir, tothom que s'allotgi en un establiment hoteler notarà una pujada del 50% d'aquest impost, en el cas de la nostra ciutat. En el cas de Barcelona, l'increment serà del 100%. A tot això, quan Badalona ja ha confirmat que, seguint l'estela de la capital catalana o també de l'Hospitalet del Llobregat, prohibirà els pisos turístics, i també en un context en què estem a tocar de dos, podríem dir, dels grans esdeveniments que acollirà Badalona aquesta primavera. La Final Four de bàsquet de la Champions League i també les festes de maig de la ciutat. Avui en parlem de tot plegat amb el director de l'Hotel Marina Badalona, en Jordi Batet. Què tal?
6: Molt bon dia.
0: Primer de tot, li volia demanar pel Mobile World Congress. El sector hoteler també ha notat davallada de visitants, tot i que mínima, a conseqüència de la guerra de l'Iran, o s'han mantingut xifres d'altres anys?
6: Però en el nostre cas ens hem mantingut més o menys pràcticament igual que l'any passat, rondant el 94% d'ocupació en els, mm-hmm, dies més importants del Mobile, i sí que hem tingut alguna cancel·lació versa amb aquest conflicte a l'Orient Mitjà, mm-hmm, però molt poquetes, molt menys de les que realment pensaven que podria passar.
0: Mm-hmm. No sé si es preveu, de cara a la Setmana Santa, potser és més immediat, o les reserves d'estiu també, que es doni potser l'efecte contrari, no? Que persones que potser tenien viatges contractats més cap a zones de Pròxim Orient, no? O amb escala també a països doncs, que ara s'estan veient afectats, canviïn les seves destinacions d'origen i, per exemple, optin per venir doncs, cap a ubicacions més properes a la Costa Brava o a la capital com és Barcelona, i que això pugui suposar un increment. No sé si ja ho estan notant o no.
6: Bueno, nosaltres en aquest moment, vers l'any passat, anem amb el mateix ritme de reserves. L'any passat vam rondar, i repeteixo amb xifres, vam rondar el 95% d'ocupació, pràcticament un ple absolut, i en aquest moment estem vers el 60% ja per Setmana Santa. Per tant, el que pensem és que sí, que estarem amb la mateixa línia que l'any passat. I sí, sí, és cert, la veritat és que moltes vegades diem que les desgràcies d'alguns afavoreixen amb uns altres. Per desgràcia s'ha de dir d'aquesta manera, ojalà no passés mai, però sí que quan hi ha conflictes determinats la gent canvia, els que poden, doncs canvien els seus hàbits i les ciutats que van a visitar. Sí que és veritat que la Setmana Santa és una destinació més d'un turisme més nacional, vale? I llavors no hi ha aquest conflicte a lo millor de dies, no? Quan parlem de 4 dies concrets a final de Setmana Santa, hi ha molta gent que no agafa la setmana sencera i no es permeten doncs fer unes vacances com a l'uso que hi ha de sortir fora del país, no? Però nosaltres creiem, repeteixo, que anirem pel mateixa línia que teníem l'any passat, que va ser pràcticament un ple.
0: Això canvia l'estiu. A l'estiu sí que el turisme, diguéssim, és més internacional.
6: Correcte.
0: Hem començat parlant del mobile i també encara en relació amb això li volia demanar si amb la prohibició dels pisos turístics ja de cara al 2028, encara queden un parell d'anys, es podrà absorbir el client procedent del mobile, si hi haurà places per tothom.
6: Sí. Sempre hi ha places per tothom. Parlant dels pisos turístics, jo crec que des del sector hoteler no s'ha estat mai en contra. Vull dir, jo crec que hi ha mercat per tothom. En aquest cas hi ha mercat per tothom. Hi ha clients que volen uns certs conceptes quan viatgen i per això s'adrecen, diguem, a les seves reserves en un hotel. I altres clients que, doncs, que pensen diferent i que s'estan més còmodos doncs, en un pis, en un apartament... amb un apartament turístic. Però jo crec que sí, jo crec que al final aquesta situació, la prohibició absoluta no ajuda a ningú, però jo crec que sí que tindrem suficient plaça turística hotelera com per acollir absolutament a tothom que vulgui vendre a la ciutat.
0: Com veuen la prohibició específica, no?, dels pisos turístics aquí a Badalona, que s'ha conegut també recentment, veuen bé que la nostra ciutat segueixi aquesta estela, dèiem abans, de Barcelona?
6: Vaig a repetir una altra vegada. Jo no estic... No he estat mai a favor de la prohibició. Sí he estat sempre a favor de la regulació. Vull dir, altres vegades que hem parlat sobre aquest tema i hem mantingut sempre el mateix discurs. El que sí que es vol és que el client que vulgui anar a un pis turístic pugui anar, sigui lliure de poder escollir, el client que vulgui anar a un hotel sigui lliure de poder escollir. Nosaltres què donem? Doncs nosaltres donem una sèrie de coses que un client busca, potser doncs, em permetràs, qualitat, seguretat, servei, algú diferent que no poden tenir en un pis turístic. L'únic que sempre ens hem queixat és de jugar sempre amb les mateixes regles. Vull dir, el que no pot ser és que nosaltres ens obliguin a complir unes normatives de seguretat, de qualitat, laborals, fiscals, i que hi hagi pisos turístics que tothom coneix, que estan en plataformes online molt conegudes, que saben que no estan complint aquestes normatives i que es mantinguin. Per tant, aquests són els pisos que s'han d'eliminar absolutament.
0: Clar, en aquest sentit, no? Malgrat la prohibició, el que vostès demanarien també és que hi hagi un cos d'inspecció perquè realment aquesta prohibició no es faci efectiva, un control dels pisos turístics existents?
6: No ho has pogut dir millor. Un control. Amb això, ja t'asseguro jo que tothom estaria content i que tothom doncs, compliria amb les mateixes regles, jugaríem tots amb les mateixes normes i el client, que és el que volem tots, podria escollir entre una banda o una altra.
0: Deixem de banda pisos turístics, però no la taxa turística, perquè li hem de sumar també en aquest debat doncs, aquesta qüestió. La consideren una bona mesura? Com influirà aquest increment també en un sector com el seu?
6: No és una bona mesura, no ho és en absolut. No ho és en absolut i m'explico. La taxa turística és algo que ja està acceptat per tota la clientela, vull dir, la gent ja no planteja com al seu inici, jo, per exemple, gent que venia de la ciutat o que venia del país, doncs que dèiem jo, nosaltres som d'aquí perquè hem de pagar una taxa turística, si som de... Ara ja tot això està acceptat. El nostre gran problema aquí, o la meva preocupació, a nivell inclús personal, jo no parlaré per ningú, però a nivell personal és que sembla que Barcelona, i quan jo parlo de Barcelona parlo de l'entorn metropolità, vull dir, per mi Barcelona és importantíssima perquè nosaltres ens nutrim també una miqueta de lo que passi a la gran urbe, però realment Badalona és lo que ens importa a tots, no? Al final, aquí lo que sembla és que hi ha una competició, i això és lo que no pot ser, per veure si Barcelona, i lògicament això ens implica tota l'àrea metropolitana, com et deia abans, es converteix en la ciutat del món amb una tasca turística més, més cara i que més perjudiqui o fiscalitzi el visitant que vingui, no? I que d'això passi que el client busqui altres destinacions, però no només per viatjar a nivell personal, sinó inclús per fer congressos, que és de lo que nosaltres també doncs, vivim en gran manera. Aquesta part de Badalona, per exemple, a Badalona tenim la sort, i espero que es mantingui durant molt de temps, de no tenir també taxa municipal a sobre de la taxa que tenim tots. No? Llavors, què és el que diem? Doncs que sí, que en 2 anys la taxa turística que està avui amb 1,20 € per persona,
0: aquí a Badalona,
6: aquí a Badalona, parlo sempre de Badalona ara mateix.
0: Independentment de les estrelles de cada hotel?
6: No. Parlem de 4 estrelles. Jo m'adreço només amb els hotels de 4 estrelles, que som nosaltres. Passarem en el 2027 amb un augment del 100%. Vull dir, ara, a partir de la setmana que ve, quasi gairebé, no? l'1 d'abril, 10 dies, no ho sé, passarem amb un 50% d'augment. Passarem de l'1,20 a l'1,80. Tot això sense IVA, perquè tot això també es fiscalitza. És aquests impostos o aquestes taxes que també tenen impostos a sobre. Vull dir que és la taxa més l'IVA. I de l'1,80 passarem al 2,40. Per tant,
0: de això l'any 2027.
6: Abril 2027 passarem de 1,20 que estem pagant ara mateix un client que ve, màxim 7 dies majors de 16 anys, a 2,40. I aquesta és la barbaritat. Vull dir que tasses turístiques, Amsterdam, París, Lisboa, totes les grans ciutats. Però sembla que Barcelona, i lògicament el seu entorn metropolità de retruc, estigui en una competició de dir jo seré la ciutat més cara del món.
0: En què ha de revertir aquesta taxa?
6: Perdona?
0: En què ha de revertir? No? Ho dic perquè en el debat també de si els municipis han de tenir la seva pròpia taxa turística o no, sempre es diu, no?, que si una afluència doncs, de turisme elevada repercuteix també doncs, amb una major inversió en neteja, en seguretat, per exemple, no? Doncs, que és una qüestió doncs, comprensible, no? A dia d'avui, aquesta taxa turística ja s'està utilitzant per, diguéssim, compensar aquesta major inversió per donar resposta també a les necessitats generades pel turisme, o no?
6: Hem d'entendre que sí. Vull dir, jo no tinc xifres, no tinc algú que pugui certificar que realment aquesta inversió se reinverteix en això, que seria lo lògic i lo normal. Lògicament, la tassa turística no es recapta a l'Ajuntament de Badalona, sinó que se'n va a la Generalitat. La Generalitat després cedeix una part de les ajuntaments, depenent pues, dels números d'hotels i els números de llits i els imposts que s'han recollit, i això s'hauria de repercutir lògicament amb això. Vull dir, el que busquem, fins que tinguem realment un turisme de qualitat, un turisme sostenible, un turisme que doni goig, doncs s'hauria de repercutir en això, i en això creiem que ha de ser. Ha de ser seguretat, neteja, tots aquests temes que són tan importants al final.
0: Anem a altres qüestions, perquè Badalona també té esdeveniments, diguéssim, propis, no? De caire propi. Cada vegada més, de fet, no? Ara tenim a tocar aquest mes de maig la Final Four de bàsquet de la Champions League, també tenim les festes de maig, just abans de Setmana Santa, per tant, comença, diguéssim, un període fort també a nivell hoteler, no? Entenc. Els clients que s'allotgin al seu hotel per aquestes dates, tot i haver fet la reserva amb antelació, ja hauran de pagar aquest increment de taxa turística que deien que entra en vigor aquest 50% a partir d'aquí 2 setmanes. Eh? Com van les reserves per tots aquests esdeveniments? La Final Four, per exemple.
6: Bueno, la Final Four va molt bé i tinc que...
0: Tindran complet?
6: Tinc que sí, però tinc que anunciar-vos que era una mena de secret a veus, això, que l'Hotel Marina Badalona tenim l'orgull de poder dir que tornem a ser l'hotel seu per la Final Four. Vull dir que tindrem els equips, a l'igual que el 2022, quan vam néixer, per dir-ho d'alguna manera, doncs vam ser la seu de la Copa del Rei. Doncs tornem una altra vegada a ser la seu de la Final Four, per tant, amb aquesta primera pregunta ja t'he contestat una miqueta que sí, estarem plens i molt orgullosos de tornar pues, a ser part important d'aquest esdeveniment a la ciutat de Badalona.
0: Què implica ser seu? Hi ha un reforç de personal? Quantes persones arriben a allotjar-se durant aquells dies a l'hotel?
6: Bueno, nosaltres podem tenir quasi bé 300 persones, 300-320 persones ocupades en les 181 habitacions que tenim, entre habitacions dobles, individuals, entre els equips, entre els staffs, entre premsa, entre les poques habitacions que puguin restar, que puguin ser doncs, per inclús familiars, per per lo que sigui, i sí, clar, lògicament això augmenta no només un servei intern del propi hotel, a nivell de personal, de l'estaf, que puguin ser de cambreres de pisos, de cambrers de restaurant, de diverses àrees, sinó també no directes de l'hotel, sinó indirectes, com serveis de seguretat, etc. No? Vull dir que sí, per nosaltres serà una data important i espero que per la resta també.
0: Entenc, justament aquell 2022, nosaltres també érem presents en aquesta inauguració i en aquesta doncs, efemèride, no? que l'hotel també es convertia en seu de la Copa del Rei, fent un programa especial del Badalona Matí des de les vostres instal·lacions. Mm-hmm. I recordo que vam parlar també amb el servei de cuina, perquè s'adapta també a les necessitats dels jugadors, no? Això repeteix, ja s'estan preparant, entenc, menús pensats per aquella ocasió.
6: Clar, som Badalona, i Badalona ja és una ciutat esportiva de per si, vull dir, Badalona es coneix molt per tot l'àmbit esportiu que rodeja la ciutat, llavors sí que l'Hotel Marina Badalona, en aquest cas, ja està molt, molt preparat des del seu inici, amb certs menús i amb certes premisses que tenim molt clares, i amb comunicació molt estreta amb els nutricionistes dels equips, per saber què és el que desitgen o què és el que tenen, els horaris, tot absolutament, i això sí que en aquests 4 anys hem après, i ja hem fet 4 màsters, per dir-ho d'alguna manera, sobre aquest tema. Sí, el nostre equip de cuina i el nostre equip de vents, a part de la comunicació estreta, el que parlàvem en una comunicació externa amb totes les àrees nutricionistes de tots els equips de bàsquet, de futbol, de lo que sigui, per donar-los el que necessiten. I així serà també a la Final Four.
0: No només entenc sou seu dels equips, sinó també de tots els equips de premsa que donaran cobertura a aquest esdeveniment?
6: Podria ser. Això encara s'està mirant. Comptem que això doncs, també és un tema que la FIBA en aquest cas ho està portant. I podria ser també. Vull dir, no tenim encara realment quines seran les persones. Evidentment, els equips ja sabem que sí que estaran, però les persones doncs, ens aniran comentant i ens aniran informant de quines són les reserves finals que hi ocuparan.
0: Abans arribarà la Setmana Santa. Com va també la reserva per aquesta època de l'any, per als dies de Setmana Santa?
6: De moment molt bé, tal com dèiem. Vull dir, ara mateix estem per sobre del 50%. L'any passat sé que la Setmana Santa va caure més tard, en aquest cas va caure per mitjans del mes d'abril. Aquest any és a principis, però jo confio i estic pràcticament segur que anirem a la mateixa línia que va sobrepassar el 90% l'any passat. La línia és que continuï igual i que no passin més desgràcies a l'exterior que ens perjudiquin, al millor.
0: Parlàvem de com el servei de nutricionisme i de restauració s'adaptarà també a les necessitats doncs, de la clientela que tindran amb motiu de la Final Four, però aquesta mateixa setmana, dilluns, ens visitava també doncs, l'equip de cuina del restaurant Estavents, que s'ubica a la tercera planta del Marina Badalona i que doncs, rep una menció a la guia Michelin del 2026. No? Què suposa això per l'hotel, que ells mateixos, no?, en Dida, que el xef responsable també del restaurant Estavents ens explicava que s'està en un procés també doncs, de reforma de l'espai, amb la introducció de nous plats també de cara a aquesta mateixa primavera, per tant és una primavera carregada de canvis per l'hotel, no? I ens deia que molta de la clientela és local, no? que potser és el que més sorprèn.
6: Sí, el primer, un orgull absolut de la gent que treballa en aquest projecte, tant del Didac, del José, de la Marta, no em voldria deixar ningú, d'interès, etcètera, vale? Perquè tots són, a part de grans professionals, són una gent que es mereixen, en aquest cas, aquest reconeixement. I sí, bueno, tots els restaurants gastronòmics, al final sí que és veritat que hi ha una part molt important, molt, molt important de client local, el qual també ens omple d'orgull, vull dir que valori la gent de Badalona o la gent de l'entorn que existeix al restaurant Estavents i que amb uns preus que jo sempre discuteixo amb en Dida, crec que són molt continguts, molt, molt continguts, donem una qualitat i un servei excepcional. Llavors, molt d'orgull i que continuï així, vull dir que no em preocupa que sigui el client molt local, vull dir que vingui tothom de Badalona, que ho provi, que sorprendran molt i es portarà una experiència fenomenal.
0: I ja per acabar, la setmana passada coneixíem també, en el marc de la presentació d'alguns dels detalls del que ha de ser el projecte de transformació del Mar de les Tres Xemeneies i el Catalunya Media City, el mateix conseller Albert Dalmau explicava que la línia del tram Besòs s'allargarà amb dues parades més, una de les quals arribarà a les Tres Xemeneies, l'altra a tocar del port de Badalona. Això millora, sens dubte, la connectivitat del seu hotel. Com veuen aquesta notícia?
6: Absolutament importantíssima, importantíssima. Quan diem que el client a vegades escull un hotel a l'extraradi de la ciutat, encara que sapiguem que ve a la ciutat, perquè s'agradaria molt més, i també ho hem parlat alguna vegada, que la ciutat de Badalona fos més coneguda per tot el que té, que és molt important, i que el client quan arriba a Badalona i visita Badalona, molta gent diuen que es sorprenen molt perquè no tenien idea de que la ciutat de Badalona podia donar tant, però tot el que sigui millorar la infraestructura de comunicacions millorarà absolutament la visita del client i millorarà per nosaltres, evidentment, moltíssim a l'efecte d'aquest client que fugeix una miqueta dels centres de les ciutats, de les grans ciutats, i que s'hospeden per tenir una més tranquil·litat i més qualitat amb els hotels de l'extraradi. Importantíssim, una notícia molt important per nosaltres.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona.
6: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Bon dia.
6: Adéu, bon dia.
4: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
5: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I ens acompanya, de fet, avui arribarem a la part final del programa amb en Xavi Vinaixa. Què tal, com estàs, Xavi?
7: Molt bé, bon dia.
0: Ja sabeu que ell és cofundador i director tècnic de Sorensen, artesà també del software, i avui toca mirar una mica el Malik.
7: Sí.
0: Perquè estàs de celebració.
7: Sí, sí.
0: I
7: correcte.
0: Això ho havíem de compartir amb una qüestió, amb una nova eina d'intel·ligència artificial, tu ara ens ho expliques de seguida, però que toca també de ple aquest mitjà, que és la ràdio.
7: Toca de ple el mitjà de la ràdio i toca el tema de l'accessibilitat, perquè és una eina que permet a les persones sordesignants participar a la ràdio sense renunciar a la seva identitat. Què vol dir això? Les persones sordes fins ara, quan volien participar a la ràdio, necessitaven un intèrpret, perquè la ràdio és un mitjà que, diguem que les ha exclòs, perquè tot funciona per so, no? I clar, el tema de fer servir un intèrpret perdien molt la identitat, i moltes vegades una noia, per exemple, l'intèrpret pot ser un home, llavors a la ràdio no està perdent això. I el projecte, bueno, va d'això, de donar-li identitat.
0: A través d'una intel·ligència artificial que és capaç al moment?
7: Sí, al moment és capaç de convertir els signes que ella fa en una veu, que a més ho parlarem una mica més endavant, una veu que ha estat feta d'una manera ètica i, bueno, de fet això ha presentat molts reptes i ens hem hagut de trencar bastant el cap. Però parlem primer d'on ve tot això.
0: Sí, com arribeu a aquesta veu sintètica personalitzada, no?, que és capaç de fer accessible aquest mitjà també a les persones, doncs, sordesignants, no? Com ens deies, d'on neix tot això?
7: Això neix d'una estudiant sorda, la primera estudiant sorda de periodisme en els 34 anys d'història de la Pompeu Fabra, que es diu Berta, que és una estudiant brillant i que ja al primer curs, ella està segon, al primer curs ja va tenir una assignatura de ràdio i ho van fer com van poder. També ahir, de fet, ahir ho vam presentar, hi va haver una taula rodona i hi havia una professora seva de ràdio que també deia que no estàvem... O sigui, tenien moltes ganes... Tenien moltes ganes de fer-ho, però no estaven preparats, no? I llavors, al final, es trobaven que estaven avaluant més a l'intèrpret que no pas a ella, a l'estudiant, no? I llavors ella va plantejar que, perquè a tercer curs es veu que té una assignatura que es fa molta ràdio, llavors es va arribar a pensar de si li convalidaven o de com ho farien, i de cop va sortir aquesta idea de fer-li una veu i que ella pogués participar ella mateixa.
0: I, o sigui, neix de la mateixa universitat, de la Pompeu Fabra, eh?
7: Neix de la mateixa universitat, correcte. I de fet, bueno, neix una mica de la mà d'un badaloní, en Marcel Mauri, que a més tenim un tall de veu. Que ens ho pot explicar.
8: Tot comença amb una estudiant de periodisme de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, que és una persona sorda, una alumna brillant, i que quan ens trobem que ha de fer la primera assignatura de ràdio, ella habitualment va a classe amb un intèrpret, però quan ha de fer ràdio ens trobem que l'intèrpret no li serveix per poder desenvolupar això, el taller de ràdio. I llavors comencem a pensar des d'aquí a la universitat, ens posem en contacte amb la gent de Sorensen i també amb la gent d'altres departaments de la universitat per tal d'idear un sistema que permeti que la Berta i qualsevol altre estudiant o periodista pugui participar amb igualtat de condicions en un programa de ràdio, amb una tertúlia radiofònica, per tant, pugui fer periodisme amb totes les seves dimensions, amb igualtat de condicions que qualsevol altre periodista.
0: Això ho hem de provar un dia aquí. Hem de convidar la Berta com a tertuliana, com a entrevistada,
7: sí.
0: I fer ús. Es podria?
7: Sí, es podria. De fet, el projecte encara no ha acabat, l'estem encara afinant, mm-hmm. perquè vagi encara més ràpid. Va ràpid, eh? Encara vagi més ràpid. I de fet, sí, serà una eina que es farà servir. De fet, ella ho farà servir a tot el tercer curs per fer ràdio. Vull dir que, mm-hmm. que sí, ho podem venir a provar. I el que passa és que el que vam presentar ahir era un prototip encara. Però bueno, que està quasi, eh? També vaig agafar un tall del Roger Casany, que a més ell és el cap d'estudis del grau de periodisme, que no sé si el podem sentir.
9: Signària neix de la petició d'una estudiant sorda signant del grau de periodisme. De fet, és la primera estudiant sorda signant del grau de periodisme de la Pompeu Fabra en aquests més de 30 anys d'història i ens demana com podrà fer les assignatures de ràdio. Ella feia primer i quan ens demana com podrà fer les assignatures de ràdio, de fet, s'especula sobre les cel·les i podem convalidar perquè ella, com que no pot parlar amb veu, no pot locutar, es veia incapaç de fer-les. I a partir d'aquí fem bullir idees amb el grup de Polcom GRP, contactem amb la gent de Mortensen, de Sorensen, i se'ns acudeix la idea de fer-li una veu sintètica personalitzada, pràcticament a temps real. És a dir, que ella pugui signar amb la seva llengua nativa, que és la llengua materna, és la llengua de signes catalana, i que d'aquí pugui sortir una veu en català personalitzada amb la mínima latència possible perquè pugui fer ràdio. Mm-hmm.
0: Mm. Clar, això suposa un repte d'enginyeria.
7: És un repte molt gros.
0: Molt important, no?
7: Perquè on estan tendint tots els models d'intel·ligència artificial és a partir d'una base de tenir moltes dades i entrenar per força bruta,
0: clar,
7: per dir-ho així.
0: Estem parlant de llengua de signes i, a més catalana, que amb
7: sí,
0: moltes dades no n'hi ha.
7: És doblement minoritzada.
0: Clar.
7: Llavors, de fet, els americans, aquí ho hem parlat alguna vegada, sempre parlen de que ja la norma no és important, perquè els sistemes amb tantes dades ja són capaços de generalitzar la norma, la gramàtica i tot mm-hmm. això, però en contextos minoritzats això no és viable, no funciona. Llavors, el primer gran repte va ser aquest, que hi ha molt poques dades. Com ho fem? Com podem entrenar un sistema que tradueixi de signes a text en català, perquè a més també, clar, jo he après un munt, amb aquest projecte sobre llengua de signes que mm-hmm. no sabia, perquè de fet molt poca gent, molt pocs, a no ser que tinguem relació, no en sabem, i això també és un problema, que hem d'anar canviant. La llengua de signes catalana no és català signat, és una llengua pròpia que té la seva gramàtica, bueno, és una altra llengua. Mm-hmm. De fet, la gent gran sorda oralitza a vegades, mou els llavis i no estan oralitzant en català, oralitzen en castellà, tot i que estan signant la llengua de signes catalana. Mm-hmm. Hi ha moltes coses, molt desconeixement. Vull dir que primer hem hagut de fer una immersió en el món
0: aprendre
7: de la llengua de signes.
0: De què parlàveu, no?
7: Clar.
0: De quin idioma es tracta?
7: Sí, jo de fet estic fent un curs de llengua de signes i segur que el continuo perquè tinc ganes de poder-me comunicar directament, mm-hmm. no? Mm-hmm. Sense cap intermediari. Llavors, aquest primer gran repte de tenir poques dades el vam solucionar de dues formes. Una és generant-ne de forma sintètica perquè els... I com ho vam fer, no? El vam gravar, perquè clar, tot això significa gravar vídeos, no? De gent signant i clar, gravar vídeos és molt costós perquè has de moure gent, gravar-la
0: i són moltes hores.
7: Moltes, milers d'hores. Llavors, ens vam inventar una manera que és gravar només verbs en infinitiu, fer venir a diferents persones a gravar verbs en infinitiu. I les conjugacions verbals en la llengua de signes es fan amb l'espai. Perquè ens imaginem, doncs, si pots fer un signe com davant del pit, i si el fas endavant és una conjugació, si el fas a un costat és una altra, uh-huh. i això al final que era...
0: I diferents persones, diu Xavi, perdona, perquè clar, no hi ha una única manera d'expressar-te
7: per
0: en un mateix idioma. No?
7: Diferents prosòdies, uh-huh. clar. Diferents persones, diferents prosòdies, llavors a nivell de forma sintètica el que fem és els hi canviem la forma del cos, de la longitud dels braços i tal, i movem, fem aquest moviment en 3D amb un sistema similar al dels videojocs, oi que... tu quan jugues a un videojoc que és una persona, les persones fan moviments bastant reals. Doncs ho conjuguem així. Això, a més, és una de les contribucions que fem a la ciència, a futures recerques. Ho hem presentat a un congrés, que es diu LREC, que és el congrés més prestigiós mundial de tecnologia lingüística, i ens l'han acceptat, o sigui que... bueno, mira, estem superorgullosos. I l'altra gran cosa que vam haver de fer és, clar, com que tampoc podíem entrar en un sistema finalista, és a dir, que la pròpia IA converteixi de signes a text en català, precisament per això de les dades, ens vam inventar posar una cosa entremig, és a dir, la part de la càmera detecta gloses nuclears molt bàsiques, i llavors hi ha un sistema entremig, un LLM, que seria com un... perquè ens entenguem tots com un xat, no? Que el que fa és que té el context de la persona, té els seus articles escrits, el context de la conversa, i expandeix la frase, i li dona tres opcions. I a partir... i la persona que ha signat escull una d'aquestes opcions, i això genera la veu. I llavors, en funció del que va escollint, el sistema va aprenent sol.
0: Això... diguéssim, en aquesta etapa de creació, no? Una vegada ja sigui aplicat, serà immediat.
7: Clar, ella no haurà d'escollir. Quan més ho faci servir, més bones seran les propostes i menys haurà d'escollir, sinó que la primera ja serà la bona.
0: Ja serà la bona.
7: I tot això, tot el tema de la conjugació sintètica i tot això, ha vingut donat, o sigui, ha sigut gràcies a que hem comptat amb lingüistes, perquè... que això és el que sol passar ara amb els projectes de la intel·ligència artificial, que els lingüistes es deixen de banda. I la gràcia aquí és que hem comptat amb lingüistes de llengua de signes. Bueno, de fet, tenim...
0: no deixar de banda l'humà, sinó incorporar-lo amb tot el seu coneixement. Nosaltres heu comptat amb la Gemma Barberà, que és doctora en ciència cognitiva i llenguatge i també membre del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF.
10: Qualsevol projecte, a partir del moment que hi ha una llengua, sí, necessitem experts de la llengua perquè puguin, no, donar una solidesa en el projecte amb un coneixement molt més aprofundit. Amb les llengües de signes jo crec que això és doblement necessari perquè són llengües invisibilitzades, minoritàries, però a més molt desconegudes. Per tant, agafar els patrons que s'han utilitzat per les llengües orals i traslladar-los a les llengües de signes, que és el que s'ha estat fent en molts projectes, és erroni, no? I fa que al final el projecte no acabi coincidint. Per tant, aquí, incloure lingüistes en el projecte des del primer moment dona molta més solidesa i fins i tot et fa avançar en la direcció correcta. Clar, el fet de que en el nostre cas, el nostre grup de recerca, per exemple, tenim un contacte molt directe amb la comunitat sorda de Catalunya, un dels motius és perquè integrem investigadors i professors sords i, per tant, treballem en molts dels projectes i incorporem a persones sordes. No? Llavors, en aquest projecte ho hem fet des del primer moment i això ha fet també que el projecte tingui més solidesa, l'aval de la comunitat sorda i el fet que també que l'hagin pogut conèixer des del primer moment, se l'hagin pogut fer seu i n'hagin pogut fer molta més divulgació i difusió.
0: Molt bé. De fet, jo el que tinc ganes és de conèixer quin és el resultat, no? Com sona la veu de la Berta?
7: La veu, ara l'escoltarem i només un petit incís, que la veu s'ha creat amb un donant de veu, que és la seva cosina, i això és també una cosa que ens hem inventat.
0: Es necessita un banc de donants de veus?
7: Pues mira, ara que estem començant a sortir mitjans, hi ha gent que se'ns està oferint. A priori estava pensat com a familiars, perquè nosaltres, en principi, parlem com el nostre entorn més proper. Però, bueno, podria ser el banc de donants. Llavors agafem la prosòdia de la seva cosina, que és la més propera a ella, per edat i tal, i el seu timbre real. I escoltem-la.
11: Toc sort de signant i vull poder participar a la ràdio. Hola, em dic Berta i sóc estudiant de periodisme.
7: Aquesta és la seva veu i la gent que la coneix i sobretot els seus intèrprets, quan escolten aquesta veu...
0: No se'ls fa estrany.
7: No se'ls fa... La reconeixen. Se'ls fa estrany perquè és estrany. Perquè ella no, normalment no parla, no? No parla amb veu. Això ho vam presentar ahir i ho vam provar fent una entrevista que la persona sorda va fer, una persona sorda va fer una entrevista a la Mònica Terribas. M'heu de disculpar perquè només vaig poder gravar un petit tall, però escoltem-lo.
12: Tant de bo algun dia, no?, d'una manera sistemàtica, totes dues persones, i avui tu, Julià, puguin fer aquesta feina que nosaltres fem habitualment. Per tant, m'emociona molt estar aquí i que la meva universitat hagi fet possible este provar-ho.
0: Això que estem escoltant és la veu d'intel·ligència artificial...
7: No, això era la Mònica, el que passa, com que hi havia molt de soroll...
0: Ah, això era la Mònica.
7: Hi havia molt de soroll...
0: Doncs se l'ha fet molt estranya, perquè la sentia una mica automatitzada. Sí,
7: sí, perquè hi havia molt de soroll i l'hem netejat així a mi i tal, però bueno, és un petit fragment, de l'entrevista. No he agafat la part de la veu, perquè és que estava...
0: L'heu netejat a mi?
7: Sí, està netejat a mi, per això se sent així raro.
0: Està bé, que les nostres oïdes siguin capaces, per tant, de detectar-ho.
7: I jo, per acabar, també voldria parlar de l'impacte social. Ahir, de fet, a mi em va emocionar molt que la meitat de la sala era... La sala estava plena, ho vam presentar allà a la Pompeu Fabra, i la meitat de la sala eren persones sordes i familiars de persones sordes. I llavors, el Santi Frigola, que és... ell ha sigut professor de la Pompeu, ara està jubilat, i, bueno, ara, de fet, és el president de l'IFARI, que és una associació que promou la llengua de signes i tot el que envolta la llengua de signes i la visibilització i tal. El Santi, que també ha col·laborat en aquest projecte, li vaig demanar que li vaig fer una pregunta, li vaig demanar que em fes unes declaracions de què seria per... Què suposava per la comunitat sorda això. I ara, clar, escoltarem a la Gemma interpretant el Santi, perquè ell va signar, i si el podem escoltar.
10: Avui ha sigut un dia impressionant i molt impactant per la comunitat sorda. Jo ja coneixia aquest projecte i estava impactat, però amb el dia d'avui jo esperava que no m'impactaria, però m'ha impactat encara més, perquè he vist que realment hi ha hagut un canvi, hi ha un canvi de paradigma, no? Que fins ara nosaltres, la comunitat sorda, pensàvem que la veu no la necessitàvem, que teníem aquesta identitat amb la llengua de signes i amb la nostra cultura, però en canvi veure com aquesta eina permet que la meva identitat i la meva veu i la meva perspectiva des de la comunitat sorda es pugui utilitzar, doncs realment és una oportunitat molt important, perquè a nivell personal a les persones sordes ens ajuda a desenvolupar-nos molt més.
0: Estem veient com, amb aquesta consideració, no, del Santi, i amb aquesta eina, sobretot el que es permet és donar cabuda a aquestes persones que fins ara no la tenien en un mitjà com és la ràdio.
7: Sí, però important, mantenint, o sigui, no fent-los canviar la seva llengua de signes, que és el que eren molt reacis. Ells no necessiten veu perquè ja en tenen.
0: D'una manera respectuosa, al cap i a la fi.
7: Això mateix.
0: Xavi Minaixa, doncs, enhorabona per aquest projectàs. Avui t'hem vist emocionat, així que esperem que tingui molt de recorregut i que arribi a totes les zones. Que vagi bé.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
13: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdn.com.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Són les 9.
3: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
4: Bon dia, els parla Judit Larios. Aquest diumenge ha començat la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que, segons les previsions del Meteocat, s'allargarà com a mínim fins dimecres, quan s'espera el seu pic màxim. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat i demana extremar les precaucions, sobretot entre els col·lectius més vulnerables, i que es faciliti l'accés als refugis climàtics habilitats pels municipis. L'episodi de calor anirà acompanyat, a més, de la presència de pols saharien en suspensió, que afectarà gran part de Catalunya i podria empitjorar la qualitat de l'aire. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge a la platja del Coco de Badalona després de patir una aturada cardiorrespiratòria. Els socorristes, que encara no havien iniciat el servei de vigilància, han estat els primers a intervenir i han començat les maniobres de reanimació fins que ha arribat el SEM, que ha continuat amb les actuacions però finalment no ha pogut salvar-li la vida. La dona ha començat a trobar-se malament just després d'arribar a la platja i els problemes respiratoris s'han produït a la sorra, no a l'aigua. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar una jornada de vaga als centres públics catalans el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu del nou curs escolar. En cas que s'acabi celebrant aquesta vaga, afectarà també les escoles de Badalona. La decisió s'ha pres en una assemblea celebrada a Sant Celoni amb la participació dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, les organitzacions que no van signar l'acord amb el Departament d'Educació i que, per tant, poden convocar la vaga. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, reclama a Educació que convoqui aquest juliol la mesa de negociació per buscar acords i avançar en les millores del sistema educatiu. Rodrigo assegura que, malgrat el departament defensa que el curs començarà amb normalitat, no serà així. L'escoltem.
5: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació.
4: Des de l'Assemblea consideren que les mobilitzacions han de seguir el seu curs perquè no s'han escoltat les demandes de tot el sistema educatiu, des de l'etapa de 0 a 3 fins a cicles formatius. També denuncia que les mesures anunciades fins ara no han tingut un impacte real en el dia a dia de les aules.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Premià Mèdia, digui'm.
1: Bon dia, amb el Manel Farrés, sisplau.
0: Sí, sóc jo.
1: Ai, Manel, ets tu, quina alegria sentir-te. Mira, sóc la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio, te'n recordes?
0: Sí, com estàs, Núria?
1: Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
0: Sí.
1: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
0: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment sí. Ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
1: espera que apunto.
0: Connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
1: Però Manel, jo això no ho puc fer sola?
0: No, home, et passo telèfons a les ràdios de tota Catalunya.

0: Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
1: 70? I les he de trucar totes?
0: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
1: Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no? Sí, elles m'ajudaran, sí, són molt eficients.
0: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
1: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
0: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
1: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
0: Mira, sí, és molt fàcil, poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
1: Ostres, ja està,
0: Ja està.
1: Però això és molt gran, i ara què faig?
0: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps del clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen, no ho sé, són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda, a veure? A veure, Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema, una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic-pam. He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort.
1: Content de
0: quina
1: començar quina... aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Està ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: No sé, en tenim molts... No, digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat. De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients. I és que, parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que ens refreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Haviland Carrier inventés l'aire condicionat, en aquell moment concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
0: És a dir... Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa
0: o
1: altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent,
1: Ho estic fent, ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar.
0: Però això, com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels. El tema del dia també podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges. Veureu que no us perdeu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes, si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar.
1: A vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Mèdia, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera del programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs, dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs, una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, doncs, això, que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem, sobretot, què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts, ara sí, a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances a que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs, estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. Escoltem.
4: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir. És per això deia que és de forma preventiva. Doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
3: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, alguna
3: altra... I també hem de parlar d'una...
0: Rodalia, és veritat?
3: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema, que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí... complicar la circulació de les línies R13, R14 i RT1. Es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur segura per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salellas governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
5: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
6: I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
5: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
0: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
5: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital alempordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas, es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Baume, que en aquest cas se construiran en terrenys de l'Incasol. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
0: Gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Barnabasi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que crèdit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
0: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
7: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuget descens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Herreuela, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
8: Jo crec que és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari, tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic i amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
7: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Suet i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batist o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
0: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
7: Una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Parlem d'incendis també, no?
9: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. A hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al cap de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
10: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acabarà arribant al full calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apte per una categoria de primera.
9: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara, des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura, perquè el nou festival en volta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerim Estiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany, el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
9: Bon dia.
0: I tanquem encara la ronda de connexions informatives, marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giner, La Plana Ràdio, bon dia.
11: Bona sort amb aquest nou magazín.
0: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
11: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles, Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group, que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
0: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, a la Plana Ràdio. Tere Giné, una abraçada.
11: Una abraçada, Núria.
0: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances i ja ens hagués agradat que fos diferent, eh? Però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està doncs, cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des de que va començar la temporada a l'estiu, amb punts encara doncs, encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i sobretot què podem esperar d'aquest estiu que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Said Esbai. Said, tornem a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tu mateix, si ens presentes al convidat.
1: Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
2: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt, molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és una mica aquesta afectació de persones la que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
1: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
2: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portàvem doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja plujoses de l'any. Per tant, aquest any i l'any passat doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació doncs, suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i, per tant, també ens emplacem en unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
2: Sí, de fet, bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havien d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim doncs, el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant, aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I, per tant, aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis. Mm.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
2: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tirar, com per exemple doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar, no? Com per exemple treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, fer activitats de lleure que involuquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I per tant, aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, és evitar fer cas, sobretot de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc alt d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
2: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem, doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
2: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat perquè aquests entorns doncs, siguin segurs. No? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres, com a bombers, els puguem afrontar i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
0: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a Tom parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
2: Sí, bé, de fet, ens podem ja anar al any 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, amb afectació molt important, que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i ja sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa, ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones, allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que van posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar, si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica, doncs, la normativa existeix. Sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està, doncs, l'incendi, doncs, en capacitat per poder, doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions. I, per tant, una mica, doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones, doncs, propietaris, doncs, ha de florir per poder, doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
2: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important, doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? I aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que hauríem de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucant al 112, i l'altre seria, doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin, doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en un lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
2: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències, doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar, doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs, que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin, doncs, per totes, doncs, minimitzar, doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
2: Molt bé, gràcies, i també un plaer estar amb vosaltres.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
0: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder, doncs, atendre a nivell ciutadà en una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant, i el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites, com és el concurs de castells, i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Sigues de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i pilar i el pilar de 8 amb folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 amb folre i agulla i el pilar de 8 amb folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 amb folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 amb folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la Diada del Quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La Jove de Tarragona va estar el 2 de 9 amb folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una Diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gaià, on podrem veure la colla Jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. A l'Isent Clar, veure de nou la colla Joves a la localitat del Baix Gaià i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez a Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla Jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la Diada Castellera de Juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i, posteriorment, les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera al web per vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: Gràcies, Eric Rossi, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments. Mireu, són les 9:45. Sí, falta un quart només per les 10 i aquí almenys a Tarragona marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja i és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada, eh? En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està? Raquel, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui, i volem doncs començar l'estiu donant consells de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
7: Hola, molt bon dia.
6: Estem just davant, d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
7: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
6: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
7: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi ha més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
6: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos-hi, mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
7: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
6: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
7: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza a una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors s'activen tots els serveis que facin falta.
6: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
7: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri, i tenim dos a platja Muntanyans, Tagutca, que és... té molta distància de platja.
6: Molt bé, doncs uns pulsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
7: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no?, a l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes, que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua doncs s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota doncs hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
6: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
7: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
6: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb 0 víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat.
7: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que seguim les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi. Que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
6: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat també la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
7: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, sisplau, no salteu. Pel tema, simplement, no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
6: Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
8: Molt bé, Raquel Martínez, dona la torre. Moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, companys.
0: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.

0: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
4: Truco a Ràdio Taxi Catalana.
5: 93 399 37 37.
4: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
5: 93 399 37 37.
4: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
6: Acceptem totes les targetes de crèdit.

0: No s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Són les 10.
3: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
4: Notícies Badalona.
5: Bon dia, els parla Judit Larios. La Guàrdia Civil està duent a terme en aquests moments un dispositiu contra una xarxa de delinqüència organitzada dedicada sobretot a la falsificació de productes i a la seva provisió al mercat del Top Manta. Ho està fent en diferents punts de Badalona, un d'ells a la confluència entre el carrer Alfons 12 amb l'avinguda Maresme. El cos policial està fent registres i investigacions en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Badalona, que també ha participat en la investigació prèvia. Segons fonts de la mateixa Guàrdia Civil, el grup que s'està desarticulant fabricava una quantitat molt elevada de productes falsificats, encara que de moment es desconeix el volum exacte. Aquest diumenge ha començat la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que, segons les previsions del Meteocat, s'allargarà com a mínim fins dimecres, quan s'espera el seu pic màxim. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat i demana extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius més vulnerables, i que es faciliti l'accés als refugis climàtics habilitats pels municipis. L'episodi de calor anirà acompanyat, a més, de la presència de pols sahariana en suspensió, que afectarà gran part de Catalunya i podria empitjorar la qualitat de l'aire. L'ONG badalonina Open Arms va rescatar divendres 16 persones que es trobaven a la deriva al Mediterrani central. Les autoritats italianes han assignat el vaixell Open Arms al port de Ravenna com a punt de desembarcament, una arribada que està prevista per avui dilluns. A bord de l'embarcació hi viatjaven 9 adults i 7 menors no acompanyats procedents de Somàlia i Egipte. El port de Ravenna es troba allunyat de la zona de rescat, a 3 dies de navegació del punt on es va dur a terme l'operatiu. I en esports, l'aler pivot bosnià Emir Suleimanovic és des de divendres nou jugador del Joventut per les dues pròximes temporades fins al 30 de juny del 2028. És un reforç contrastat pel joc interior verd i negre i amb els seus 2,05 metres destaca pel seu domini en el rebot i la seva intensitat, sobretot en defensa. És versàtil, podent ocupar les dues posicions en la pintura, però també té recursos ofensius gràcies a la seva mobilitat. Als 18 anys es va incorporar al planter del futbol el Club Barcelona el 2013, on va jugar amb el filial fent algunes aparicions amb el primer equip. Després del Barça va fer el salt al bàsquet professional jugant en equips com la Cibona de Zagreb, Fuenlabrada, Breogán, Bilbao Bàsquet, Tenerife, Zaragoza i darrerament l'Unicaja.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de matxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Maramar.
1: De tot, de qualitat normaleta. Li poso...
0: Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon.

0: I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans a la nit, perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què diuen, què diuen?
1: Com em posa aquesta cançó? És millor que un cafè, això?
0: Ah, molt xula.
1: Has vist?
0: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
1: Toca.
0: No... Sí, no? Sí, sí, toca,
1: sí,
0: toca.
1: Sí, sí, d'alguna manera ens ho fem passar així.
0: Què?
1: Doncs mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira,
0: oh,
1: ja directament...
0: Directe. Sí, sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allò amb un pot.
1: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
0: Ostres, vaja...
1: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
0: Sí, sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
1: El que vulguis, una festa absoluta, doncs tenim els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància.
0: Que ben pensat.
1: Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni a Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això, per tots els que estem fent aquest programa, segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes
0: sí.
1: afonies hem passat, eh?
0: Sí.
1: La gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera?
0: Sí, sí. Que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret.
1: Sí,
0: en ple estiu.
1: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu.
0: I t'asseguro...
1: Sí, funciona, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està a un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
0: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
1: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, eh? Però
0: sí.
1: bé,
0: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada...
1: Mira,
0: i que es canvi.
1: Fantàstic.
0: I que es canvi.
1: Goita, fa 3 anys que vaig descobrir això i oli en un llum, eh?
0: Que sí?
1: Oli en un llum i econòmic a més no poder.
0: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després al final del programa tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però si et sembla per donar més arguments, hem preparat un report.
1: Fantàstic,
0: sí?
1: Escolta'm, no puc esperar-ho més ganes.
0: Fins ara, Enric, moltes
1: ara,
0: gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
2: Uf, quina calor! No som ni 15 de juliol i ja han polvoritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
3: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
4: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura... que prefereixis i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
5: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que De moment em quedo amb el ventilador.
6: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
2: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada parell.
7: Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

0: Doncs ara vos acostumem perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu. Com deia, moltíssima activitat, no sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint. Disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin amb algun casal d'estiu, amb algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí, és una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè durant quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va a parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els altres i com són ells mateixos, els dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi de treballar tot això.
2: Bueno, qualsevol joc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitats dels infants. Un joc com el Terra és lava, que ens
1: sí,
2: permet
1: treballar... Sí, aquella del terra és lava i, sí. I no ens poden tocar els peus a terra.
2: Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
2: Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de Biolleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia. Bé.
1: Escolteu, expliqueu-nos a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Bastants cansats.
4: El Bartolo hem fet.
1: Bastant cansats. Quina activitat heu fet?
4: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
4: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons.
2: Sí.
1: Quina activitat és aquesta?
2: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això cada educador li va canviar el nom, potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
3: Sí.
2: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
3: Sí.
2: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar-nos entre els moviments físics i la parla. I en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs perquè representa que aquell cercle és una entitat, no? I que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins a que arribes a president, no? Presi,
4: vice, secre.
2: Molt bé, Roy.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
2: Molt bé, sí, tal qual.
1: Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al casal d'estiu de Biolleure?
3: A vegades fem jocs d'aigua i, doncs, això agrada.
1: Els jocs d'aigua que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu segur que també heu hagut de reinventar, no? Les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
2: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no? De que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota el sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no? Trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on... Bueno, continuem vivint, no? En un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on de moment encara sí està prou bé.
2: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador.
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Isea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
4: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
3: Temps lliure a la piscina i això.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
4: El psicòleg.
1: En què consisteix joc del psicòleg?
4: Dos voluntaris es van al gimnàs i els demés... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés. Però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu t'ha tocat ser psicòleg, Roy?
4: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Isea, i a tu què t'ha tocat?
3: Fer de malalt.
1: Fer de malalta. Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
2: Moltes
1: gràcies. Que vagi molt bé l'estiu aquí al casal de Viu Lleure. Jesús, estan contents.
2: Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que educa sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? I el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
1: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
2: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
0: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina doncs, bastant bàsica.
2: Sí, això és una voluntat política, eh? Tots aquells ajuntaments que ho poden fer ho intenten, eh? De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
0: Com ho tenim?
1: Digues, Núria,
0: no, dic, com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs, aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
2: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
0: I ja l'última, Eduard, i ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs, com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
2: Bueno, ha canviat.
0: Sí.
2: Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventut canvien. Continuen sent aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta. No? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves, perdó, a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta... Sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creències. És crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
1: I ara que parles de pantalla, l'última pregunta. En una societat que cada vegada és més digital, això ha de ser complicat.
2: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-ho d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, no? És Sony, és PlayStation, és Samsung, és Android, és Apple, és... Bueno, todo esto no haciendo un poco de publicidad, que no pagaran res, però bueno.
1: Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
2: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina. no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
1: Jesús Cayuela, director de Bibliera, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
2: Gràcies a vosaltres sempre.
1: Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
0: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'onze del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
5: Obert per vacances.
0: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Maramar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Maramar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
5: Un podcast per descobrir el nostre mar.
6: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i, fins i tot, de la NASA.
7: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però jo el que faig, doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar, i bé, això és el que jo veig, i de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
6: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
7: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda espacial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Quin problema hi ha? És que valen calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien, doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012, doncs, en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit un altre, però Està descansant des fa mig any dins de l'estany de Banyoles a 90 metres de fondària.
6: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
7: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua s'està doncs, escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a l'Estartit tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any, és a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
6: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
7: Bé, als anys 70 i als anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
6: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
7: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar. Hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que serà la, que està a la memòria de tothom, com el del, de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo. Però sí que els darrers anys doncs, no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
6: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
5: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
0: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, fer una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau. Us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un Freaky Time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Freaky Time, ens remet cap al gat còsmic.
8: Freaky Time d'estiu.

0: recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar aquest. Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara a TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent, no? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime, com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies a l'SX3, aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3, va començar doncs, amb sèries com per exemple Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau, Doraemon, en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no amb menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
0: Doncs això passa per un tema de drets i si us aneu fixant en tots els animes doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el Gorrocóptero o el Casquet Volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, Casquet Volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el Casquet Volador, tot i que el Gorrocóptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainer i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescant-nos amb més manga i anime. Fins la propera!
1: Adeu!
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una afanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que dins l'obert a Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona, al Teatre Grec, que acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina, a causa de la guerra i l'estrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que podrà sentir.

0: bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i record de tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre l'escenari, doncs, actuaran artistes com Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartar Helena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, especialment publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder, doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre, i jo crec que no arribo, perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que està, doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra de la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
1: és xulo.
0: Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
1: Sí. Ai, a Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Doncs sí, estaria super... Sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa Més, Lídia.
0: Sí.
1: Que sí?
0: Sí, en plan... Mira...
1: Clar que sí, ara ho estava llegint, per això t'he parat un parany, dic, a veure, la xarxa Més. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a través de la xarxa Més en directe veiem Les Flors Prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va, algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. Uh-huh. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que la seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Sí, interessant.
0: Sí. Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63%
1: toma
3: contra
1: ja,
3: un 37%.
1: Ja.
3: Oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí. Molt això bé. Ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones. I mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu: jo voldria ser aire equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit. I això també és la realitat de molts catalans i catalanes que sí. voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé. Molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents.
1: Mireu
3: el coneixereu amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, l'Oda Obert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la biblioteca d'Altafulla, cap a la biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: Aquí Badalona.
1: Aquí Badalona. Aquí resultats. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: Truco a Ràdio Taxi Catalana.
4: 93 399 37 37.
3: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
4: 93 399 37 37.
3: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
5: Acceptem totes les targetes de crèdit.

0: simultàniament en diferents punts de la ciutat, un d'ells a l'Avinguda Maresme número 151-153. El cos policial està fent registres i investigacions en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, que també ha participat a la investigació prèvia. Segons fonts de la mateixa Guàrdia Civil, el grup que s'està desarticulant fabricava una quantitat molt elevada de productes falsificats, encara que de moment es desconeix el volum exacte. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar una jornada de vaga als centres públics catalans el dia 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu del nou curs escolar. En cas que s'acabi celebrant, afectarà també a les escoles de Badalona. La decisió s'ha pres en una assemblea celebrada a Sant Celoni amb la participació dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS. Les organitzacions que no van signar l'acord amb el Departament d'Educació i que, per tant, poden convocar la vaga. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, reclama a Educació que convoqui aquest juliol la mesa de negociació per buscar acords i avançar en les millores del sistema educatiu. Rodrigo assegura que, malgrat el Departament defensa que el curs començarà amb normalitat, no serà així. L'escoltem.
1: Ens agradaria emplaçar el Departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació.
0: Des de l'Assemblea consideren que les mobilitzacions s'han de seguir el seu curs perquè no s'han escoltat les demandes de tot el sistema educatiu, des de l'etapa de 0 a 3 anys fins a cicles formatius. També denuncia que les mesures anunciades fins ara no han tingut un impacte real en el dia a dia de les aules. I una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge a la platja del Coco de Badalona després de patir una aturada cardiorrespiratòria. Els socorristes, que encara no havien iniciat el servei de vigilància, han estat els primers a intervenir i han començat les maniobres de reanimació. El personal del SEM ha continuat amb les actuacions, però finalment no ha estat possible salvar-li la vida. I en esports, el torneig de 3x3 For Athletes ha arribat per primera vegada a Badalona amb més de 85 equips i 400 participants. És la quarta parada d'un circuit que s'estrena aquest estiu al panorama del 3x3 de Catalunya. For Athletes ha comptat amb el suport de 9 clubs de la ciutat a l'hora de portar l'esdeveniment al poliesportiu de Montigalà. Hi van participar jugadors i jugadores de totes les edats, des de categoria premini fins a sènior. A més, hi ha hagut concursos de triples, d'1 contra 1 i fins i tot clínics a càrrec d'entrenadors de bàsquet. Tot i ser la primera vegada a Badalona, l'èxit ha estat rotund i s'espera que l'any vinent es repeteixi. La propera i última parada serà a Calonja el dia 1 d'agost, on s'hi faran les finals. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
3: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
4: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
5: No, no.
4: Disculpe.
5: No.
4: ¿Necesita
5: que no?
4: Disculpe, no le he entendido.
5: A ver, ayuda, ayuda.
4: Disculpe, no, sigo sin entender.
5: Ay, por favor.
6: ¿Qué nivel de radio?
5: ¡Operador!
6: ¿Qué nivel de radio?
4: Disculpe por la confusión.
5: Sí.
4: Gracias.
7: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
3: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Carles Carvajal. Bon dia, de nou.
1: Bon dia, de nou. Escolta una cosa, diuen que aquest Nadal serà un Nadal trist, un sí. Nadal sense tradicions, un Nadal on la crisi està afectant a tots els àmbits.
0: Com quins?
1: Per exemple, avui ens arriba la notícia que la crisi també afecta al Palau de la Moncloa.

0: passat. Resulta que presidència del govern ha retallat alguns dels tradicionals o de les coses tradicionals que es feien per Nadal. Per exemple, aquest any no s'ha instal·lat el tradicional pessebre, que es veu que és a l'època de Felipe González. Aquest any han decidit no posar-lo.
1: No hi ha pessebre a la Moncloa?
0: No hi ha pessebre.
1: Home, tampoc es passin, no?
0: Han decidit també retallar amb el tema dels adornos. Adornos, eh? Tothom diu adornos. Els ornaments nadalencs, o sigui, les tires aquestes...
1: Les garlanes.
0: Les campanes, els papanuels als balcons, tot això a la Moncloa, res.
1: Però jo em pregunto, això no es guarda en una caixa, com a totes les cases?
0: Res.
1: I després
0: res.
1: Es torna a treure?
0: Res. També els funcionaris que treballen al complex presidencial també han notat els efectes de la crisi. Per exemple... Aquest any els donaran quatre tonteries, com a regal.
1: No hi ha lot de Nadal.
0: Atenció, només una ampolla de cava i una altra de vi. I prou.
1: Però si això és pitjor.
0: I que... prou.
1: Però si és pitjor que una empresa petita, això.
0: Però espera't, que fins i tot es veu que el president del govern i la seva dona sempre fan una mena de copa de Navidad. O sigui, conviden...
1: Brindis, sí.
0: Sí, un brindis. Tampoc.
1: Tampoc.
0: Retirat. Tot això és veritat, eh? Però més encara, si vols, eh? Per exemple, la de la Vega. Es veu que fa uns regalets a la gent del Congrés, a la gent dels diputats. Aquest any, quatre tonteries.
1: Llàstima, perquè té bon gust, aquesta senyora.
0: I la última és el mític arbre de Nadal, aquest any de plàstic.
1: De plàstic?
0: De plàstic, tu.
1: Doncs això no és mediambientalment sostenible, eh?
0: Sí, sí. Què et sembla, tu?
1: Doncs em sembla que fan un gramassa.
0: Potser. Escolta una cosa, jo el que faria... proposar als oients és una recolecta. Mira, si cada oient ens envia aquí una figureta de pessebre, nosaltres els hi podem enviar a la Moncloa i que muntin un pessebre.
1: Però no val robar-la del pessebre de la plaça de la
0: Mina. No val, perquè poques figures hi ha,
1: sí,
0: només falta...
1: Que en treguin més.
0: Que en treguin més.
1: Sí,
0: sí o no? A veure, si algú truca, en plan, jo tinc un caganer, l'altre, una mula, l'altre, un nen Jesús, l'altre... Sant Josep, l'altre, la Maria, els hi enviem tot plegat amb una capseta... a la Moncloa i ja poden fer aquest pessebre.
1: Encara que cada figura sigui d'una mare diferent, no?
0: I jo pregunto, el que tu deies, si aquest pessebre ja el tenen, des de l'època de Felipe González, què costa? Què han de llogar una empresa per instal·lar aquest pessebre?
1: Què té un cost de manteniment, aquest pessebre? Què han de podar?
0: Què han de fer?
1: Els arbres del pessebre.
0: Potser si costava, jo què sé, la molsa i el verd, doncs que sí, que aprofitin aquest any i posin altres ornaments, altres materials.
1: No s'entén, això, eh?
0: Però es veu que aquí hi ha una polèmica, perquè quan va arribar Zapatero l'any 2004, es veu que no és gaire amant dels pessebres.
1: Ah.
0: I hi ha alguns anys que es veu que decideix ell mateix no muntar aquest pessebre.
1: Que potser no és creient Zapatero o no hi creu, sí, gaire amb aquest tipus de, sí, tradicions.
0: Sí.
1: I ha trobat l'excusa amb la crisi.
0: Ja ho sabeu, eh? Si voleu, ens feu arribar aquí a la ràdio aquestes figuretes i nosaltres encantats ho enviem a la Moncloa, eh?
1: Jo en tinc, unes quantes per donar.
0: Sí?
1: Que
0: doncs va, farem aquesta recoleta, et sembla? Perquè,
1: sí,
0: hi ha crisi i a la Moncloa, pobres, no tenen ni un duro.
1: Doncs vinga.
0: Ni un duro. Escolta, comencem, si et sembla, avui apartat ja nadalenc, queden 4 dies, per
1: Nadal.
0: Nadal
1: substitueix a la crisi ara, no?, com a tema central.
0: Bé, avui et porto 3 temes relacionats amb el Nadal, et sembla?
1: Mm-hmm.
0: Doncs va, comencem, obrim apartat de Nadal.
1: Sí, amb aquesta música.
0: És preciosa la música.
1: Sí.
0: A veure.
1: Mira. M'encanten els picarols aquests que
0: sonen. Sí. Escolta una cosa, avui parlant de pessebres, comencem parlant d'un pessebre una mica estrany. Resulta que avui publica el Periódico Levante.
1: Sí.
0: Periódico Levante és a València. Publica que a València han fet un pessebre, en aquest cas l'Associació Cultural Falla na Jordana, que resulta que el nen Jesús, ara et quedaràs astorat, és Franco.
1: Com?
0: Sí. Resulta, diu el titular, un Belén muestra a Franco caracteritzat de nen Jesús.
1: Separa la música i tot.
0: Sí, sí. Es veu que l'Associació Cultural Falla na Jordana ha reunit diversos pessebres, bé, curiosos, de diverses parts del món. I resulta que hi ha un artista fallero que n'ha realitzat un on ha caracteritzat a Franco com el nen Jesús.
1: Però si Franco no té res de celestial.
0: Tenim un telèfon, si et sembla. Anem a provar a sort, aviam si tenim algun detall més sobre aquest pessebre.
1: Doncs vinga.
0: Anem a trucar a València. Fantàstic, sí, Franco, València.
1: Sí.
0: Preciós.
1: Preciós. Si Franco és el nen Jesús, la Verge qui és? Carmen Polo.
0: Ai.
1: Españoles.
0: Sí, sí, sí.
1: Franco no ha muerto, sino que ha nacido.
0: Sí. Bé, escolta una cosa. Anem a trucar a València, aviam si tenim sort.
1: Truquem a València.
0: I
1: tenim més informació
0: podem sobre contactar amb algú d'aquesta entitat cultural, Falla na Jordana. Et sembla?
1: Mm.
0: Doncs
1: a veure,
0: vinga.
1: Si tenim sort. Falla na Jordana.
0: Sí, es diu així.
1: Perquè tu no saps més detalls, oi, del pessebre aquest, a part d'aquest Franco?
0: Sí, sí. Per exemple, que té dos vigilants. O sigui, el nen Jesús, caracteritzat de Franco, té dos vigilants. I en aquest cas, saps qui són?
1: Qui són?
0: Figures de guàrdies civils.
1: Mm.
0: Sí, sí, està força bé, eh?
1: I Josep i Maria no hi surten.
0: Això és el que ja no tenim a la notícia, per això volíem descobrir-ho. No ens contesten, no?
1: O els Terris Max.
0: No ens contesten.
1: No existeixen.
0: No, doncs fem una cosa, anem a d'altres temes, tenim d'altres temes al dia.
2: Españoles.
0: Sí,
2: españoles.
0: Sí. Mm.
2: Franco.
0: Sí.
1: Ha muerto.
2: Ha muerto.
1: Per si algú encara no ho sap. Per si algú no ho sap, que no s'espanti, que Franco no ha tornat, sinó
0: no,
1: que és un pessebre, eh?
0: Sí, és un pessebre. Escolta, buscarem més informació sobre aquest tema, et sembla?
1: Sí.
0: No ens contesten, hi ha vegades que passa. I anem, atenció, a una altra notícia que ens ha arribat avui des del periòdico de Canàries. Avui he triat diaris aquí, eh? Diaris aquí al costat, eh?
1: Jo veig.
0: I anem a una població, atenció, que es diu Valsequillo. Valsequillo.
1: Valsequillo?
0: Valsequillo.
1: Ah, doncs anem a Valsequillo.
0: Anem a Valsequillo i us expliquem de seguida per què. Val?
1: Mm-hmm.
0: Doncs a mi.
1: Valsequillo.
0: Resulta que avui explica aquest diari que un regidor de Valsequillo impedeix muntar un pessebre nadalenc a l'associació juvenil El Rincón, atenció al nom, de Tenteniguada.
1: Ostres, molt complicada aquesta notícia.
0: Sí, es veu que aquest ajuntament s'ha posat, podríem dir, a l'esquena una normativa municipal i una normativa en aquest poble que obliga a tancar els actes juvenils a les 12 de la nit. Això que això fan per fomentar, diuen, el desenvolupament, atenció al que diu el diari, de la societat a través de l'oci juvenil.
1: Però si els joves comença la festa a partir de les 12 de la nit, Josep.
0: Però es veu que una entitat juvenil d'aquest poble estaven fent aquests dies el pessebre.
1: Mm. Pessebre vivent.
0: No, el pessebre,
1: ah,
0: el pessebre.
1: Sí.
0: I resulta que com a les 12 han de plegar i no l'han acabat, es veu que l'Ajuntament els ha dit que no poden fer-ho a partir de les 12 de la nit.
1: No poden fer el pessebre.
0: Això és el que explica aquesta notícia, però anem a contactar amb aquest Ajuntament, aviam què ens expliquen, et sembla?
1: No té molta lògica, això.
0: No.
1: Truquem a Valsequillo, doncs.
0: Valsequillo.
1: Valsequillo.
0: Hem de marcar molts números perquè truquem... Creuem l'Atlàntic a aquesta hora.
3: Valsequillo de
0: Gran Canaria.
3: Sí. Si conoce el número extensión, marca el 0 seguido a la extensión con la que desea hablar. Para hablar con el área de Administración General, marque el 1.
0: El 1.
3: Con Servicios Sociales, 2.
0: 2.
3: Urbanismo, 3.
0: 3.
3: Juzgado, 4.
0: 4.
3: Escuela de Música, 5.
0: 5.
3: Biblioteca, 6.
0: Sí.
3: Para cualquier otra consulta,
0: espere,
3: manténgase a la espera,
0: claro,
3: que atenderemos en breves momentos.
0: Muy bien, señorita. Habíamos que
1: decir. Como siempre.
0: A Canarias no truquen gaire, ¿eh?
1: La veritat és que no, ho tenim força oblidat.
0: Sí, per què?
1: Amb lo maco que és allò de dir d'una hora menos en la comunidad canaria.
4: Ayuntamiento, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal, cómo vamos? ¿Hola?
4: Sí, dígame.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Barcelona.
4: Sí.
0: Mira, queríamos hablar con alguien sobre el tema de una normativa que hay aquí en el pueblo que está impidiendo montar un Belén navideño.
4: No tengo ni idea.
0: Ni idea.
4: A ver. Esto es Valsequillo de Gran Canaria, no sé exactamente...
0: Bueno, tengo aquí, sí, sí, sí, sí, es el pueblo, ¿no? Aquí hay una entidad juvenil que se llama La Parada.
4: Uh-huh, sí.
0: ¿Correcto? La Parada del Rincón,
4: sí, sí,
0: de Tenteniguada.
4: Ajá.
0: Es correcto esto.
4: Uh-huh.
0: Pues me puedes pasar, no sé, con Juventud o con alguien que lleve entidades.
4: Pues ahora mismo no hay nadie por aquí.
0: No hay nadie en el ayuntamiento.
4: De Juventud, te voy a pasar si hay algún técnico, espera un momentito.
0: Vale. No té ni idea, eh?
1: No en té ni idea.
0: No té ni idea.
1: Home, és que potser la notícia no t'ha sentit.
0: Ja, home, si surt als diaris.
1: No.
0: Home, algú que ens ho expliqui...
5: Permiso, señor, buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué tal, cómo vamos?
5: Bien, bien.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Me escuchas?
5: Sí, sí, sí, sí.
0: ¿Qué tal, cómo va la mañana aquí en Canarias?
5: Fría, fría.
0: ¿Fría? Pero si siempre hace calor.
5: Bueno... La verdad que este año no se han cebado con nosotros, ¿eh?
0: Sí, pero ¿se puede ir con bañador o no?
5: Sí, sí, claro.
0: ¿Sí?
5: Claro, claro. Venirse sí. Bueno, venirse, pero... venirse con bañador, sí. Ahora, sí. Quedarse con bañadores aquí, ¿no?
0: No. ¿Qué temperatura tenéis?
5: Ahora mismo, ¿qué temperatura hace?
1: Radio en directo.
0: Sí, en directo.
5: 11 grados.
0: ¡Qué frío!
5: 11 grados, 11 grados. Bueno, pero se puede estar en bañadores también.
0: Sí, claro, y en pelotas también.
5: También. Hay una parte que es para ello, ¿eh?
0: Ya. Una cosa, mira, yo te llamo por un tema, a ver si me puedes ayudar.
5: Dime.
0: Resulta que nos ha llegado la noticia de que un concejal de aquí, de Bacequillo, ha impedido montar un Belén navideño a una entidad juvenil, el Rincón de Tenteniguada. ¿Eso es correcto?
5: Repíteme otra vez. repíteme otra vez.
0: Mira, un concejal de Valsequillo impide montar el Belén navideño a la entidad juvenil El Rincón de Tenteniguada.
5: Bueno, no... ¿Qué se lo impide?
0: Eso es lo que pone la noticia. Y yo quiero saber el porqué, porque se ve que hay una normativa municipal que obliga a cerrar los actos juveniles a medianoche.
5: Sí.
0: ¿Eso es correcto?
5: Pues yo la verdad es que la normativa no me la sé, porque yo soy el conserje aquí de Servicios Sociales.
0: Sí,
5: en Marquillo,
0: el conserje.
5: No, la normativa ahora mismo no me la sé, pero...
0: Ya. Pero tú sabes alguna cosa de este Belén.
5: Dígame.
0: De este Belén, de Belén navideño.
5: Sí.
0: Tú sabes si se monta o no se monta.
5: Sí, sí, claro. De hecho... Se inauguraron el fin de semana. Todos los que se han hecho se han inaugurado el fin de semana.
0: ¿Y tú no sabes nada sobre esta polémica?
5: No, yo no, la verdad que no.
0: ¿Y el teléfono de esta entidad lo tenéis?
5: ¿Te refieres al Ayuntamiento del Seguillo?
0: No. La entidad juvenil, la parada del Rincón de Tenteniguada.
5: No,
0: tampoco.
5: No
0: tenéis ni idea.
5: No, la verdad que no.
0: Bueno.
5: Sé que existe la asociación, pero no tengo el teléfono de ellos aquí.
0: Ya. Bueno, pues nada. Ya veo que no me podéis ayudar.
5: La verdad es que me encantaría, pero es que en este caso no necesitarte el teléfono de la asociación ahora mismo no.
0: No lo tienes.
5: No lo tengo aquí.
0: Y el tema de la normativa tampoco ni idea.
5: Tampoco la normativa, bueno. no me la sé.
0: Pues nada, gracias.
5: A usted.
0: Venga.
5: Buen día.
1: Una gran ajuda, no?
0: Sí. Què et sembla?
1: Però per què l'Ajuntament ens passa amb el conserge?
0: I el conserge de serveis socials.
1: Home, el conserge de serveis socials no té per què saber cap normativa.
0: Bé, escolta una cosa. Segons aquest diari, el diari de Canàries, el regidor va ser qui va impedir fer un valent per una normativa de recent creació i, segons s'ha justificat, en aquest cas, diuen que a partir d'aquella hora de les 12 de la nit no deixen fer cap mena de reunió o, en aquest cas, d'assemblea o d'acte a les entitats juvenils del poble.
1: Jo recordo temps passat, quan no estàvem...
0: A medianoche...
1: No estan permeses les reunions clandestines.
0: Potser volen que vagin a gastar el bar.
1: Bé, no ho sé.
0: Bé, escolta una cosa. Seguim avui parlant, en aquest cas anem al 20 minuts, perquè ara us quedareu assorats amb aquesta notícia que també parla d'una tradició nadalenca. Estic parlant del Tortell de Reis. Mm-hmm. Sí, el Tortell de Reis que potser se'n parell.
1: Oh...
0: Sí.
1: Ja comencem a parlar del Tortell de Reis.
0: Titular: El roscón de los reyes se salva por los pelos de ser prohibido por la Unión Europea.
1: Per què?
0: Això que una nova... Ho explico avui al 20 minuts. Hi ha una nova directiva comunitària sobre la seguretat de les joguines. Correcte, eh? Segons aquesta normativa, que ara mateix s'està parlant i que s'aprovarà aquesta mateixa setmana, el Parlament Europeu prohibirà, atenció, els amants de Kinder. Huevos Kinder, eh? Sí, esteu alerta a la ràdio?
1: Sí.
0: Doncs atenció. Diu que prohibirà totes les joguines que estiguin a dins de productes alimentaris que no estiguin correctament envasats.
1: Oh.
0: Què passarà?
1: Però això és molt
0: greu. Kinder Bueno.
1: No, Kinder Bueno no.
0: Bueno, Kinder...
1: Kinder
0: Huevo.
1: Sorpresa, no?
0: El Kinder Huevo, no?
1: El Kinder Huevo, sí.
0: Com es diu? Kinder Sorpresa. Això l'Abril ens ho dirà perquè és un fan. Segurament menja
1: Kinder,
0: el Kinder.
1: Vida, Huevo Kinder.
0: El Huevo Kinder.
1: Sí. El Huevo Kinder Bueno són barretes. El Huevo Kinder és el d'això.
0: Diu aquesta normativa que el típic Tortell de Reis podria estar considerat dins aquesta normativa perquè, clar, la figureta aquesta...
1: Ah, va dins del tortell.
0: Va dins del... A veure, és que, clar, dius... Aviam, teniu poca feina, no? És a la Unió Europea. Això que la Unió Europea diu que el roscón de reyes, si posa una mena de joguina o si posa la figureta del rei o la fava, resulta que pot ser que sigui considerat joguina. Aquí hi ha hagut reaccions polítiques i el eurodiputat de Convergència i Unió, Ignasi Guardans, ha posat el crit al cel sobre aquest tema.
1: Clar.
0: Ha dit que no pot ser, que això és una exageració i que això és una tradició de cada any i que, home, prohibir en aquest cas que s'hi posi el rei, la fava o el que sigui dins el Tortell de Reis ja seria massa.
1: Home, és que és molt divertit.
0: I el tema del Kinder també, escolta una cosa, de tota la vida hi ha hagut el huevo.
1: Però això ho fan per si algú es menja l'ou Kinder sense buidar-lo? Home, perquè seria un escàndol, això.
0: Bueno, la notícia tot plegat és que aquesta nova directiva comunitària sobre seguretat de les joguines, que s'aprovarà aquesta setmana, podria fer prohibir que dins el Tortell de Reis s'hi afegís aquesta figureta o s'hi afegís aquesta fava. Això ho trobaria escandalós, ja, eh?
1: Seria escandalós.
0: Anem a trucar una pastisseria a l'atzar de Santa Eulàlia de Ronzana, et sembla? L'hem trobat a l'atzar, sí. Aviam, què els sembla aquesta normativa?
1: Molt bé.
0: Jo diré com ho hem escoltat per la ràdio.
1: Per Ràdio Badalona. Bonica ciutat, eh? Bonic municipi. Bonic municipi.
0: Aviam si algú la pastisseria.
1: Que potser has buscat un poble una mica complicat, no?
0: Santa Eulàlia, és preciós.
1: Sí.
0: Preciós.
1: El passeig.
0: Sí, sí, i l'església també, i el carrer Major.
1: El carrer Major. I la plaça de la Vila és preciós.
0: On hi ha la farmàcia, allà és preciós.
1: Fan uns pessebres, diuen? Uf, increïbles.
0: Bé, potser estan liats amb els sorrons i les neules, eh?
1: Ah, no hi haurà sort, a una pastisseria. Si treballen als matins, a les pastisseries. No hi ha sort, eh?
0: No hi ha sort. Escolta, res, eh?
1: No hi ha
0: ningú. Jo que vull sempre innovar en aquest espai i, va, avui trucarem a una població per no trucar a Badalona, eh? No ens no hi ha manera.
1: No hi ha manera.
0: Anem a trucar, per això sempre ens queda. Quin recurs ens queda a aquesta hora?
1: 11, 8, 28.
0: És la nostra salvació, el nostre comodí del públic, que sempre el tenim aquí.
6: 11, 8, 22,
0: mira, ja el tenim aquí. Escolta una cosa, encara hi ha la tele, no?
1: Diria que sí.
0: M'encanta aquesta sintonia.
1: A mi també.
0: El de Telefónica, sí, sí.
6: Nuestros teleoperadores...
0: Tu t'imagines que prohibíssim posar aquesta tradició, aquesta figureta en el Tortell de Reis? Ja seria l'últim. Hola, bon dia. Em pots donar el telèfon d'alguna pastisseria?
7: D'alguna pastisseria?
0: Badalona, Badalona.
7: Sí, Badalona, d'acord. Mm.
0: A veure quina et surt. A l'atzar.
7: Li fa gràcia. Pastisseries?
0: Sí.
7: Badalona?
0: Badalona, sí. Quina et surt? Digue'm, sí.
7: Volia preguntar-li si Volvo se sabe si li ha tocat un magnífic televisor Sony.
0: Home, i tant! Sí, sí, a més, de quina marca és?
7: Sony Bravia.
0: Ui, no el vull, no el vull perquè no? Sony... Ui, ara que volen fer fora tothom de Sony...
1: Ah,
0: bueno,
1: no
0: va, sí, digue'm que sí, va.
7: Jo primerament li donen la informació de les pastisseries a Badalona.
0: Ah, vale, sí.
7: I després comprovem si la seva truca
0: molt bé,
7: a la
0: molt bé.
7: Guanyadora.
0: Digue'm.
7: La primera pastisseria, ve amb el nom de pastisseria Ventura.
0: Ventura, Can Ventura.
7: Mm. Es troba en el carrer Mar, sí, número 28. I el
0: fa molt bons els croissants de xocolata, ja.
7: Sí, sí. El telèfon és el 93.
0: Sí.
7: 384.
0: Sí.
7: 55.
0: Sí. Vale, perfecte.
7: En surt una altra.
0: Digue'm una altra.
7: Que es diu pastisseria Ferrer.
0: Ferrer.
7: Que està en el carrer Canonge Baranera 101.
0: Sí.
7: I el telèfon és el 93.
0: Sí.
7: 384.
0: Sí.
7: 27.
0: Sí. Vale, perfecte. I l'última, va.
7: És la pastisseria Gifre.
0: Gifre.
7: Que està en el carrer Gifre.
0: Sí, clar.
7: 159. I el telèfon és el 93.
0: Sí.
7: 387.
0: Sí.
7: 50.
0: Sí. Perfecte. Doncs ara sí, ara comprovem, atenció, si m'ha tocat o no.
7: Doncs fem la comprovació, comentar-li que les bases de la promoció les podrà vostè consultar en la pàgina web del
1: servei. Que sí,
0: que sí. Ah, sí, sí.
7: Que és www.11822.es.
0: Punt és. I la tele què?
7: Pues un moment que està el sistema comprovant.
0: Ai, quina emoció. Estic emocionat, eh? Estic emocionat.
1: Què diu?
0: A veure.
7: Una cosa, qüestió, sentint-ho molt la
0: tua
7: trucada.
0: Oh!
7: Hasta el dia
0: 8
7: d'avui hem entregat ja 26 televisors.
0: 26. I quantes queden?
7: En queden aproximadament uns 4.
0: 4 només?
7: Dia 21 de desembre.
0: O sigui, fins diumenge,
7: encara
0: eh?
7: Exactament, encara té possibilitat d'obtindre el seu.
1: Ho hem de justar, això, ho hem d'intentar.
0: Doncs escolti, ja ho provarem un altre moment.
7: D'acord.
0: Gràcies.
7: Moltes gràcies per la trucada, bon dia.
0: Escolta, només queden 4.
1: 4.
0: Eh?
1: No hi ha manera, eh? Escolta,
0: anem a, si et sembla, a Gifre, primer. Anem a Gifre, sí, anem a Gifre.
1: Gifre, que és l'últim telèfon que ens ha donat.
0: Anem a fer aquest carrusel de pastisseries.
1: Polèmica. El el tortell de Reis podria ser prohibit a causa d'una directiva europea.
0: Sí.
8: Sí, dígame.
0: Hola, bon dia.
8: Hola.
0: He trucat a Guifré, la pastisseria.
8: Sí.
0: Sí, mira, truco de Ràdio Badalona.
8: Sí.
0: Mira, escolta una cosa, et truco per un tema que no sé si sabeu. Saps el tortell de Reis?
8: Sí.
0: Sí, que feu cada any, eh?
8: Sí, sí.
0: Vosaltres sabeu alguna cosa que des de la Unió Europea es vol prohibir en aquest cas que es posin les figuretes a dins del tortell?
8: No.
0: No us ha arribat cap mena d'ordre ni res?
8: No.
0: Ni informació?
8: Ni informació ni res.
0: Que es veu que aquesta setmana el Parlament Europeu està fent una directiva sobre seguretat de les joguines. I es veu que volen prohibir posar les figuretes al tortell de Reis.
8: No, de moment no s'ha arribat res.
0: No, i tu com ho veus, això?
8: La figureta del rei va embolicada, o sigui... Mm.
0: Clar, però com va embolicada?
8: Ah, en paper de cel·lofà.
0: I això és higiènic o no?
8: Sí.
0: Sí?
8: Per l'alimentació, sí.
0: Ja, perquè jo em preguntava una altra cosa. Sí. Los huevos Kinder?
8: És que
0: tens...
8: Estic sonant a la botiga i
0: vale. Vale, no passa res.
8: Vale.
0: Vinga, gràcies, sí. Adéu.
1: Que la pobra dona
0: t'ha malada. Anem a l'altre Ferrer, et sembla, i acabem aquest carrusel?
1: Ferrer, vinga.
0: Ferrer, carrer Canonge Benedera. Ui.
1: Per favor.
0: Que
1: t'han accelerat, no?
0: Sí. És que anem molt ràpids. Escolta, tenim un tema pendent d'ahir.
1: Sí,
0: d'un bar de Fontgirola. De seguida marxarem fins a Màlaga.
1: Sortejaven aquest augment
0: en breves minutos, aquí en l'antena.
1: Com fa la Núria, no?
0: Sí, aquí en Ràdio Badalona.
1: Aquí en Ràdio
0: Badalona. En breves minutos.
1: En aquest programa aquí és estupendo.
0: Sí, estupendo.
1: Jo, José González, estupendo.
0: Sí. I en directe, sempre en directe, directíssim. I a Can Ferrer no hi ha ningú.
1: A Can Ferrer no hi ha ningú. Vols que provem l'última que ens ha dit? El Ventura.
0: El Ventura s'han sempre liats, eh?
1: Sí? Què vols dir amb això?
0: Sempre s'han liats.
1: Vols provar-ho o no?
0: Va, anem a Can Ventura.
1: Va, Can Ventura. He sentit un sí, eh?
0: Hola.
9: Digui.
0: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
0: On he trucat?
9: On truca? On demana vostè?
0: Jo a Can Ventura.
9: Sí.
0: És aquí, eh?
9: Sí.
0: Perdona que li molesti. Truco de Ràdio Badalona.
9: Sí.
0: Mira, trucar perquè aquesta setmana el Parlament Europeu es veu que està debatent una nova directiva sobre la seguretat de les joguines, correcte?
9: Sí.
0: I es veu que aquesta directiva podria prohibir les figuretes als tortells de rei. Això vostès tenen alguna informació?
9: No.
0: Ni havien sentit ni res.
9: No res, perquè si hi ha alguna cosa sempre el gremi ens avisa de seguida i no ens han dit res.
0: Ja, perquè diuen que en aquest cas, la figureta aquesta pot ser considerada com a joguina.
9: Estan carregats de romansos.
0: Oi que sí?
9: Mira, de punyetes, per no dir...
0: Perquè això és higiènic, no?
9: Clar,
0: perquè això va...
9: Van embolicades amb una cel·lofana.
0: O sigui, va embolicat i no hi ha cap tipus de problema, no?
9: A més, posem la fava, que també va embolicada.
0: Quines ganes de carregar-se les tradicions.
9: Estan carregats de punyetes.
0: Sí o no?
9: Clar.
0: O tenen poca feina, també.
9: Mire, això deu ser per tapar altres coses pitjors.
0: Ja. Sí, que res de res, eh?
9: Jo ara trucaré al gremi.
1: Oi.
9: Si de cas truco al gremi...
0: Això surt avui, li dic, per al 20 minutos.
9: Sí.
0: Surt, una notícia que en parla del tema. Però es veu que hi ha un diputat de Convergència i Unió que també ha posat el crit al cel i ha dit que, home, que tot plegat és una exageració.
9: Oh, clar.
0: Com van a parar, tu?
9: Però això ho diu la comunitat europea, dius?
0: Sí. De fet, s'està estudiant aquesta setmana i és veritat que s'està fent aquesta directiva sobre seguretat de les joguines.
9: Sí.
0: Clar, jo em pregunto que també afectarà això el kit... El Kinder Huevo aquest també afectarà.
9: Ah, també. Clar, tot.
0: Tot. Tot.
9: Mira, que no em facin d'això perquè jo tinc els reis comprats, de sorpresa. O sigui que... I que valen ple de diners i els tinc comprats.
0: Ja.
9: No em vinguin en cuentos, ara.
0: Molt bé, però vostè no ha sentit res, eh?
9: No.
0: Molt bé, gràcies.
9: Jo, si de cas, ara trucaré al gremi.
0: Perfecte.
9: A veure què em diuen.
0: I a veure què li diu.
9: Si un cas, vostè, si vol tornar
0: sí,
9: a trucar...
0: Sí, truco un altre moment i ja parlaríem.
9: Jo ara trucaré, a veure.
0: Vale, perfecte, vale? Gràcies.
9: Vale, adéu.
0: Home, és que ho trobo escandalós, aquesta notícia.
1: Sí.
0: Bé, escolta, anem fins a Fontgirola ràpidament, tenim un minut. Doncs va, darrer minut de l'espai, en directe truquem a Màlaga. Això ja passa ahir, eh?
10: Boys.
0: Repetim més que Telecinco.
10: Boys.
0: Diu el titular, un bar de Fontgirola sortea un aumento. Hola, buenos días.
11: Buenos días.
0: He llamado al bar Olton.
11: Sí, dígame.
0: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Sí, dime.
0: Mira, te llamo porque nos ha llegado la noticia que es verdad que estáis sorteando un aumento de pecho.
7: Ah, pues no tengo ni idea. Eso es el tema de por la noche y eso lo lleva la gente de noche. Tendrás que llamar a partir de las 8 de la tarde.
0: ¿Y tú quién eres?
7: ¿Perdona?
0: Tú eres de la mañana.
7: Sí, yo soy del día.
0: ¿Y no tienes ni idea del tema?
7: Pues no.
0: Nada de nada.
7: Nada. Gracias, hasta luego.
1: ¡Oh! ¡Oh! Increíble, ¿no?
0: ¡Oh!
1: Una bordería suprema.
0: Tornem a trucar. I tant. No saben... No saben... Aquí ha anat a petar.
1: Una bordaria suprema, no?
0: No és aquesta bordaria.
1: Perquè he de dir que segurament aquesta senyora ha rebut unes quantes trucades avui.
0: Ara comunica.
1: Ara comunica perquè ja l'estan trucant d'un altre mitjà.
0: Escolta una cosa, és que és escandalós. Recordem la notícia, tu, perquè l'hem dit tan ràpid que si algú no ho va escoltar ahir deu dir, a veure, de què estan parlant? Resulta que un bar de copes i una clínica estètica de Fuengirola s'han unit per sortejar entre els clients del bar un tractament de bellesa.
1: No t'hi barallis, que no tenim temps.
0: Per comprar una ampolla de cava. Ara ens agafarà el telèfon, ja.
1: Perquè li surt marcat.
0: Sóc que s'ha pagat 58 euros per aquesta ampolla de cava i pots entrar en el sorteig de l'Aumento.
7: Hola, dígame.
0: Buenos días. Perdone. Perdone.
7: Sí, un momentito, me estás hablando a tu teléfono, un segundo.
0: Sí, sí. Simpàtica.
1: Però què passa? Que tenen aquí una centraleta o què?
0: Bar Old Town.
1: Sembla això telefònica.
0: De Fuengirola. Recordem aquella polèmica a finals de novembre de la discoteca Patxa València.
1: I tant.
0: Que va tenir que suspendre la festa Pretty Woman.
1: Van fer marxa enrere.
0: Oh, aviam si s'hi posa.
1: Aviam si s'hi posa. Perquè, escolta, és que hem d'acabar,
0: Hem d'acabar.
1: És que no tenim temps.
0: A veure si posa aquesta senyoreta que ens ha penjat el telèfon.
1: Home, ens ha deixat aquí a l'espera.
0: Sí, sí. Això ho ha publicat el diari La Opinión de Málaga.
11: Sí, dígame.
0: Nada, nada, gracias por todo. Buenos días. Ja està.
1: I has pogut tornar la moneda, no?
0: Ja està. Apa, marxo. Fins demà, gràcies.
1: Adéu. Adéu. Adéu.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Z.
2: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
2: No, de Badalona.
3: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Està Antonio.
7: Està, què li queries?
6: De Ràdio Badalona, la más mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamat a la tele xorro.
9: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a l'espera, gràcies.
12: Sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que cada dia revisa i revisa el Carles Carvajal, es llegeix lletra petita, peus de foto, tot, eh?
3: Tot, anuncis i tot avui,
2: eh? Anuncis i tot.
3: Sí, sí, després ho comentarem, els anuncis que avui volem destacar. Avui comencem parlant d'un tema que fem la segona part, et sembla?
2: Sí.
3: Ahir començàvem amb la primera part, avui comencem amb la segona part, segon capítol del tema Tortell de Reis.
2: Col·laborat.
3: Ahir us explicàvem que una normativa de la Unió Europea que aquesta setmana s'està debatent prohibirà els aliments que amaguen joguines al seu interior per protegir els nens. Fins aquí, correcte, eh? Ahir en parlàvem. De fet, avui explica, per exemple, el diari Avui i el Periòdico de Catalunya que, finalment, amnistia el Tortell de Reis. La Unió Europea situa el Tortell de Reis al límit de la il·legalitat.
2: Vol dir que, en principi, es podrà seguir consumint i venent.
3: Es veu que aquesta normativa comunitària prohibirà totes les joguines inserides en aliments. Es veu que el dolç típic se'n salvarà si no conté objectes perquè hi juguin els nens.
2: Clar, les faves i les figuretes, en principi,
3: però
2: no
3: tot això
2: són
3: és molt relatiu, perquè, per exemple, les figuretes de Reis també poden servir perquè hi juguin els nens.
2: Sí, clar, vist així. Això, com fet la llei, fet la trampa.
3: Sí. Periódico de Catalunya. Una cosa interessant. Els ous de xocolata.
2: Els huevo kinder.
3: Sí, de fet en parlen i hi ha un requadre petit que diu els ous de xocolata, més coneguts per tothom com huevos kinder.
2: No kinder huevo, com dius tu.
3: Per què?
2: I tu dius kinder huevo.
3: I què és?
2: És huevo kinder.
3: Kinder bueno, bueno?
2: Kinder bueno és una altra cosa, però kinder huevo no és res.
3: Huevo kinder.
2: Huevo kinder.
3: Això perquè ho dius tu, eh?
2: O kinder.
3: Que contenen al seu interior un petit objecte, també s'ha salvat de la prohibició. Això que en aquest cas, la directiva europea indulta el producte perquè la sorpresa va protegida per una càpsula de plàstic que separa l'aliment de la joguina. Així s'evita que els nens corrin riscos al mossegar la closca.
2: Bé, és perillós, mossegar, perquè et pots fer mal, però clar, d'aquí a prohibir-ho.
3: Tu recordes que ahir parlàvem amb la responsable de la pastisseria Ventura, que ens va comentar que no tenia ni idea d'aquesta proposta, d'aquesta normativa comunitària, i que trucaria al gremi de pastissers a Barcelona per demanar més informació. Anem a trucar, aviam si la trobem, et sembla?
2: De fet, ens va instar ella mateixa que truquéssim avui a preguntar-li.
3: Doncs va, anem a trucar-hi, com sempre, en directe.
2: Pastisseria Ventura, que van ser molt amables, eh?
3: Sí. És curiós perquè això sobre el diari Avui, el periòdico. El periòdico no parla, no diu la marca d'ous kinder, però l'Avui sí.
2: L'Avui diu ous kinder.
4: Digui.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
4: Sí.
3: Que et vaig trucar i no sé si ho recordes.
4: Sí, sí.
3: No sé si ho has pogut consultar-ho.
4: Sí, sí, ja ho he consultat.
3: I què? Avui surt el diari, no sé si ho has vist al periòdico i a l'Avui.
4: No ho he vist el diari.
3: Però finalment es veu que hi haurà amnistia,
4: Però diu que hi ha amnistia, m'ho va dir el meu marit que ho va veure a la televisió.
3: Sí. Sí,
4: escolta,
3: sí.
4: Jo vaig trucar al gremi i em van dir que l'any passat aquest temps
3: jo
4: ja anava, diu que ja van remoure-ho i després es va quedar amb no re i ara aquest any hi tornen a remoure-ho que, bueno, esclar, el gremi doncs van posar tot crit al cel perquè, escolta, es volen carregar les diades aquest pas.
3: La fava i la figureta
4: perquè,
3: de rei,
4: clar, això sí, en el tortell no s'hi posa la figura, ja no té gràcia,
3: ja.
4: Vull dir que al final en tots els anys que s'hi posen ningú mai s'ha mort d'una figura d'un rei amb un tortell.
3: Bueno, és que sapiguem, no.
4: És que trobo que
2: van a buscar tres peus al
4: gat.
3: Bueno, i no t'ho perdis perquè es veu que també s'ha salvat de tot plegat els ous kinder.
4: Els ous kinder sí, perquè escolta, encara és més perillós els ous kinder perquè surten unes figures molt petitones. Vull dir, la criatura s'ho pot posar a la boca. No ho sé, allà diuen, menys de 3 anys no.
3: Però a veure, si comencéssim ja a prohibir-ho tot... És que hauríem de prohibir-ho tot.
4: És que no sé de quin plan es posen ara.
3: Ja.
4: És una cosa que la veritat, jo no hi veig la solta, que es cuidin d'altres coses més importants que de tot això.
3: Ja. Bé, escolta, doncs...
4: De moment no queda amb res.
3: Sí,
4: ja
3: de moment està...
4: No tenien coneixement de res, i que això...
3: De moment aquest any el Tortell de Reis se salva.
4: se salva.
2: Amnistia.
3: Sí.
4: Sobre la marxa, haurem d'anar fent. Però diu que l'any passat, aquest temps, ja va començar això.
3: Mm-hmm.
4: Que no, esclar, no havien dit res perquè no es va quedar amb un no res, però que això ja anava. Que a la llarga, al final, lograran. Dic jo, eh?
3: No, ja, ja.
4: Potser no.
3: Avui explica el diari que el que no s'ha salvat es boca a Europa.
4: Sí.
3: És molt típic unes piruletes que es venen, eh?
4: Sí.
3: I que es veu que són uns ossos que tenen un petit llum al seu interior.
4: Ah.
3: Jo no ho sabia, això, eh?
4: No,
3: i al qual només és possible accedir després de menjar-se el caramel.
4: Ja.
3: Doncs es veu que això sí que ho han prohibit.
4: Això sí?
3: Sí. Sí, sí, sí, sí.
4: Bueno.
3: Però bueno.
4: No ho sé, mentre se'ns salvi el tortell de Reis.
3: Ja. Ja, ja. Bueno, el que sí que prohibiran, i això es veu que sí que ho han aprovat, són els brioixos a crema. Prohibiran pujar-los a l'avió.
4: Pujar-los a l'avió?
3: Sí, sí, perquè els farcits de crema es veu que seran prohibits per seguretat aèria.
2: Exploten.
4: Què?
3: Sí, sí, sí, és veritat, això, eh? Això sí, sí, ho publica avui el Periódico de Catalunya.
4: Però la gent que s'emporta l'avió, tot això, què?
3: Bueno, però, per exemple, les enciamades a crema, quan vas a Mallorca.
4: Bueno, però són de cabell d'àngel.
3: Però hi han de crema, també.
4: Sí, però el típic és el de cabell.
3: Ja, però el que explica avui el diari és que pot ser que una altra vegada hi hagi la polèmica que aquestes enciamades a crema estiguin prohibides pujar-les a l'avió.
4: Ja. Ah.
3: Però bueno.
4: No sé, escolta.
3: Bueno, no sé... És com si un tornem-hi, no?
4: Sí,
3: també.
4: És que, a més, també, des que va passar allò de les coques aquelles de crema, d'allà a Torroella de Montgrí aquell any, bueno, que s'han posat amb l'ú de crema i els de sanitat, que és massa, eh? Que és massa, perquè, escolta, cada 3 mesos els tinc aquí, eh?
2: Què diu ara?
4: Els de sanitat, i busquen 3 peus al gat.
3: Sí, o sigui, que la crema...
4: L'ú de crema, bueno, bueno...
2: Els xuxus, els tornem-hi.
4: Busquen 3 peus al gat, i comencen a enviar inspectors i inspectores que no hi entenen de res de res.
3: O sigui, que aviat no es podran vendre tornem-hi.
4: No ho sé, perquè és que es posen bon plan...
2: Vén a buscar els 3 peus al gat.
4: Abans no vigilaven res, i ara és massa.
3: Molt bé. Escolta, moltes gràcies per tot.
4: Bueno, tu ja ho saps.
3: Gràcies. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
3: Adéu. Adéu. Escolta una cosa.
2: Si...
3: Acabo, si et sembles, digues, digues.
2: No, que si jo pensava, a part del tortell i dels ous Kinder, quins més productes hi ha que tinguin un ninotet abans? Un ninotet a dins o un objecte a dins? Cap més, no? Per tant, quin sentit té aquesta
3: normativa? Bueno, és que si ens posem així de tiquis-miquis, les mones a Pasqua... Que poses tu les joguines i les plumes i tot. Potser també queden prohibides. I el Mickey Mouse i la Letícia.
2: Bé, però tercament van a sobre, no dins.
3: Ja, però si està en contacte directament amb el menjar, també potser això es prohibeix.
2: Clar, és veritat. Potser és la polèmica.
3: Estem parlant que les mones a Pasqua també estan en perill? Bé, acabo sobre aquest tema. Jo us deia... que es veu que les actuals normes de protecció als aeroports prohibeixen embarcar les cremes, o sigui, les enciamades de crema. Una altra cosa és que en aeroports com el de Palma de Mallorca, els agents es veu que fan la vista grossa. Cosa que no passa, per exemple, a París. Tu a París vas a l'aeroport amb una enciamada de crema i no te la deixen pujar a l'avió.
2: Què dius ara?
3: Et diuen que ets un terrorista. Que clar, pot explotar.
2: Sempre te la pots posar al cap com el cordobès del Força Barça.
3: Sí.
2: I així potser ningú ho veu, no?
3: Sí, sí. Bé, anem a d'altres temes al dia.
2: Sí.
3: I atenció, perquè, com sempre, aquest espai va més enllà. I d'aquí a uns segons coneixerem tot el que passarà durant el proper any.
2: Això ja ho vas fer l'any passat, eh?
3: Ja, però això s'ha de fer, és una tradició.
2: T'agrada.
3: És com el, no sé, com el resum de l'any. Això s'ha de fer.
2: O com el missatge de l'alcalde per Cap d'Any, no?
3: Ja, per cert, que dilluns hi ha polèmica, ho sabeu tots plegats.
2: Què passa, dilluns?
3: Perquè dilluns és el dia de la loteria i hi ha vaga de 24 hores de Televisió Espanyola.
2: Oh.
3: Això vol dir que no es farà el sorteig per primera vegada a la història per la de todos.
2: És un escàndol, això.
3: La gent que escolti la ràdio, tu.
2: Sí, sí.
3: O que en Cuní connecti, tu.
2: Però no és el mateix.
3: Ja, ja.
2: No és el mateix.
3: Ja, ja. Bé, escolta una cosa. Parlem de previsions del 2009, et sembla? Avui hi ha un petit anunci. El 20 minuts avui és una mina, ja t'ho dic ara. És una mina. Diu, las mejores predicciones del 2009.
2: Sí.
3: I hi ha un telèfon.
2: Que és un pitoniso.
3: Suposo. Jo tinc una sèrie de preguntes importants. Preguntes sobre Badalona. Què passarà el proper any? De seguida ho coneixerem a través d'aquest pitoniso o pitonissa. Anem a trucar en directe.
2: Té nom?
3: No.
2: Només hi ha un telèfon.
3: Només hi ha un telèfon. Atenció, Jens, perquè sabrem què passarà el proper any.
2: A mi aquestes coses em fan por, eh?
3: Per què?
2: Perquè em faran un mal de ojo.
3: No, home, no. Són preguntes concretes que volem fer.
2: Ja ho veuràs, ja. Recorda el Carlos Jesús, el que va passar.
3: Buenos días.
1: Hola, ¿cómo te llamas?
3: Yo, Carlos, ¿y tú?
1: Lourdes.
3: ¿Cómo?
1: Lourdes.
3: Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Pues aquí tirando.
3: Mira, yo te llamo porque he visto en el periódico, en el 20 minutos, que ya pues hacéis previsiones para el año que viene, para el 2009. Sí. Yo no sé si me puedes ayudar.
1: Pues lo intentaremos. Necesito cogerte unos datos, Carlos. Dime la edad, por favor.
3: Bueno, es que no es para mí. O sea, que no...
2: Amb el rollo erótico.
3: O sea, son preguntas generales sobre Badalona.
1: Ya, pero mira, es que de todas maneras necesito coger los datos de la persona
3: ya.
1: Que llama.
3: Vale.
1: Es un segundo, ¿vale?
3: Pues rápidamente, porque esto vale muy caro.
1: Venga, dime la edad.
3: Yo 27.
1: Aparentas más, ¿eh?
2: Oy, oy.
3: ¿No? Sagitario.
2: Sí que sabe cosas.
1: Sagitario. ¿Y de la provincia?
3: Barcelona.
1: Vale, muy bien. 20 minutos, ya lo he puesto. ¿Qué quieres saber?
2: ¿Cómo 20 minutos?
1: ¿Carlos?
3: Mira, yo quiero saber, yo vivo en Badalona... Soy una persona relacionada con el ámbito de la ciudad y quiero saber algunas cosas sobre mi futuro, el futuro de mi Badalona querida, ¿de acuerdo?
1: Sí.
3: Mira, hay una plaza muy grande en Badalona que están haciendo obras del metro, ¿correcto?
2: ¿Lourdes?
3: ¿Me sigues?
1: Sí, te estoy atendiendo.
3: Vale, unas obras que en Badalona hace tiempo que están haciendo. Yo quiero saber si el año que viene, el 2009... No está claro ahora mismo que se... O sea, la plaza es muy grande, ¿eh? Y tiene que ir un edificio.
1: Sí.
3: Yo quiero saber si el año que viene vamos a saber qué edificio y de qué será este edificio.
1: Uh-huh.
3: ¿Me lo puedes mirar?
1: Sí, saber qué edificio y qué será, ¿no?
3: Sí.
2: Sí.
1: ¿Qué se va a construir?
3: ¿De qué índole?
1: Vale.
2: Un auditorio, un cine...
3: No sé, una funeraria, un juzgado...
1: Sí, sí, para
3: un todo. McDonald's...
1: Sabéis que van a construir un edificio, pero no sé, uno puede saber el...
3: Correcto. Exacto. De hecho, están haciendo las obras del metro, que yo no sé si me puedes mirar ya de paso, si el año que viene vamos a ver la luz en esas obras del metro.
2: En la luz del túnel del metro.
1: Vamos a ver, vamos a preguntar por lo del metro, ¿vale?
3: Vale, perfecto.
2: Vamos allá.
1: Vamos a ver si en el 2009, la pregunta es, Carlos, 27 años, Sagitario, concéntrate en la obra.
3: En la obra.
2: Concéntrate.
1: Si en el 2009
3: sí.
1: Van a terminar las
2: si
1: obras
2: vamos
1: del metro,
2: la finestra,
1: ¿no?
2: Porque os veo desde aquí la
1: grúa. Más o menos, ¿no? ¿Carlos?
3: Sí, sí, te estoy escuchando.
1: Y van a terminar en el 2009 las obras del metro, ¿no?
3: Vale, sí, de entrada esto.
1: Vale, en el 2009 van a terminar las obras del metro.
2: No, que el pitoniso per dir que no.
3: Ya.
1: Vale, va a terminar las obras.
2: Vamos a ver.
1: Me sale que hay un señor,
3: ¿sí?
1: Hay un señor que es un señor maduro,
3: ¿sí?
1: Que le va a intentar dar un poquito más de avance.
3: ¿Ah?
1: Pero, sí.
3: ¿Tiene bigote?
1: Os lo pregunto si tiene bigote o no.
2: ¿A quién le pregunto?
1: Un señor mayor que le va a intentar dar
2: mayor
1: más avance
2: no es.
1: Porque no va la obra tan rápida como él quisiera.
3: Ya.
1: Entonces, en el 2009 yo veo como que él va a intentar un poco...
3: Mírame, por favor, si tiene bigote.
1: Vale.
2: Una cosa es mayor y la otra es maduro.
1: Cuando tú me digas, yo corto.
3: Ya.
1: Yo te diría que sí.
3: Sí.
2: Que lleva bigote.
3: Vale, ya sé quién es.
1: Yo te diría que sí. En un primer momento como que le va a intentar dar más avance porque no va tan rápido como él quiere.
3: Ya.
1: Me sale, a ver, en el 2009, pero terminan la obra en el 2009. Cuando tú me digas, yo corto.
3: Ya.
1: A ver, la terminan.
2: No, el temps que...
1: Me sale que a trancas y barrancas, gracias a las comunicaciones y todo eso, está muy avanzada en el 2009. Terminarla completamente le falta alguna historia.
3: No, ¿sí? no se va a acabar.
2: Casi todo, pero no.
1: Gracias a este señor te digo que va a avanzar más, pero
3: vale.
1: algún detalle, alguna cosa, ¿me entiendes? Queda pendiente.
3: Queda pendiente.
1: Alguna cosa.
3: Mírame, por favor, si puede ser el tema del edificio. A ver qué ves tú.
1: Si os van a informar de qué...
3: Bueno,
2: ¿qué edificio va a haber?
3: ¿De qué índole? ¿De qué tipo?
1: Vale. Vamos a ver, en el 2009...
3: ¿De qué servicio va a dar a la ciudad?
1: A ver, en el 2009 el edificio que tienen previsto construir, van a dar información de lo que puede ser. Cuando tú me digas, yo corto. ¿Van a dar esa información?
3: Ya.
2: Home, la informació segur que la donen, no cal que ens ho digui això. És evident que es donarà la informació, no l'inauguraran per sorpresa.
1: A mi me sale que viene entrada el 2009.
3: Sí?
1: O sea, que viene entrada el 2009. Vosotros, o sea, te quiero decir, bastante, bastante entrado porque todavía...
3: ¿Pero qué tipo de edificio?
1: Es que todavía no lo dicen.
3: No lo tienen claro.
1: Por eso te estoy diciendo, me sale el tema de varias historias ahí mirando tal, pero en el 2009 todavía esa información...
3: Pero no tú no ves, no visionas qué tipo...
1: Tipo, si no lo saben todavía ni ellos.
3: No lo saben ni ellos.
2: No, pero tú lo tienes que saber, que por eso eres pitonisa.
1: No van a dar esa información. En el 2009 hay varias... me sale, como ves, el colgado, como que está estancado.
2: ¿Cómo de veure, no?
1: Porque me sale el mundo. Me sale como que hay proyectos que no son solamente de lo que es el Badalona.
3: Correcto.
1: Sino
3: ya...
1: de más índole se tienen que decidir.
3: No lo tienen claro, en resumen
1: sería. No, se tienen que decidir.
3: Vale. Otra pregunta, ¿puede ser?
1: Dime.
3: Mira, yo quería saber si el año que viene... va a venir a Badalona, se va a implantar el Corte Inglés.
1: ¿Qué? ¿Cómo que se va a implantar?
3: Es un tema que arrastramos desde hace años y que no hay manera.
1: ¿Que el Corte Inglés se edifique allí? Que tenga...
3: Sí, sí.
1: ¿Y va a haber algún Corte Inglés en Badalona?
3: De hecho, hay un solar que está destinado para que vaya el Corte Inglés, pero nunca llega, nunca llega. Es como la Sagrada Familia.
1: Vale, para el año que viene, ¿no?
2: Sí.
1: 2009.
3: ¿No? 2009 va a empezar las obras del Corte Inglés en Badalona.
1: Vale, cuando tú me digas, yo corto.
3: Ya.
1: No.
3: No.
2: No.
3: Vale. Venga, gracias.
1: Nada, hasta luego.
3: Hem desvetllat molts secrets del proper any a Badalona.
2: Home,
3: anem a fer un recopilatori.
2: No
3: tindrem el metro.
2: No tindrem el metro.
3: No arribarà el Corte Inglés.
2: No arribarà el Corte Inglés.
3: Bé, deixem aquí el tema, anem a d'altres temes al dia.
2: Amb el bètolo.
3: I parlem, si et sembla, de Rafael. Tu t'agrada molt, no, Rafael?
2: Home, per favor, això és una ofensa.
3: Avui et porto una notícia que et quedaràs astorat. Anem a escoltar-la una mica.
2: Avui presentarem en primícia el seu nou disc.
3: No, ja el presento jo abans.
2: Va.
3: Et quedaràs astorat. L'escàndol és l'entrevista, la portada que Rafael ha donat a la revista Zero.
5: Siempre la misma rutina.
3: Què et sembla?
5: Nos vemos por las esquinas.
3: La revista Zero és una revista especialitzada cap al sector homosexual. El cantant es veu que en aquesta revista que ha sortit aquesta setmana parla dels seus 50 anys sobre els escenaris, parla dels matrimonis homosexuals i parla sobre la seva condició sexual.
2: Oh. I què diu? Què diu? Que ho sabem?
3: Sí. Diu, a l'entrevista... el cantant afirma que els rumors sobre la seva condició sexual no l'afecten. Diu, cada uno es lo que tenga que ser y bien hecho está. No hay por qué dar la esquina a nada.
2: Bé.
3: Aquí... Però acaba dient, però vamos, yo no estoy en ese caso. Clar, és molt...
2: ambigu, no?
3: Sí. Bé, per cert que...
2: Hem de dir que ell sempre ho ha negat, eh?
3: Portarà polèmica perquè... ha recriminat a la reina les seves declaracions sobre el matrimoni gay.
2: És un escàndol, això.
3: Què et sembla?
2: El Rafael mai es posiciona d'aquesta manera.
3: Sí. Doncs atenció, entrevista que surt aquesta mateixa setmana en aquesta revista, a la revista Zero. I on quedo amb el titular? Actuar és una cosa superior al orgasmo.
2: Oi.
3: Què et sembla?
2: Bé, em sembla que jo crec que no sé ben bé a quina revista estava parlant, eh?
3: Té.
2: Això m'ho quedo.
3: Té, tu don, tarjetita por aquí.
2: Ho comentarem avui amb les nostres àvies i m'ho penjaré a l'habitació.
3: Molt bé, i si et sembla, fem bateria de notícies, et sembla?
2: Som-hi.
3: Doncs fem bateria de notícies que han passat durant el dia d'avui. Avui el periòdico de Catalunya afirma, Carles, que el 2008 jo ja estic fart del tema del canvi climàtic i tot plegat. Diu el periòdico, el 2008 s'acaba com l'any més fred d'aquest segle. A veure,
2: cada
3: en què quedem?
2: Cada surten notícies d'aquest tipus.
3: Diu, serà un dels 10 més... Atenció, eh? Després diu, serà un dels 10 més càlids des del 1850.
2: No ho acabo d'entendre.
3: Jo tampoc.
2: És el més fred o és el més càlid?
3: Això que hi ha l'anomalia tèrmica més elevada que registra novament Europa i Sibèria. O sigui, és el més càlid, però també és el més fred.
2: És a dir, que hi ha molt... És un any de contrastos, doncs, sí. De molt de fred i de molta calor.
3: I acabo parlant, si et sembla, del mític programa Aquí hay tomate, de Telecinco, que haurà de pagar, finalment, 240.000 euros als Aznar per afirmar que se separaven. Sí. Te recordes, no?, aquella notícia tan polèmica. Ho va emetre el mes de novembre del 2007. Doncs ara un tribunal ha donat la raó a aquest matrimoni i hauran de pagar 120.000 euros a cada un d'ells.
2: De fet, ahir sabíem que també han de pagar una quantitat important a Terelu Campos.
3: També, no?
2: Vull dir que un programa que no es faia, doni-do les conseqüències que està portant.
3: Doncs sí. Escolta, marxo.
2: Molt bé.
3: Marxo i vaig apuntar-me totes aquestes previsions al 2009, eh?
2: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí. Importants.
2: Per cert, avui anirem en directe a la presentació de la Rosalia, que fa del seu segon llibre, El Mercat Tornell, El Mercat Mainon, i li preguntarem.
3: Molt bé, perfecte.
2: Gràcies.
3: Tota, gràcies.
6: Hello. Víctimes al telèfon.
7: I diga...
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon.
8: 20 anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
11: No, no.
10: ¿Ha disculpe.
11: No.
10: Si necesita...
11: Que no.
10: Disculpe, no le he entendido.
11: A ver, ayuda, ayuda.
10: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
11: Ay, por favor.
2: ¿Quién nivel de radio?
11: Operador.
10: Disculpe por la confusión.
11: Sí. Sí.
10: Gracias.
12: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: a la platja en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Són les 12.
2: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Aquest diumenge ha començat la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que, segons les previsions del Meteocat, s'allargarà com a mínim fins dimecres, quan s'espera el seu pic màxim. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat i demana

0: I l'ONG Badalona Nina Open Arms va rescatar divendres 16 persones que es trobaven a la deriva al Mediterrani Central. Les autoritats italianes han assignat el vaixell Open Arms al port de Ravenna com a punt de desembarcament, una arribada que està prevista avui dilluns 13 de juliol. A bord de l'embarcació viatjaven 9 adults i 7 menors no acompanyats procedents de Somàlia i Egipte. El port de Ravenna es troba allunyat de la zona de rescat a 3 dies de navegació del punt on es va dur a terme l'operatiu. Amb tot, Ravenna és una ciutat amb experiència en l'acollida de persones arribades per mar i que, de fet, en els darrers anys ha defensat la cooperació entre organitzacions humanitàries i les institucions. I l'Ajuntament de Badalona instal·larà una pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per seguir demà dimarts a les 9 de la nit la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà Espanya i França. Així ho va anunciar el consistori, tan bon punt el combinat espanyol va superar Bèlgica per 2-1 en els quarts de final de divendres. Aquesta és la segona semifinal d'un Mundial en la història de la selecció espanyola i en la primera va acabar guanyant el primer títol mundialista per Espanya l'any 2010 a Sud-àfrica. En cas que la selecció espanyola superi a la francesa aquest dimarts, l'Ajuntament tornarà a instal·lar la pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per la final de diumenge, 19 de juliol, també a les 9 de la nit.
1: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
0: I hores d'ara uneix a la bandera groga a totes les platges de Badalona. Avui tenim ventolina i l'estat actual de la mar es manté en maró, amb onades que oscil·len entre el 0,5 i l'1,25 metres d'alçada. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 27 graus i l'ambient de 30.
1: A Obramat no fem promeses buides, complim els nostres compromisos. Per això hi trobareu estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per qualsevol projecte d'obra o reforma. També disponible a Obramat Ponets. 20 anys construint junts. Obramat.
0: Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: ¿Qué es realmente la música? En términos puramente técnicos, es una serie de sonidos encadenados que crean una reacción en la mente humana. Pero es mucho más que eso.
5: Funky Tracks Radio.
6: Hemos de afrontar que las cosas están cambiando.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Guàrdia Civil està duent a terme un dispositiu a Badalona contra una xarxa de delinqüència organitzada dedicada sobretot a falsificar productes i a proveir-los al mercat del Top Manta. L'operatiu es fa simultàniament en diferents punts de la ciutat, un d'ells a l'Avinguda Maresme número 151-153. El cos policial està fent registres i investigacions en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, que també ha participat a la investigació prèvia. Segons fonts de la mateixa Guàrdia Civil, el grup que s'està desarticulant fabricava una quantitat molt elevada de productes falsificats, encara que de moment es desconeix el volum exacte. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar una jornada de vaga als centres públics catalans el dia 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu del nou curs escolar. En cas que s'acabi celebrant, afectarà també a les escoles de Badalona. La decisió s'ha pres en una assemblea celebrada a Sant Celoni amb

0: a parlar i que hi hagi una mesa de negociació.
1: Des de l'Assemblea consideren que les mobilitzacions han de seguir el seu curs perquè no s'han escoltat les demandes de tot el sistema educatiu, des de l'etapa de 0 a 3 anys fins a cicles formatius. També denuncia que les mesures anunciades fins ara no han tingut un impacte real en el dia a dia de les aules. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa que les reunions amb la comunitat educativa estan servint per avançar en el diàleg i reduir el malestar de cara al nou curs. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres de tot Catalunya i que mantindrà aquestes trobades durant el juliol i durant el curs vinent. I una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge a la platja del Coco de Badalona després de patir una aturada cardiorrespiratòria. Els socorristes, que encara no havien iniciat el servei de vigilància, han estat els primers a intervenir i han començat les maniobres de reanimació. El personal de SEM ha continuat amb les actuacions, però finalment no ha estat possible salvar-li la vida.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
1: I Vicky Losada és nova jugadora del Badalona Women per la pròxima temporada. La migcampista catalana arriba cedida pel Bristol City Women, equip propietat del Mercury 13, com el Badalona Women. La terrassenca ho ha guanyat tot amb el Futbol Club Barcelona, començant per una de les seves Champions League, sent la capitana i passant per 6 títols de Lliga i fins a 7 títols de la Copa de la Reina. Després va marxar a l'Arsenal, on va jugar a la FA Cup. Losada també ha estat protagonista amb la selecció espanyola amb més de 60 internacionalitats i participant en 2 Mundials i 2 Eurocopes. Vicky Losada es converteix en el fitxatge més mediàtic de la història del club. Serà presentada aquest dimarts a 11:15 del matí a l'Hotel Marina Badalona, tot i que ja ha fet les seves primeres declaracions en la sessió de fotografia oficial que ha fet amb el club a les instal·lacions de Badalona Comunicació.
3: Tenía muchas ganas de volver a la Liga Española, sobre todo por el estilo de nuestras futbolistas, porque es verdad que llevo mucho en Inglaterra y al final era muy físico, y es cierto que en todos estos 5 años que he estado fuera me han faltado conexiones en el campo. Tengo muchas ganas de volver a jugar aquí.
2: Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Ponés, amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
1: Ara mateix tenim 30 graus de temperatura a la ciutat.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest pulsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa.

0: Ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
0: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
1: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
0: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
1: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
0: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
2: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estadi al Regne Unit.
1: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia al camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
5: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
4: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
6: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
4: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
1: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
7: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla. És en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
1: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
9: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática.

0: Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sinó que tenemos que prevenir.
1: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
2: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
3: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
4: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, pues mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament pues, passés el que ha passat.
3: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
5: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
6: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
7: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Venga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
6: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
7: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
8: ¿Cree que no pasa siempre?
7: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
6: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
2: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
10: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
9: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
8: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
9: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte, i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
12: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
11: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
13: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero ¿en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona? ¿Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación?
11: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
2: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
15: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs duri uns dies i que un cop doncs estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
14: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
2: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera e incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
16: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
2: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
18: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
19: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
18: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
2: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: La iniciativa amb el lema Vacances a Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el Bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
21: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena.
20: Des de fa anys, la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any, la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
22: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
2: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
22: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
2: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
22: Tot plegat després de 2 setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol, amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
2: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
0: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones y de hacer partícipe al espectador.
23: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
2: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, ha mort als 78 anys. Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres. I és moment per als esports. Que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
1: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat 9 fitxatges de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patria Ojeda procedent de l'Eibar.
3: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
1: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys, i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogan. Escoltem-lo.
4: Veus la història del club, la ciutat, expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
1: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona. Diat Tella.
24: Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefan Utón, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'Asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a l'Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
25: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
24: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
2: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir mal temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero... Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on estarà el Regne Unit.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 920 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua Múrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
10: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, pues mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament pues, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
5: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Venga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
5: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
16: ¿Cree que no pasa siempre?
5: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
18: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
17: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
19: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
17: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
20: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
21: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
20: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
22: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
20: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera e incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
2: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: Són 3:15, avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
16: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
23: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
16: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
0: El Manal Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
24: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almena, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i, a la vegada, per poder donar la cobertura sanitària adequada.
25: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi, tot en funcionament, tot correcte, i a començar a posar en un nou espai, en molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
24: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
0: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. Se n'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
27: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
26: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
4: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
0: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
4: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
4: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que, a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos, porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
6: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
4: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta, sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Lozada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
9: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
8: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
5: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
8: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaïl i Stefan Utón, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'Asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
11: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
0: Notícies Badalona.
2: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. La Guàrdia Civil està duent a terme un dispositiu a Badalona contra una xarxa de delinqüència organitzada dedicada sobretot a falsificar productes i a proveir-los al mercat del Top Manta. L'operatiu es fa simultàniament en diferents punts de la ciutat, un d'ells a l'Avinguda Maresma número 151-153. També s'han fet registres a Santa Coloma de Gramenet i a Barcelona. El cos policial està fent registres i investigacions en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, que també ha participat a la investigació prèvia. Segons fonts de la mateixa Guàrdia Civil, el grup que s'està desarticulant fabricava una quantitat molt elevada de productes falsificats, encara que de moment es desconeix el volum exacte. I els Mossos d'Esquadra han detingut un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals Badalona. En l'operació s'han detingut dos homes de 31 i 43 anys, mentre que un tercer investigat té un ordre de detenció pendent. La investigació atribueix al grup el robatori de 16 motocicletes valorades en uns 104.000 euros, sostretes durant el mes de gener i entre els mesos d'abril i maig. Segons els Mossos, els lladres seleccionaven prèviament les motos estacionades a la via pública i actuaven de matinada per evitar ser detectats. A més, de Badalona, els robatoris es van cometre en diversos districtes de Barcelona i en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Granollers. La investigació ha estat possible gràcies a les imatges aportades per veïns, les càmeres de seguretat de diverses benzineres i la informació del sistema de lectura de matrícules Lectio. Els dos detinguts acumulen nombrosos antecedents policials, principalment relacionats amb robatoris de vehicles. Els Mossos han recuperat diverses de les motocicletes sostretes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els arrestats van passar a disposició judicial el passat 3 de juliol. I Badalona ha guardat un minut de silenci per les víctimes de l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, que ha causat almenys 13 morts i diverses persones desaparegudes. L'incident es va produir el passat 9 de juliol i va afectar 7.000 hectàrees. L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Vila i ha servit per expressar el condol institucional a les famílies afectades. I el Centre Comercial Màgic Badalona és un dels refugis climàtics més coneguts pels badalonins. Amb les altes temperatures d'aquests últims dies, centenars de persones aprofiten la climatització d'aquest espai per refrescar.

0: quarts de final de divendres. És la segona semifinal d'un Mundial en la història de la selecció espanyola i en la primera va acabar guanyant el primer títol mundialista per Espanya l'any 2010 a Sud-àfrica. En cas que la selecció espanyola superi a la francesa aquest dimarts, l'Ajuntament tornarà a instal·lar la pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per la final de diumenge 19 de juliol, també a les 9 de la nit. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a Badalona.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Ruta 66.
4: Benvinguts a una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques i també amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Una vegada més, l'equip del programa us envia una cordial salutació. En Marc de los Santos és el responsable, el control tècnic de so i en Pitu davant del micro. Com tenim costum, encetarem el programa a l'edició d'avui amb una nova proposta. Som-hi, comencem!
1: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Right On és una de les noves composicions dels alemanys Rising Winds. Després de dos EPs, aquest 2023 s'estrenen amb un àlbum anomenat Rich, registrat als Estats Units i Alemanya. Rising Winds són cinc músics capitanejats per Florian Bauer, vocalista i compositor de pràcticament totes les cançons. Amb un estil hard rock melòdic, us presentem una altra d'ells, titulada Remember.

Too Many Lies, Too Many Masters és la cançó que dona títol al tercer àlbum en solitari de Ronnie Romero, un dels vocalistes més prolífics del hard rock. Ha col·laborat amb artistes i moltes bandes i ha format part dels Lords of Black, Richie Blackmore's Rainbow i Michael Schenker Group. El cantant xilè afincat a Europa debuta com a productor en aquest disc, que inclou peces destacables com aquesta, I've Been Losing You.

Living It Up és el single de presentació que ara fa unes setmanes editava Paul Rogers, una de les veus històriques del rock. Midnight Rose és el vuitè àlbum en solitari, després de passar per bandes legendàries que després escoltarem. Fins i tot va substituir a Freddie Mercury en una gira amb els Queen. Anem per una més d'aquest gran vocalista de 73 anys. Take Love és una altra de les noves del britànic Paul Rogers.

All Right Now és potser la cançó més representativa dels anglesos Free, un hit de l'any 70 amb la veu de Paul Rogers, una banda que va desaparèixer l'any 73. Aquell mateix any, Paul Rogers debutava amb una altra històrica banda, els Bad Company. El single de debut va ser tot un èxit a USA. És una cançó també molt popular. Parlem de Can't Get Enough.

0: Club de 66. Els originals i les seves versions.
1: Està a punt de sortir el nou disc de la reina del metal a Europa, l'alemanya Doro. I ja podem escoltar un dels tracks. És una versió d'un tema dels Judas Priest de l'any 80, Living After Midnight. Precisament Rob Halford, el vocalista dels Judas Priest, col·labora en aquesta gravació.

Break My Heart Tonight, en directe als Rickles Kelly, una banda de Red Deer i country rock originaris d'Idaho. Ells triomfaven en les primeres dècades d'aquest segle als Estats Units, concretament a Texas. Tenen nou àlbums al mercat. El que repassem avui és un directe editat en CD i DVD de l'any 2006, que inclou els hits dels seus primers cinc àlbums, entre ells aquest Wicked Twisted Road.

0: seguit.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.
2: Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un artista promesa de la música country al Canadà. Es diu Owen Reglin i una de les més destacades de les seves primeres cançons. Amb All The Roads marxem. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona ja es troba immersa en la tercera onada de calor de l'estiu. Un episodi de calor que, segons el Meteocat, s'allargarà com a mínim fins dimecres, quan s'espera que sigui el seu pic màxim. Aquesta nit de dilluns la temperatura mínima ha estat de 25 graus i durant el dia els termòmetres han fregat els 30. S'espera que es mantinguin temperatures molt elevades amb una sensació tèrmica encara més alta a causa de la humitat. A més, anirà acompanyat de la presència de pols sahariana en suspensió que podria empitjorar la qualitat de l'aire. L'augment de les temperatures i la persistència de l'ambient sec fan repuntar també el perill d'incendi forestal. A Badalona i Tiana la situació és de risc alt i per això es demana màxima prudència en les activitats al medi natural i es recorda que està prohibit fer foc al bosc i a les zones properes. Davant d'aquest escenari, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu a totes les regions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat i demana extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius més vulnerables, així com facilitar l'accés als refugis climàtics habilitats pels municipis. El Centre Comercial Màgic de Badalona és un dels refugis climàtics precisament més coneguts dels badalonins. Amb les altes temperatures d'aquests últims dies, centenars de persones aprofiten la climatització d'aquest espai per refrescar-se, descansar i protegir-se de la calor durant les hores de més intensitat. Recintes com aquest són importants per prevenir cops de calor i altres problemes de salut derivats de les temperatures extremes que poden posar en risc la vida de les persones, en especial la dels col·lectius més vulnerables, com la gent gran o els infants, que són els principals beneficiats d'aquests espais habilitats per fer front a les onades de calor. L'Ajuntament de Badalona instal·larà una pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per seguir demà a les 9 de la nit la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà Espanya i França. Així ho va anunciar el consistori, tan bon punt el combinat espanyol va superar Bèlgica per 2-1 en els quarts de final de divendres. És la segona semifinal d'un Mundial en la història de la selecció espanyola i en la primera va acabar guanyant el primer títol mundialista per Espanya l'any 2010 a Sud-àfrica. En cas que la selecció espanyola superi la francesa aquest dimarts, l'Ajuntament tornarà a instal·lar la pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per la final de diumenge 19 de juliol, també a les 9 de la nit. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 32 i 37 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Badalona. Els fets van tenir lloc el passat 8 de juliol al matí a l'avinguda del Marquès de Sant Mori, quan la víctima, un home de 87 anys amb problemes de mobilitat, caminava per la via pública. Segons la policia, els dos individus van abordar l'home per sorpresa, li van tapar la cara amb una bossa de plàstic i el van empènyer contra una paret per sostreure-li la cartera. Els detinguts acumulen conjuntament 21 antecedents policials per fets similars. I encara en successos, una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge a la platja del Coco de Badalona després de patir una aturada cardiorrespiratòria. Els socorristes, que encara no havien iniciat el servei de vigilància, han estat els primers a intervenir i han començat les maniobres de reanimació. El personal del SEM ha continuat amb les actuacions, però finalment no ha estat possible salvar-li la vida. La dona ha començat a trobar-se malament just després d'arribar a la platja. Els problemes respiratoris s'han produït a la sorra, no a l'aigua. Poc després ha entrat en parada cardiorrespiratòria. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.

0: I com estàs, Núria?
1: Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
0: Sí.
1: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
0: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
1: espera que apunto.
0: Connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja ho veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
1: Però, Manel, jo això no ho puc fer sola?
0: No, home, et passo telèfons a les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
1: 70? I les he de trucar totes?
0: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
1: Ah, sí, ja me'n recordo, a Neus, la Rocío, no?
0: Sí,
1: elles m'ajudaran, sí, són molt eficients.
0: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
1: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
0: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
1: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
0: Mira, si és molt fàcil, poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
1: Ostres, ja està, uau.
0: Ja està.
1: Però això és molt gran, i ara què faig?
0: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps, el clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen, no ho sé, són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda, a veure? A veure, Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema. Una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic, pam! He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort!
1: Molt content de començar aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Està ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia i a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.

0: Ufa, no sé, en tenim molts... No, digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat? De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients. I és que, parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que enrefreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Havilland Carrier inventés l'aire condicionat en aquell moment, concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria. És a dir...
0: Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa o altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent,
1: Ho estic fent, sí. Ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar.
0: Això com ho hem de fer? Com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels, el tema del dia. També podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges. Veureu que no us perdreu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar.
1: A vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera del programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, doncs, això, que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem, sobretot, què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts ara sí a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances, a que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs estava molt actiu, i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. L'escoltem.
4: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir, és per això deia que és de forma preventiva, doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
3: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, el groc...
3: I també hem de parlar d'una...
0: Rodalia, és veritat?
3: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema, que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí complicat. La circulació de les línies R13, R14 i RT1 es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur assegura per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salellas governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
5: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
6: I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
5: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia, i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
0: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
5: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital alempordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Bauma, que en aquest cas se construiran en terrenys de l'Incasol. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
0: Gràcies, Said Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta vaja a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Barnabasi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que dit i l'afectació, no poden iniciar els tràmits.
0: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
7: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuget d'ascens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Herreuel, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
8: Jo crec que aquest és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari. Tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic. I amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
7: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Suet i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batiste o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
0: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
7: Sí, una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Parlem d'incendis també, no?
9: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. Hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al cap de Balaguer. també en onada de calor o en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
10: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acaba arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
9: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura perquè el nou festival en Volta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerim Estiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany, el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
2: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
9: Bon dia.
2: I tanquem encara la ronda de connexions informatives marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giner, La Plana Ràdio, bon dia.
11: Que sort amb aquest nou magazín.
2: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
11: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Camarles. Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
2: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, La Plana Ràdio. Tere Giner, una abraçada.
11: Una abraçada, Núria.
2: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
12: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances, ja ens hagués agradat que fos diferent, eh? Però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està doncs, cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des que va començar la temporada, l'estiu, amb punts encara doncs, encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i sobretot què podem esperar d'aquest estiu que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Said Esbai. Said, tornem a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tu mateix, si ens presentes el convidat.
1: Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
2: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és una mica aquesta afectació de persones el que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
1: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
2: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portaven doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja de pluges de l'any. Per tant, aquest any i l'any passat doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i per tant també ens emplacem a unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
2: Sí, de fet, els bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 en què vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havien d'intentar-ho evitar. Vale, però estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i per tant aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis i per tant aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests deixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis. Mm.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
2: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tenir, com per exemple doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar-ho, no? Com per exemple treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, fer activitats de lleure que involquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I, per tant, aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, és evitar fer cas, sobretot, a les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades i també evitar zones de risc quan hi ha risc al d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
2: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc de que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
2: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc i, per tant, aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat perquè aquests entorns doncs, siguin segurs. No? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres, com a bombers, els podem afrontar i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
0: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a Tom parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
2: Sí, bé, de fet, ens podem ja anar l'any 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt, amb afectació molt important, que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i allà sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa, ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones, allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que vam posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica, doncs, la normativa existeix. Sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està, doncs, l'incendi, doncs, en capacitat per poder, doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica, doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones, doncs, propietaris, doncs, ha de florir per poder, doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
2: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important, doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? I aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que haurien de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucar al 112, i l'altre seria, doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin, doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
2: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències, doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar, doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin, doncs, per totes, doncs, minimitzar, doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
2: Molt bé, gràcies i també un plaer estar amb vosaltres.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
0: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder, doncs, atendre a nivell ciutadà una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant, i el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites, com és el concurs de castells, i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Sigues de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la diada del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gaià, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Alicent clar veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gaià i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez de Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i, posteriorment, les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit a les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera dels propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: Gràcies, Eric Rossi, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments.

0: Mireu, són les 3:15. Sí, sí, falta un quart només per les 10 i aquí almenys a Tarragona marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja i és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada, eh? En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està, Raquel? Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Vinga. Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui i volem doncs començar l'estiu donant consell de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem just davant, d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
2: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
1: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
2: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi ha més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
1: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos i mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
2: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
1: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
2: Sí, és una novetat que hem posat aquest any. Perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors s'activen tots els serveis que facin falta.
1: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
2: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim dos a platja Muntanyans, degut que és té molta distància de platja.
1: Molt bé, doncs uns polsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí, la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
2: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no?, a l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua doncs s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota doncs hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
1: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
2: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
1: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb 0 víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat.
2: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que seguim les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi. Mm-hmm. Que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
1: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
2: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, sisplau, no salteu, pel tema simplement no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
1: Mm-hmm. Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
0: Molt bé, Raquel Martínez, a la torre. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, companys.
0: 3 minuts i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Guàrdia Civil està duent a terme un dispositiu a Badalona contra una xarxa de delinqüència organitzada dedicada sobretot a falsificar productes i a proveir-los al mercat del Top Manta. L'operatiu es fa simultàniament en diferents punts de la ciutat, un d'ells a l'Avinguda Maresme número 151-153. També s'han fet registres a Santa Coloma de Gramenet i Barcelona. El cos policial està fent registres i investigacions en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, que també ha participat a la investigació prèvia. Segons fonts de la mateixa Guàrdia Civil, el grup que s'està desarticulant fabricava una quantitat molt elevada de productes falsificats, encara que de moment es desconeix el volum exacte. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals hi ha Badalona. En l'operació s'han detingut dos homes de 31 i 43 anys, mentre que un tercer investigat té un ordre de detenció pendent. La investigació atribueix al grup el robatori de 16 motocicletes valorades en uns 104.000 euros sostretes durant el mes de gener i entre els mesos d'abril i maig. Segons els Mossos, els lladres seleccionaven prèviament les motos estacionades a la via pública i actuaven de matinada per evitar ser detectats. A més de Badalona, robatoris es van cometre en diversos districtes de Barcelona i en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Granollers. Badalona ha guardat un minut de silenci per les víctimes de l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, que ha causat almenys 13 morts i diverses persones desaparegudes. L'incident es va produir el passat 9 de juliol i va afectar 7.000 hectàrees. L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Vila i ha servit per expressar el condol institucional a les famílies afectades. I en esports tenim dos apunts pel que fa al mercat de fitxatges, un en futbol, i és que Vicky Losada és nova jugadora del Badalona Women per a la pròxima temporada. La migcampista catalana arriba cedida pel Bristol City Women, equip propietat de Mercury 13, com el Badalona Women. La terrassenca ho ha guanyat tot amb el Barça, començant per una de les seves Champions League, sent la capitana, i passant per 6 títols de Lliga i fins a 7 títols de la Copa de la Reina. Després va marxar a l'Arsenal, on va guanyar una FA Cup. Losada també ha estat protagonista amb la selecció espanyola amb més de 60 internacionalitats i participant en dos Mundials i dues Eurocopes. Vicky Losada es converteix en el fitxatge més mediàtic de la història del club. Serà presentada aquest dimarts a 11:15 del matí. I l'altre punt, en aquest cas de bàsquet, és sobre l'aler pivot bosnià Emir Suleimanovic, que des de divendres és nou jugador del Joventut per les pròximes dues temporades, fins al 30 de juny del 2028. Suleimanovic té avui 30 anys, però dilluns vinent tot just fa els 31. És un reforç contrastat pel joc interior verd i negre, i amb els seus 2,05 metres destaca pel seu domini en el rebot i la seva intensitat, sobretot en defensa. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova.
6: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: això que traga l'aigua.
1: I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans de la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Què diuen, què diuen?
2: Com em poses aquesta cançó? És millor que un cafè, això.
1: És molt xula.
2: Has vist?
1: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
2: Toca.
1: No... Sí, no? Sí, sí, toca, toca.
2: Sí, sí, d'alguna manera ens ho fem passar així.
1: Què?
2: Mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira,
1: oh,
2: ja directament...
1: Directe. Sí, sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allà amb un pot.
2: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
1: Ostres, vaja...
2: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
1: Sí, sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
2: El que vulguis, una festa absoluta, pots tenir els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància.
1: Que ben pensat.
2: Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni a Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això per tots els que estem fent aquest programa segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes
1: sí.
2: afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera?
1: Sí, sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret,
2: sí,
1: amb l'estiu.
2: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu, i t'asseguro...
1: És per això.
2: Sí, funciona, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està a un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
1: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
2: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, Però
1: sí.
2: bé,
1: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada...
2: Mira,
1: i que escampi.
2: Fantàstic.
1: I que escampi.
2: Goita, fa 3 anys que ho vaig descobrir, això, i oli en un llum, eh?
1: Que sí?
2: Oli en un llum, i econòmic, a més no poder.
1: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després, al final del programa, tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions, i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però, si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
2: Fantàstic,
1: sí?
2: Escolta, no puc esperar-ho més ganes.
1: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
3: Uf, quina calor. No som ni 15 de juliol i ja han pulveritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
4: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
5: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura... que prefereixis, i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
6: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa, i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
7: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire, i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
3: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta.

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

Doncs ara vos acostumem, perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu.

0: Com deia, moltíssima activitat, no sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia!
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, eh? Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres més... quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no? Que arribi l'estiu i no, els nens no et vagin a algun casal d'estiu, a algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí, és una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè durant quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els demés i com són ells mateixos, els hi dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi treballar tot això.
2: Bueno, qualsevol joc, qualsevol joc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitats dels infants. Un joc com el Terra és Lava, que ens
1: sí,
2: permet...
1: Sí, aquella del Terra és Lava, i no ens poden tocar els peus a terra.
2: Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els demés. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
2: Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen a les activitats de Biolleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia.
1: Bé. Escolteu, expliqueu-nos a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Bastants cansats.
4: El Bartol hem fet.
1: Bastant cansats. Quina activitat heu fet?
4: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
4: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons.
2: Sí.
1: Quina activitat és aquesta?
2: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això cada educador li va canviar el nom, potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
3: Sí.
2: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
3: Sí.
2: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar-nos entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs, perquè representa que aquell cercle és una entitat, no?, i que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins a que arribes a president, no? Presi,
4: vice, secre.
2: Molt bé. Molt bé, Roy.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
2: Molt bé, sí, tal qual.
1: Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al casal d'estiu de Biolleure?
3: A vegades fem jocs d'aigua i, doncs, això agrada.
1: Els jocs d'aigua que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu segur que també ho ha hagut de reinventar, no? Les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
2: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no?, de que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota el sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem, mira com ara, no?, trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, a fer excursions a la piscina, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on... Bueno, continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on, de moment, encara s'hi està prou bé.
2: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador.
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Isea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
4: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
3: Temps lliure a la piscina i això.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
4: El psicòleg.
1: I quina en què consisteix aquest joc del psicòleg?
4: Dos voluntaris es van al gimnàs i els demés... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés. Però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu què t'ha tocat ser psicòleg, Roy?
4: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Isea, i a tu què t'ha tocat?
3: Fer de malalt.
1: Fer de malalta. Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé l'estiu aquí al casal de Biolleure. Jesús, estan contents.
2: Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que educa sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? i el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
1: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
2: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
0: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina doncs, bastant bàsica.
2: Sí, això és una voluntat política, De tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
0: Com ho tenim?
1: Digues, Núria,
0: no, perdona. Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs, aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
2: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
0: I ja l'última, Eduard, i ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs, com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
2: Bueno, ha canviat. Sí. Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventuts canvien. Continuen sent aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta. No? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves, perdó, a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta... Sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creences. És crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
1: I ara que parles de pantalla, l'última pregunta. En una societat que cada vegada és més digital, això ha de ser complicat.
2: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-ho d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, ¿no? Es Sony, es PlayStation, es Samsung, es Android, es Apple, es... Bueno, todo esto no haciendo un poco de publicidad, que no pagarán res, pero bueno.
1: ¿Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
2: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina. No? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
1: Jesús Cayuela, director de Biblioteca, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
0: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa d'Or Virgili, Altafulla Ràdio.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'11 del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
5: Obert per vacances.
0: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'hem anomenat i l'han anomenat els companys de ràdio L'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
5: Un podcast per descobrir el nostre mar.
6: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i, fins i tot, de la NASA.
7: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però jo el que faig, doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar, i bé, això és el que jo veig, i de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
6: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
7: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que valen calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien, doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després i també es va tornar a espatllar. I des de l'any 2012, doncs, en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit una altra, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles, a 90 metres de fondària.
6: En més de 50 anys, des del 1974, La temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
7: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle ens ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua doncs s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això, i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar, i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a l'Estartit tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990, i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
6: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
7: Bé, els anys 70 i els anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
6: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori a temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats, i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
7: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004, que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun, que serà que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008, o el Glòria de 2010, o algun altre, perdó, el Glòria de 2020, o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs, no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
6: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
5: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, fer una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar, des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun un element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un friki time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Friki Time, ens remet cap al gat còsmic.
8: Friki Time d'estiu.

0: recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar aquest. Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana, amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent, no? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime, com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies a l'SX3, aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com per exemple Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau, Doraemon, en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no amb menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
0: Doncs això passa per un tema de drets i si us aneu fixant en tots els animes doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el gorrocòptero o el casquet volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, casquet volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el casquet volador, tot i que el gorrocòptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainé i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescant-nos amb més manga i anime. Fins la propera!
1: Adeu!
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una fanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que tens l'obert. A Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i si, en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona. El Teatre Grec acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que es podrà sentir.

0: Doncs bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i recorda tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre l'escenari, doncs, actuaran artistes com Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Salma Bruna, Tartar Helena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del Grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, especialment publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder, doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre, i jo crec que no arribo, perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que està, doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del Segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra i la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
3: que xulo.
0: Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre. Sí.
1: Ai, el Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Doncs sí, estaria super... Sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa Més, Lídia.
0: Sí.
1: Que sí?
0: Sí, en plan... Mira,
1: clar que sí, ara ho estava llegint, per això t'he parat un parany, dic, a veure, la xarxa Més. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a través de la xarxa Més en directe veiem Les Flors Prohibides, primer apunt d'agenda. Més propostes, va, alguna de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que la seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Sí.
0: Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja, una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% toma contra ja, un 37%, oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí, molt això bé. Ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones, i mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu, jo voldria ser aire equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit, i això també és la realitat de molts catalans i catalanes que voldrien sí. tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé. Molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu el coneixereu amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, l'Oda Obert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la biblioteca d'Altafulla, cap a la biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona ja es troba immersa en la tercera onada de calor de l'estiu. Un episodi de calor que, segons el Meteocat, s'allargarà com a mínim fins dimecres, quan s'espera que sigui el seu pic màxim. Aquesta nit de dilluns la temperatura mínima ha estat de 25 graus i durant el dia els termòmetres han fregat els 30. S'espera que es mantinguin temperatures molt elevades amb una sensació tèrmica encara més alta a causa de la humitat. A més, anirà acompanyat de la presència de pols sahariana en suspensió que podria empitjorar la qualitat de l'aire. L'augment de les temperatures i la persistència de l'ambient sec fan repuntar també el perill d'incendi forestal. A Badalona i Tiana la situació és de risc alt i per això es demana màxima prudència en les activitats al medi natural i es recorda que està prohibit fer foc al bosc i a les zones properes. Davant d'aquest escenari, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu a totes les regions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat i demana extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius més vulnerables, així com facilitar l'accés als refugis climàtics habilitats pels municipis. El Centre Comercial Màgic de Badalona és un dels refugis climàtics precisament més coneguts dels badalonins. Amb les altes temperatures d'aquests últims dies, centenars de persones aprofiten la climatització d'aquest espai per refrescar-se, descansar i protegir-se de la calor durant les hores de més intensitat. Recintes com aquest són importants per prevenir cops de calor i altres problemes de salut derivats de les temperatures extremes que poden posar en risc la vida de les persones, en especial la dels col·lectius més vulnerables, com la gent gran o els infants, que són els principals beneficiats d'aquests espais habilitats per fer front a les onades de calor. L'Ajuntament de Badalona instal·larà una pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per seguir demà a les 9 de la nit la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà Espanya i França. Així ho va anunciar el consistori, tan bon punt el combinat espanyol va superar Bèlgica per 2-1 en els quarts de final de divendres. És la segona semifinal d'un Mundial en la història de la selecció espanyola i en la primera va acabar guanyant el primer títol mundialista per Espanya l'any 2010 a Sud-àfrica. En cas que la selecció espanyola superi la francesa aquest dimarts, l'Ajuntament tornarà a instal·lar la pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per la final de diumenge 19 de juliol, també a les 9 de la nit. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 32 i 37 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Badalona. Els fets van tenir lloc el passat 8 de juliol al matí a l'avinguda del Marquès de Sant Mori, quan la víctima, un home de 87 anys amb problemes de mobilitat, caminava per la via pública. Segons la policia, els dos individus van abordar l'home per sorpresa, li van tapar la cara amb una bossa de plàstic i el van empènyer contra una paret per sostreure-li la cartera. Els detinguts acumulen conjuntament 21 antecedents policials per fets similars. I encara en successos, una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge a la platja del Coco de Badalona després de patir una aturada cardiorrespiratòria. Els socorristes, que encara no havien iniciat el servei de vigilància, han estat els primers a intervenir i han començat les maniobres de reanimació. El personal del SEM ha continuat amb les actuacions, però finalment no ha estat possible salvar-li la vida. La dona ha començat a trobar-se malament just després d'arribar a la platja. Els problemes respiratoris s'han produït a la sorra, no a l'aigua. Poc després ha entrat en parada cardiorrespiratòria. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
4: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: El millor del Badalona Matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
5: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Ja ens acompanya l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, està terapeuta de parelles, fundadora també de Tupper Sex. Què tal, com estàs?
8: Molt bé, encantada d'estar aquí.
7: Vinga,
8: amb tu.
7: Vinga, anem a desestressar-nos una mica, perquè avui doncs, venim d'una entrevista amb l'alcalde també aquí al Badalona Matí.
8: I ara... Impressiona, quan el veus de prop.
7: Veus? I ara, doncs, anem justament a parlar d'un tema que no té res a veure, però que ens és molt important, també, perquè d'escrolls infinits en fem a totes hores, és que a totes hores i en tots els àmbits, treballis del que treballis, estiguis a casa, estiguis a fora, estiguis a la feina, i precisament aquest scroll és doncs el tercer en discòrdia en moltes ocasions també en una relació de parella, no? Quin paper juga al final el mòbil en les relacions afectives i sexuals, Eva.
8: Doncs, mira, deixa'm que et digui una cosa, que dius, no té res a veure amb l'entrevista ara amb el senyor Albiol, i té molt a veure, perquè al final tot està connectat, no? I quan estem amb aquest tercer element a la nostra relació,

0: que és realment agressiu, no? Perquè el que està dient és que la pantalla és més important que tu. El que està passant aquí, en aquest telèfon, en aquesta tablet, en el que sigui que tinc entre mans, importa més que allò que tu m'estàs dient o allò que tu estàs fent, o fins i tot agafar-te la mà i fer-te una carícia.
1: És que, de fet, la pantalla molesta... home, amb el Durant és impossible, evident, no? Però molesta
0: ui,
1: abans...
0: Ui!
1: Ah, no, ui! També
0: ui,
1: passa.
0: Ui!
1: I molesten el després.
0: Clar.
1: Perquè també és com que sembla que hagis deixat una cosa a mitges i que de seguida ja t'hi poses, sí o no?
0: Exacte, és com que no... és com un encara que no sigui interruptus, aquesta necessitat...
1: És a posteriori, però passa.
0: Clar,
1: també.
0: Aquesta necessitat que hi ha vinculació després d'una bona trobada sexual, si ràpidament anem a agafar el telèfon i no ens quedem en allà. Ja no us dic tant comentant la jugada, perquè moltes vegades no cal parlar, malgrat que aquí us parla la gran defensora de la comunicació verbal en les relacions de parella, però comunicar-se també és fer-se una carícia, una abraçada, quedar-se enganxadets, no? Tot això també és llenguatge. Si ràpidament desconnectem de la persona perquè hem esprimit, no? Hem tret el que volíem i ja no ens serveix. Aquesta és la sensació que rep el nostre sistema, no? Que ja hem complert amb allò que havíem de fer i ja no serveixes per res. Llavors, el telèfon això també ho provoca, no?
1: Clar que sí. Per tant, se li diu fabbing, eh?
0: Si ho diguéssim en català, jo la millor accepció que he trobat és ningufonejar.
1: Aquesta intromissió del telèfon,
0: exactament,
1: en les relacions.
0: Exactament.
1: Que provoquen aquesta desconnexió emocional, també.
0: Mira, estem en un moment en què hi ha molts països aquí a Espanya, a França, a Austràlia, i em deixo, que estan tractant de regular l'ús del telèfon i de les apps en les criatures. Vale, això està molt bé, però hi ha els adults. Vull dir, també hauríem d'entendre el que significa, com és de nociu que fem servir d'una manera tan extensiva el telèfon, el temps que estem dedicant al telèfon l'estem traient a la relació de parella. I jo no estic dient que s'hagi de fer servir el telèfon i que deixem de fer scroll i que... No, però l'incorporem, i com l'incorporem? No aïllant, sinó compartint el que estàs mirant, dient a la teva parella: ara necessito mirar una estona al telèfon perquè haig de contestar el que sigui. No em quedo en aquest silenci que em torno autista, de l'entorn del que està passant en aquell resta de coses que passen a la família.
1: Tu creus, Eva, que en una habitació, no? I aquí deixa el telèfon, per exemple, al menjador, no? O a l'entrada de casa, que potser és el més recomanable,
0: sí,
1: a la nit, i no passa a l'habitació, no? I ho té com a norma. I aquí fins i tot instal·la gàbies. Gàbies on deixa,
0: a moda una mica
1: simbòlic, el telèfon també, com que per fer una mica de pedagogia també del que suposa això. Tu creus, t'anava a dir, que en una habitació de parella on hi entra un telèfon mòbil a la nit hi ha menys sexe que en una on no? O no té per què?
0: Mira, ja no és el que creu l'Eva Moreno, sinó és el que diuen els estudis.
1: Per tant, si voleu tenir sexe,
0: clar,
1: deixeu entrar el mòbil a l'habitació.
0: No, clar, el telèfon s'ha de deixar de banda. Malgrat, no sigui que el voleu fer servir com un erotitzant perquè esteu mirant un vídeo de les característiques que siguin que us excitin, no? Però sí, perquè clar, quan tu entres en aquest micromón ja no estàs entrant en el micromón de l'altre, estàs desconnectant. Llavors, tu estàs amb el teu telèfon, jo estic amb el meu telèfon, cada un estàs a la seva banda del llit, ja no hi ha contacte, ja no hi ha carícia, no hi ha comunicació. Entrem en aquest estat de que se'ns passen els minuts, i jo podria dir fins i tot les hores, que estem connectats amb el telèfon, que no ens adonem. A més, això ens treu hores de somni. No dormim de la mateixa manera, no descansem igual, amb la qual cosa sabem que estar descansat és un al·licient per activar el desig sexual. És a dir, que és un suma i sigue.
1: I ara estava pensant, justament, el que recomana per afavorir un bon descans és la llum circadiana, no? La llum vermella, que tant associem també una mica a l'erotisme, que és tota la contrària, la llum blava del telèfon mòbil.
0: Mira, aquest punt no l'havia pensat jo i l'afegirem, perquè és un element important, no? A més, no et permet descansar de la mateixa manera i et provoca insomni, no? Necessitem tot això dels ritmes circadians, que hem d'estar un temps...

0: deixant el telèfon abans d'anar-se'n a dormir, fixa't que tot això va en contra. És a dir, no només hi ha els elements de que es genera un punt d'inseguretat també amb la relació de parella, no? Perquè resulta que estem al llit, tu estàs en el teu món, igual fins i tot estàs parlant amb algú i jo estic en el meu, amb qui estàs parlant, què li estàs dient, a qui estàs posant tota aquesta atenció que no m'estàs posant en a mi. Tot això es genera i es genera aquesta desconnexió perquè no ho parles, perquè hi ha un punt de respecte que tenim que és un respecte invàlid, no? És un respecte nociu. No, explica'm què estàs fent.
1: Desconnexió i alhora desconfiança, ho dic perquè, no, ara tu feies referència, a qui li estàs prestant aquesta atenció que no me la prestes a mi? Pot el fàbing, doncs, generar també aquestes desconfiances que segurament estaran també estimulades si és que es donen per altres motius, però engruixir-los, no?, com a mínim.
0: Així és, no? I per què no pregunto, no? És com, és aquest punt de, no, si tu estàs amb el telèfon, és com si estiguessis amb la teva intimitat. No, perdona. La teva intimitat és amb mi, no amb el teu telèfon. Vull dir, jo no aniré a buscar les coses que tu fas amb el telèfon ni a fesgonejar en el teu telèfon. Però amb qui estiguis parlant o estiguis fent en aquest moment que és intimitat, que és dels dos, sí que m'interessa. I llavors, en comptes de guardar-me aquestes inquietuds, aquestes inseguretats, pregunto i exposo. I llavors ja estic traient l'espai del telèfon i l'estic posant amb la intimitat de la relació, des d'un lloc de la curiositat i el que m'està fent servir, no des d'un lloc d'acusar i de retret amb la parella. Recordem que el llit és un lloc molt sensible i que les converses que tenim al llit han de ser molt curoses, perquè si no tota aquesta energia també es queda impregnada amb la relació que tenim amb el llit.
1: Eva, i després també estava pensant en tot això, de quina manera, no? Perquè pot, abans deies, a vegades pot entrar el telèfon al llit com a una eina erotitzant. Fins a quin punt, si majoritàriament el sexe, la pornografia que ens arriba, no? El contingut que es consumeix a través del telèfon mòbil, poc té a veure amb l'erotisme, no?
0: Bueno, però en un moment donat, jo, a més és una prescripció que faig a vegades a parelles que veig que necessiten sortir una mica de l'avorriment, perquè és un altre dels elements que ens fa connectar amb el telèfon. No tinc res a dir amb la meva parella, estic absolutament avorrida, m'entretinc amb el telèfon. Doncs, per què no, si ho fem de manera conjunta, com una cosa que ens fa, que ens ajuda a créixer sexualment, buscar entre tots dos aquest tipus de pel·lícula eròtica que ens resulti agradable als dos. Sabem que el bany d'opcions de pel·lícules eròtiques és immens, i han d'agressives i han de... però també hi ha pel·lícules que ens poden estimular els dos en un moment donat. Doncs fer servir, si és que ho podem fer servir tot. Tot és útil si ho sabem fer servir. I per què no, si volem sortir d'aquesta rutina, d'aquest avorriment, posar un element nou de joc a la relació, erotitzant-nos visualment, auditivament. Podem escoltar un podcast eròtic, que hi ha podcasts que expliquen històries eròtiques, i mentre ens estem
1: acariciant... I que sigui un punt d'inflexió, no, per exemple?
0: Exactament. Vull dir que podem fer servir el telèfon de moltes maneres, i a favor. Però per poder fer servir el telèfon a favor i en contra, heu d'escoltar aquesta secció per posar aquesta consciència, no?, sobre el que està passant.
1: I t'anava a dir, el que està clar és que heu de, no, o sigui, de poder no fer servir el telèfon, sobretot en aquesta relació.
0: Tal qual, exacte. I que sabem que persones autònomes, jo per exemple, em passa que desconnecto molt tard del telèfon, però perquè estic treballant. Doncs això ho expliques a la parella, vull dir, cadascú té les seves circumstàncies, però posar aquesta mirada positiva, i de que la relació de parella necessita temps i dedicació, i que tot aquell temps de dedicació que li estic posant al telèfon i que no és temps de dedicació a la relació de parella, li estic traient, i llavors després no em queixaré de que la relació no funciona, de que no hi ha comunicació. Clar, si no li estic posant atenció, pues és normal que hi hagin aquestes carències, que són aquestes microagressions, que són petits cops que vaig donant a la relació. relació que no m'adono, però que al final el resultat és avorriment, desconnexió, manca de desig, retrets, manca de comunicació, i cada un està en una banda de la relació, i en realitat ja no som ni relació ni som equip, mm-hmm. i estem absolutament desconnectats.
1: Molt bé. Eva Moreno, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, i em trobeu a Tupper Sex Boutique, al carrer Santa Anna, número 17 de Santa Coloma,
1: Santa Coloma de Gramenet. Que vagi molt bé.
0: Faig a Falca, gràcies.
1: Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: I avui ens acompanyen a aquesta hora els doctors Francesc Monés i Anna Trigó, podòlegs amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la salut del peu, i parlarem de la importància, doncs, de la podologia a la nostra salut en general, tant pel que fa a prevenció com també en patologies que són habituals i que a vegades requereixen també, doncs, de passar pel quiròfan. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
4: Bon dia. Benvingut.
5: Bon dia.
1: Normalment, doncs, si parlem d'intervenció, toca parlar de cirurgia ambulatòria. Quin tipus d'intervencions és la més comuna, no?, amb les malalties del peu?
4: Mira, dins de la podologia hi ha una especialitat que és la cirurgia podològica, com amb qualsevol especialitat sanitària, inclou una sèrie de tècniques que són... que estan indicades per tractar patologies. Llavors, això és una especialitat. Hi ha gent que s'especialitza dins de la podologia en cirurgia, hi ha clíniques més especialitzades en cirurgia, hi ha que no tant, però sempre ha de ser una eina que hem de tenir en compte, perquè a vegades no arribem a tractar segons quines patologies, si no és amb un intervencionisme. Normalment, aquest tipus de cirurgies, les cirurgies podològiques són cirurgies ambulatòries, és a dir, és un tipus de cirurgia que
1: no requereixen d'ingrés
4: hospitalari, i que es fan anant en el centre o a la clínica podològica, i en acabat te'n vas cap a casa. I això es fa gràcies a que fem servir anestèsia local, com els dentistes. Les anestèsies locals són un tipus de medicació que s'injecta amb una sèrie de nervis que arriben al peu, es produeix un bloqueig del dolor en el peu, i tu estàs tan tranquil·lament, et tracten el peu sense dolor, i això permet baixar els riscos del que seria una anestèsia general i permet produir aquesta cirurgia ambulatòria.
1: La cirurgia podològica és una última opció o no ens espantem? Perquè a vegades, doncs, no és que no hagi funcionat un tractament i haguem d'acabar passant per una cirurgia, sinó que és, diguéssim, la millor opció i no pas l'última.
6: Sí, sí, de vegades normalment a nivell tractament intentem no ser el que se'n diu invasius, és a dir, jugar la carta de l'opció quirúrgica és l'última de les cartes normalment que intentem jugar. Es pot intentar solucionar els problemes de diferents maneres, com fins i tot canvis en el calçat, etc. Sí que de vegades ja preveus l'evolució, el pronòstic d'un ungla clavada, per exemple, ja li pots preveure l'evolució i decideixes resoldre-ho d'una manera definitiva, que és amb aquesta petita intervenció quirúrgica que fa que aquell ungla no es torni a clavar més i que el pacient no hagi d'estar cada mes anant a arreglar-se el problema i ofereixes una solució definitiva. Però, per exemple, amb els galindons, que són els juanetes, que costa la paraula galindó...
1: Que és aquesta desviació de l'os?
6: Sí, la desviació del primer dit, exactament. La lateral, que fa que el dit miri cap a l'altra banda i surti un bonyet amb una de les cares. Doncs, actuar a nivell osteoarticular és una actuació que ens reservem. Primer busquem altres solucions i que no escollim la cirurgia, no és criteri d'elecció la cirurgia, només per una raó estètica. És a dir, si un pacient ens diu és que mira, no m'agrada la forma del meu peu, em fa lleig, home, no és un criteri d'elecció d'una resolució quirúrgica.
1: El criteri que sí que ho és, el dolor, un problema de mobilitat...
6: Exacte, una alteració funcional, una conseqüència en altres estructures, afectació de la pell, úlceres, que aquesta deformitat generi úlceres, etc.
1: Com es treballa un galindó prèviament per intentar evitar una cirurgia?
6: Sí, val. Intentant que no es desenrotlli, és que no es desenvolupi aquell galindó. I el galindó apareix per factors genètics, estructurals, que tenim un pacient amb un dit molt llarg o un metatarsià molt curt o el que sigui, i per factors biomecànics. El pacient recolza malament i la seva propulsió, el seu gest de sortida del peu, fa que forci aquella articulació. I al llarg dels anys, 20 anys, 10 anys després de forçar aquella articulació constantment a cada pas, l'articulació apareix deformada i amb una certa artrosis. Llavors, per no arribar a aquest punt, s'ha d'intentar modificar la mecànica mitjançant plantilles o algun tipus d'exercicis, calçat adequat, etc. Per no arribar aquí.
1: Quines altres patologies, no? Alteracions que poden ser estructurals o que afecten els ossos, poden acabar implicant també cirurgia.
4: Exacte. I sempre havent esgotat tota, com ha dit l'Anna, totes les tècniques conservadores. Això és molt important. I sempre tendim a fer cirurgies mínimament invasives, és a dir, cada vegada ens n'adonem més que el fet de ser menys agressius pot donar menys riscos i, a més, més beneficis a l'hora de recuperacions més ràpides. Quines altres alteracions? Els juanetes, els galindons, que n'hem parlat, però també hi ha els dits en garra que provoquen incomoditats, dolor, callos, durícies sobre dels dits, entremig dels dits, alteracions dels metatarsians. Els metatarsians són, si no, per la gent que no sàpiga, són uns ossos que acaben en el recolzament del peu a la zona de davant de tot, abans dels dits, on recolzem, on tenim la xitxa de recolzar la zona de davant.
1: És aquesta part d'aquí?
4: Aquesta zona dels metatarsians. Aquí també
1: jo, com que estic al davant, vaig senyalant,
4: no? Doncs aquesta zona d'aquí...
1: On acaba justament, faig trampes, on acaba justament... Doncs la mà i comencen els dits, podríem dir, o el peu i comencen els dits.
4: Això mateix. Doncs en aquesta zona hi poden aparèixer uns callos molt dolorosos a vegades, unes metatarsalges molt doloroses, que si conservadorament no les hem pogut controlar, també es poden fer tècniques mínimament invasives en què amb anestesia local fem una modificació de la posició d'aquests ossets i alliberem el dolor en aquesta zona. Després hi ha una cosa molt freqüent, que són les exòstosis. Són petites deformitats dels ossos dels dits, normalment per degeneració artròsica o que no són desviacions dels ossos, sinó que es deformen i fan com petits bonys, petits voltets, petites agulletes per dintre, que produeixen els típics callos interdigitals, entre mig de dos dits, un dit que s'apreta contra un altre, que surt un callo, d'aquests que són molt freqüents. Doncs amb una petita intervenció, només adormint un ditet, una intervenció que pot durar 5 minuts, i surts caminant del centre, es pot resoldre. Això a nivell ossi. Després, si em preguntes per altres tipus d'intervencionisme...
1: D'ungles, doncs per exemple.
4: L'intervencionisme de l'ungla, que també n'ha parlat l'Anna. Quan unes ungles són molt corbades, es claven de forma crònica, molt freqüent, de forma conservadora no hem aconseguit fer un bon tallat de les ungles, perquè, per molt bé que ho fem, aquelles ungles van clavant-se dins els canals, doncs hi ha unes
1: són
4: tècniques...
1: Són rebels, no?
4: Sí, hi ha unes tècniques molt fàcils, molt senzilles, i amb unes recuperacions molt ràpides, que amb les que modifiquem les formes d'aquestes ungles, els amples d'aquestes ungles, i resolem d'una forma definitiva aquests problemes que, si no, cada mes, cada dos mesos...
1: I, per tant, ja per sempre més
4: per
1: sortiran
4: sempre,
1: bé.
4: Sí, exacte. I després hi ha la pell, que és el que veiem més en el peu, el que veiem és la pell. Doncs a la pell apareixen alteracions com berrugues, que són infeccions víriques, poden aparèixer infeccions per fongs en les ungles, petits quists que poden ser articulars o quists dèrmics que moltes vegades sí produeixen dolor, com hem dit abans, sí produeixen incomoditats o si està indicat, és molt fàcil erradicar-los amb una petita intervenció.
1: I uns fongs superresistents poden també, diguéssim, solucionar-se a partir d'intervenció quirúrgica?
4: Quirúrgicament els fongs a la pell no es resolen, és a dir, els fongs es resolen amb antifúngics, és a dir, amb medicació que elimina aquella infecció. Però sí que és veritat que en les ungles, concretament, no en la pell, la ungla és un element de cèl·lules mortes que, quan està infectada per un fong de forma massiva, moltes vegades l'ideal és eliminar el que és la làmina ungueal que està infectada, perquè la que va sortint de nou no es reinfecti, a part de donar les medicacions. I això es pot fer quirúrgicament, traient l'ungla, literalment, amb anestèsia, evidentment, I, o bé de forma química, amb unes pomades que desfan l'ungla. Però sí, també amb casos d'infeccions greus de les ungles, a vegades l'intervencionisme està indicat.
1: Hi haurà qui ens escolti i pensi, mare meva, això és el que potser a mi em convindria, però quin dolor, malgrat que la intervenció sí que disposem d'anestèsia local. I el després, parlem d'una recuperació molt farragosa o no?
4: No, realment, avui en dia, amb les tècniques que fem servir, que són, ja hem dit, mínimament invasives, mínimament agressives, tot i això, una intervenció quirúrgica és una agressió, les anestèsies que posem tenen un temps de durada, un temps de latència molt llarg, i després tenim els tractaments analgèsics, el que donem d'analgèsia per després de les intervencions, quan es desperta aquell dit o aquell peu, doncs controlar-ho amb analgèsia a casa, la cama aixecada i poca cosa més. Les primeres 24 o 48 hores, home, poden ser molestes, però no més enllà. No ens ha de fer
6: por. Sí, no, i més que res, que saber que si són, per exemple, alguna petita exòstosis interdigital o tema d'ungla o de pell, clar, com que no hi ha afectació òssia, és a dir, no hi ha una fractura com a tal quirúrgica, el pacient surt caminant i és simplement que es curi la miqueta d'incisió que has pogut fer, que a vegades no és ni incisió, a vegades el pacient surt sense ni posar cap punt de sutura. Llavors és només una mica de prevenció les primeres 48 hores de que no s'infli la zona, per tant el pacient recomanem que faci un cert repòs relatiu, que estigui per casa, amb la cama més o menys aixecada, o si va a la feina, que estigui amb la cama aixecada, això les primeres 48 hores. Llavors, la cura a la setmana ja es fa una cura normal, i normalment a la setmana el pacient ja pot tornar a utilitzar el seu calçat normal, ja no cal que utilitzi la sabata quirúrgica que li hem donat, que és així com més ampla, per acceptar bé el vendatge del peu i tot això, i normalment sí, l'evolució és això, en una setmana el pacient ja cal ser més o menys normal, posem dues, I dolor, no, dolor, el dolor queda controlat amb la mica d'analgèsia que pautem, que és una mica de medicació cada 8 hores, i pel dolor no és un problema. És més que res doncs, l'angúnia de portar el peu embolicat durant aquella setmana i d'alterar una mica la teva vida normal durant aquella setmana o dues, perquè doncs, no podràs anar a entrenar, si fas entrenaments d'esport, doncs no pots entrenar aquells dies, etc. Però no, són recuperacions molt ràpides.
1: No sempre es podrà evitar arribar en aquests casos, no? En aquestes cirurgies, però potser ara estava pensant en alguns casos, sí. Ho dic perquè no sé si amb els mals hàbits, per exemple, a l'hora de caminar, a l'hora de calçar, no? Un tipus de sabata que no ens és convenient, doncs podem arribar fins i tot a requerir de cirurgia, no? Podològica, i això ens ho podríem haver estalviat.
4: Sí, això és evident. Els mals, és a dir, primer la genètica, que et farà que tinguis unes ungles més o menys corbades, o que et surtin més juanetes o més dits en garra, però després hi ha els factors externs, que no són hereditaris, que els adquirim per l'entorn, i a vegades els adquirim per una mica per culpa nostra. Els mals hàbits amb calçat, els mals hàbits a l'hora de fer segons quines activitats, sí que poden donar problemàtiques que acabin havent de resoldre's amb una intervenció. Però això sí, insistim molt que abans d'arribar a una intervenció tenim molt de marge per doncs, modificar aquests hàbits. Consultar un podòleg que et pot explicar, escolta, mira, canvi de calçat, fes aquest tipus d'activitat o una altra.
6: Gran part de la visita podològica és informativa, podríem dir educativa, del pacient. I per nosaltres, dins la nostra filosofia de tractar el pacient, entra molt això, és a dir, intentar que el pacient estigui ben informat, conegui què li va bé i què no li va bé per al seu peu, per a la prevenció d'altres alteracions, i sobretot actuar només en cas que ja no puguem controlar tots aquests factors externs.
1: Doncs doctors Francesc Monés i Anna Tribó de la Clínica Podològica Monés al carrer Maria de Badalona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
6: Gràcies.
1: I
6: gràcies.
1: Fins la propera, que vagi bé.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Quins edificis hi ha a la ciutat de Badalona que continguin amiant aquest material tan doncs, perjudicial també, d'altra banda, per la salut? Són escoles, són edificis públics, són industrials. Posar-ho sobre el paper és primordial per tal de realitzar la seva, d'altra banda, econòmicament molt costosa extracció. Aquesta és una de les demandes, si més no, de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona. Juntament amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT, exigeixen a l'Ajuntament que es creï una comissió i un cens sobre quina és la presència de l'amiant en les construccions locals. Antoni Barberà és metge i també és membre del grup de salut de la Federació Veïnal. Què tal? Molt bon dia.
5: Doncs molt bon dia.
1: L'amiant és més present a la ciutat del que ens pensem a priori?
5: L'amiant és més present al món del que ens pensem. També a Europa, evidentment. Fins i tot a Espanya i, per suposat, a Catalunya. Va ser un dels, diguem-ne, materials que en el segle XX va inundar pel seu cost barat i per la seva utilitat, doncs, quantitat d'accions a nivell de construcció, a nivell de conductes, de canalitzacions...
1: En aquella època se li deia uralita.
5: Bé,
1: no?
5: Que és com l'uralita és un fibrocement, és un combinat de la... L'amiant és l'asbesto. Jo anant pel principi perquè la gent conegui... Perquè és una d'aquestes coses que la gent no ha sentit parlar, però ningú acaba de concretar exactament què és, com va, com funciona i què s'ha de fer. L'asbesto ve del grec, vol dir incombustible, vol dir un material que no és reciclable, i aquesta llarga durada, és un aïllant perfecte del soroll, de l'humitat, etc. Doncs s'utilitzava per quantitat de coses. He parlat de la construcció, però parlo de la indústria naval i parlo de totes les empreses de metall i parlo d'orfebreria i parlo de fàbriques de frens. N'hi ha tonelades, vull dir que tonelades d'amiant. El més conegut és la típica uralita, que és una de les fàbriques, pues, efectivament, que es va fer, malauradament famosa, a Cerdanyola. A Cerdanyola. No, la uralita està ubicada, va estar ubicada... on era? Van tenir seriosos problemes. Bueno, em sortirà per aquí, perquè... Bueno, hi havia... El Roca, que estava a Castelldefels, i l'Uralita, que estava... De fet...
1: Aprofito per buscar-ho, perquè
5: ho tinc per aquí, però de tant que ho tinc, doncs, efectivament... Bueno, en tot cas, és on es fabricava Uralita, i la gent identifica l'amiant amb les teulades d'Uralita, que estan teulades...
1: Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
5: Perdó?
1: Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
5: Cerdanyola del Vallès i Ripollet, efectivament. Doncs la identifica per això. Però cal dir que de l'amiant present actualment només un 20% està a la vista. Ho dic perquè una de les necessitats imperioses, bueno, són unes fibres, uns filaments metàl·lics, invisibles pràcticament, indetectables, no tenen olor, no tenen sabor, no tenen color, i que actuen perversament per inhalació. Se li diu que és l'assassí invisible, perquè és un dels assassins invisibles, n'hi ha més, i en un moment on les patologies oncològiques, els càncers, s'estan disparant, aquest és un antic col·laborador d'aquest tema. Té característiques molt peculiars. Aquest actua de forma lenta i silenciosa, deia. La seva vida mitja és de 20, 40 i hasta 50 anys. Això vol dir que durant tot aquest temps és útil. Realment la perillositat de la inhalació és... en dues circumstàncies, és quan es fa vell, es deteriora, es va desconxant, i quan se'l mou, quan se'l pretén treure sense les condicions correctes. Moments altíssimament perillosos, perquè per aquesta inhalació et pot sortir. Acostuma a sortir, com acabo de dir, sense que tinguis pràcticament símptomes, doncs al cap de 20 anys, de 30 anys, hi ha gent relativament gran que descobreix que ha fet una malaltia derivada de l'asbestos, de l'amiant. N'hi ha moltes, perquè aquest se'l considera un cancerigen de primer ordre. És dir, que estimula i dispara una pila de processos cancerígens. Però hi ha tres malalties molt absolutament vinculades, jo diria patognomòniques, que són concretament l'asbestosis. L'asbestosis és una fibrosis gravíssima i irreversible que va limitant la capacitat ventilatòria.
1: Fibrosi del pulmó,
5: Exactament, estem parlant de malaltia pulmonar. L'altra malaltia és el càncer de pulmó, i la més característica de totes és una que és el mesotelioma pleural. És una afectació de la capa de la pleura que cobreix el pulmó, però que també pot afectar el pericardi, pot afectar el mesenteri. Aquestes tres, quan les veiem, quan les veuen, comença a investigar, perquè efectivament darrere hi ha l'assassí silenciós. que tothom relaciona amb el món laboral, de fet és així, té una gran relació. Però
1: perquè, és... diguéssim, el sector industrial seria el que encapçalaria aquest cens?
5: Perdó, els...
1: El sector industrial, les indústries, naus industrials, sí, són les que més utilitzen les seves cobertes.
5: I la construcció són de les més, del més abundant i el més persistent, en tot cas. Llavors, es considera que només els treballadors doncs, són els que estan proclius a tenir-ne. A la meitat va matant. Avui es parla, està molt, les malalties laborals estan molt, molt infradenunciades, infraregistrades, però tothom acceptarà que entre 2.000 i 3.000 persones moren a Espanya, fins i tot els més certs parlen de 4.500 persones moren per culpa de l'amiant cada any. I això d'una forma sistemàtica i d'un producte assassí que coneixem i que sabem que es pot evitar i prevenir. Altra cosa és curar. Això és molt més difícil, molt més difícil. De fet, aquesta fibra s'utilitzava doncs, amb aquestes característiques que comentava i hi ha un subregistre. L'any 2002, la Unió Europea va legislar el finiquito.
1: Va prohibir
5: literalment, la utilització, fabricació, comercialització, etc.
1: I es començava a posar data a la seva retirada. Exacte. Any 2028. Això sí. És factible? És una, diguéssim, data, estem a dos anys de l'any 2028, fàcil d'assolir?
5: Era fàcil, ara cada cop és més difícil perquè estem més a prop. I perquè la gent, en definitiva, les autoritats competents, perquè aquí estem parlant no d'una recomanació, sinó d'una llei, aquesta llei, com tantes altres, s'incompleixen sistemàticament. L'any 28 és el termini màxim per fer una cosa tan simple com el cens, el censo, és a dir, el mapeo, saber, el registrar, i això és tasca municipal, a on estan les localitzacions de l'amiant de cada ciutat. Dir-vos que només un 25% d'ajuntaments a Espanya ho té fet, alguns ni han començat a fer-ho, però és que, com a paradoxa, diré que la Generalitat, que seria instància màxima d'autogovern, té 500 edificis que tenen amiant. És a dir que és una bona manera de començar incomplint els que haurien de complir. L'any 28...
1: Encara hi ha amiant en edificis públics.
5: Públics.
1: També aquí a la ciutat de Badalona s'ha sospitat que pot passar.
5: A la ciutat de Badalona, per suposat, perquè, de fet, insisteixo, a Badalona encara no s'ha començat a fer el cens. Hi ha una idea general, perquè a través dels drons, aquests que tothom sap parlar, això és a nivell global, es va fer un cens aeri que va detectar l'existència d'uns quants quilòmetres quadrats d'amiant, però només de les teulades. Tot el que està subterrani, el que està als transports, els que està en el metro, d'aquest no se'n veu ni se'n parla i no s'ha començat a fer. El 28 era el límit perquè estigués com a mínim censat per començar a la posterior desamiantació en edificis públics o d'ús públic. Per tant, els que tenen titularitat pública o són d'ús públic, biblioteques, casals, etc, etc. I després hi ha una altra data, que és el 2032, que aquesta era la del finiquito definitiu. Era inclús per particulars...
1: La data en la qual ha d'estar ja retirat.
5: Això és el que deia i diu la llei, una llei vigent, i que s'incompleix, deia, com tantes altres, de forma sistemàtica. Perquè aquí nosaltres, des de la FAP, a la Federació Nacional de Veïns, tenim un grup de salut que m'honora molt doncs, participar-hi, perquè bueno, jo que he estat sempre com dempeus per la salut i ara estic a la Marea Blanca defensant la sanitat pública, etc. Ara que estic jubilat, efectivament, ja tocava, doncs insistim molt en que la salut pública és fonamental en el capítol prevenció. I aquí sí que parlem de prevenció, perquè la sintomatologia durant molts anys, deia, és pràcticament nul·la, i quan peta ja ha petat tard. Dir-vos que el mesotelioma, per exemple, és un dels càncers de pulmó més agressius, té una supervivència pràcticament no superior a dos anys, tot i que actualment a nivell pulmonar i a nivell d'altres càncers han sortit una sèrie de fàrmacs i de teràpies que són útils, aquest és dels que malament arrai. I l'asbestosis com a fibrosi, doncs no té alternativa. és no respirar, és anar amb l'oxigen, i com, si només alguna seria, com en els casos de fibrosis, el trasplantament de pulmons, que no és una cosa ni fàcil, ni barata, ni senzilla. Des d'aquests últims temps hem anat insistint. Nosaltres aquí en l'Ajuntament de Badalona es veiem periòdicament amb entitats d'àmbit sanitari, també doncs, amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut, també amb BCA i amb la regidoria que tracta del tema de sanitat. Sistemàticament demanem que es faci d'una vegada a l'inici del procés, que és el que mana, que és aquest cens.
1: Uh-huh. Aquest a partir d'una comissió mapeu municipal.
5: Bé, veiem que l'Ajuntament no arrenca. Quan ho hem dit alguna vegada, cada cop amb més insistència, diria impertinència, quasi bé, uh-huh, però és una impertinència saludable, vull dir, ja ens perdonaran, perquè si no amb ells no els perdonaran, perquè incompliran la llei i tindran sancions. Però bé, bueno, en tot cas, nosaltres el que diem és que fer això és molt senzill si no tens col·laboració ciutadana, perquè els principals agents són, d'una banda, les institucions, en aquest cas parlem de l'Ajuntament, però també els sindicats. Els sindicats tracten la matèria des del punt de vista laboral, uh-huh, però les entitats veïnals tracten la situació des del punt de vista de l'usuari del territori, del terreny i del que pot col·laborar i participar en el que s'ha demostrat més eficient, més eficaç, que són les comissions de l'AMIAN, en la que participen tots aquests estaments d'una forma conjunta, transversal, i aquí sí que la cosa pot funcionar. Quan ho diem, en l'Ajuntament de Badalona ens diuen sistemàticament, ho ventilen ràpid, dient això no és prioritari. Fins aquí agachem les orelles i diem, ja ho tornem a dir, la reunió del darrer dia 24 que vàrem tenir a la FAP, que va ser una reunió molt concorreguda i molt activa i molt proactiva, la gent va preguntar moltes coses, doncs va ser una reunió en la que hem decidit, hem signat a més un conveni amb sindicats i farem a partir d'aquí tota la moguda i activació que puguem, des de mocions, que poden ser municipals o comarcals, reclamacions a la Diputació, que té també cosa a dir, i molta cosa a dir, i dir-vos que això necessita, evidentment, recursos també. Perquè imaginem la poca importància que se li dona. Ja recentment...
1: Jo abans explicava que la retirada és molt costosa, perquè a més s'ha de fer tenint en compte moltes mesures de seguretat, i per tant ha de ser també un perfil professional que estigui molt preparat per dur a terme aquesta retirada d'amiant, d'antiga uralita en molts casos, o d'altres materials que en contenen també. Caldria ajudes per part de les subvencions també per poder fer front al finançament d'aquesta retirada?
5: Sí, seguir aquesta línia. És a dir, hi ha diner des del 25, hi ha uns fons que són de compensació, sobretot per persones que han patit i mort de la situació aquesta. De tota manera, és bastant ridícul. Jo us diria, per exemple, que a Espanya els diners d'aquest fons, que ha costat Déu i la mare d'aconseguir, són 25 milions d'euros a Espanya. Uh-huh. A França són 7.000 milions d'euros. Jo, per ser un país pròxim, es dona la diferència de calat entre una cosa i una altra. Vull dir, realment, la situació és molt, molt complexa i insistirem fins que les coses es posin en marxa, perquè estem fent realment salut, però salut pública de màxima eficàcia i eficiència. No podem fer com un personatge que no vull citar, que diu el canvi climàtic no existe perquè para cuando venga nosotros ya nos habremos muerto. Sí, de fet, alguns pretenien això, deia, com aquest és molt lent, quan m'agafi ja seré gran, i en definitiva no importa. A veure, em sembla una autèntica declaració d'agressió per a la família i pels nets. Treballem per als joves i pels nets, perquè són els que realment seguiran rebent l'impacte de l'amiant i dels derivats. I d'altres, deixa'm mencionar-ho, suposo que se'ns acaba el temps, però hi ha altres assassins silenciosos. I això ho sabem, està documentat, tenim bibliografia, sabem com fer-ho. Per exemple, jo mencionaré algun. Un és el radon. El radon és un gas que ve de la desintegració de la calç i que apareix pels porus de les pedres, sobretot d'edificis molt antics.
1: Des del subsol,
5: És un altre cancerigen importantíssim. Però n'hi ha més. A Badalona tenim una especialitat. A Badalona recordo que quan jo era conseller de Medi Ambient, Ecologia i Medi Ambient, l'any 1979, primer Ajuntament Democràtic, vàrem aconseguir que aquesta ciutat fos declarada, malauradament, zona d'atmosfera contaminada. La Cros, la Bòrax, Rio Tinto, tot això suposava una contaminació, bueno, a part del tràfic habitual, que és habitual, l'òxid nitrós, el monòxid de carbó, el diòxid de carbó, el plom, la gasolina. La gasolina és supertòxica, sobretot per les neurones a nivell dels nens, de les criatures, o vertits que anaven al mar directament, lliurement, com l'arsènic.
1: Abans ens deia, doctor, que quan parlaven amb l'Ajuntament de Badalona els deia que no és prioritari. Ara mateix actuar...
5: Aquesta està la resposta lacònica que hem rebut.
1: Sí. Amb la retirada de l'amiant. En la seva qualitat també de doctor, és prioritari per la salut del ciutadà que es faci efectiva?
5: No actuar, la no actuació suposa la condemna a mort, estàvem parlant, la condemna a mort, i quan no, a patir malalties absolutament irreversibles i greu, de milers de ciutadans. Si això ho sapiguéssim d'alguna altra cosa, faríem... Si això donés diners, si això tingués enormes subvencions, segurament... Hi ha una clàusula que em sembla digna de destacar. Quan fem una compra-venda d'un edifici o un lloguer, d'una casa, d'un pis, hi ha un certificat exigible d'amiant. Han de presentar una no presència d'amiant. Això no ho fa ningú, no ho demana ningú, o no vendrien una casa, o no vendrien, o no llogarien... És a dir, l'incompliment i la passivitat i la impunitat és absoluta. I amb això és amb el que ens volem rebel·lar, perquè estem treballant, perquè el meu net jo no vull que pateixi els efectes de l'asbestos, i això ho farem tant si sí com si no, perquè sabem que descontaminar és possible, si tu prens d'això. Sabem que avui dia... Ara sabem que la Cros convertia en el mar. És una de les meves tasques en aquell moment que em deien... Què faràs d'això d'ecologia? Doncs mira, recuperar la platja, entre altres coses. Bueno, vertia tonelades d'arsènic i de plom. Tot això, la natura ens ho tornarà. I ens ho tornarà passant factura. Però en el cas de l'amiant, que per cert no és només d'homes i de treballadors que treballen a la construcció, perquè clar, aquestes persones quan arriben a casa es treuen la roba de treball i quan un polsel blanc, com a molt, i... La dona habitualment és la que li renta la roba i, per tant, això s'ha extès de forma... És un problema que han d'intervenir totes les parts implicades, administracions i ciutadans.
1: Barbara, ho hem de deixar aquí. Metge i membre del grup de salut de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
5: Gràcies a vosaltres per un problema com aquest.
1: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui a la secció de cuina parlem d'ous, de truites i de com un producte que a primera vista el podem veure o concebre com a molt simple, doncs es pot acabar convertint en un plat de luxe. Tuti, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, doncs molt bé. Parlem d'un projecte del restaurant Manda Huevos de Barcelona que encapçala el xef badaloní Ot Salvans, que ens acompanya. Ot, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Benvingut. Primer de tot, em va sobtar el nom de Manda Huevos perquè em va recordar una frase que va fer cèlebre, popular, un ministre de l'època, l'expresident del Congrés Trillo. Dels Diputats, Federico Trillo. Però en el vostre cas, no sé d'on surt aquest nom.
8: Bueno, la idea principal, quan vam crear jo el meu soci, en Víctor, que avui no ha pogut venir, era molt diferent a la que ha acabat sent. Llavors vam mantenir el nom, tot i que la línia empresarial canvies molt, perquè vam pensar al principi en un delivery, mandar huevos, no? Envies els ous, manes amb els ous, tot. I com que s'han ficat tan de moda aquests noms tan gamberros, doncs al final ens hem quedat i ens hem adaptat al projecte a el que teníem ja des d'un principi estructurat, ja que el nom enganxa i realment ha funcionat, no? Vull dir, sempre tothom, hòstia, que graciós, i pues, acaba funcionant.
1: De fet, l'ou, dèiem, el veiem com un producte que és a totes les cases, no? Com simple, senzill, un producte de capçalera, no? Podríem dir, però el cas és que és molt versàtil també, no? I que segons com l'elaborem, doncs ens permet fer també certes filigranes, no? La cuina. És aquesta una mica la idea que vosaltres heu perseguit també?
8: Sí, tot i que sigui un producte banal i que estigui a totes les cases, per començar s'ha de comprar de qualitat. Nosaltres treballem amb covardes i gallines, que per nosaltres són els millors ous que hi ha, que ens envien els ous superfrescos setmanalment acabats d'agafar. Uh-huh. Llavors, després, si fas les coses amb carinyo, tot ben de la mà i surten les coses bones.
1: Quants tipus d'ous utilitzeu al restaurant?
8: Bueno, realment fem servir ous de covardes, que són de gallina, i després de guatlla.
1: Només de i de guatlla.
7: Vosaltres dieu que sou un restaurant de producte, tradició, caràcter. El producte el tenim i la tradició. A la vostra carta es veu reflectida aquesta tradició, però també la innovació. És molt difícil trobar aquest equilibri?
8: Bueno, penso que tradició, menjar tradicional ens agrada tot. Potser més seria menjar popular, ja que molta gent purista ens diu hòstia, això no és gaire tradicional, però el que busquem és algo popular per tothom i que fent les coses bé, pues, tothom disfruti. I sí que ho vegi relacionat, no?, amb la truita que es podria menjar a casa amb la seva àvia o la brandada que li pot fer la seva tieta, tot i que feta donant-li un cop de volta amb tècniques més de cuina professional.
1: Com us coneixeu amb en Víctor? Abans parlaves del teu soci, no?
8: Doncs,
1: a més, sou molt joves. Com vau començar?
8: Bueno, tenim moltes amistats en comú i realment compartim una passió que és la gastronomia i llavors pues, ve de la mà i d'anar a restaurant sempre junt, cuinem a casa, en Víctor no és el cuiner però cuina molt bé i té molt bona mà, i llavors pues, les passions junten persones.
7: Tu has treballat amb el Germán Roca, amb en David Muñoz, també el Disfrutar. Què n'has après de tots ells? Aquesta tradició i també innovació que tots busquen, no?
8: De cada un aprens coses diferents i t'has deixat molts altres cuiners amb els que he treballat, que no s'han nombrat, però bueno, són grans cases, al Marge, aquí a Badalona, que és el meu restaurant preferit, amb diferència. I de cada un treus coses positives i negatives, sempre et quedes amb lo positiu i lo negatiu pues, també per no replicar-ho. Però sobretot menjant també, acabes aprenent a cuinar, de tant menjar, d'anar a restaurants, que és, aquí es compra no, bolsos, tot això, doncs jo vaig a restaurants des de ben petit, és la meva passió, i doncs acabes estructurant el teu caràcter, no, entre el que treballes, el que menges, el que veus i el que estudies, i tries la teva línia. Realment jo sempre he sigut d'alta gastronomia, però ja fa uns anys que vaig decidir canviar la línia, no, per pensava que empresarialment no és el que volia seguir i vam decidir pues, això, anar cap a la tradició, m'interessar més empresarialment.
1: Quan nosaltres érem petites, tot ens deien que podies menjar un cop a la setmana, potser
7: sí,
1: màxim...
7: Sí, que anava malament pel fetge.
8: I l'oli d'oliva era dolent.
1: Dos, exacte, no? Ha canviat una mica la concepció que es té també globalment de l'ou.
8: Totalment. Bueno, de res s'ha d'abusar, això està clar. Però jo penso que tota la vida s'ha menjat ou i la societat ha seguit endavant i no penso que sigui un producte nociu, i més si el comprem de qualitat com ho fem nosaltres, que les gallines aquestes viuen millor que nosaltres.
1: Quin és el secret d'una bona truita? Vosaltres en teniu de Betanzos tradicional, Brava, Carbonara, Ibèrica, Balear, trufes, no? De moltes
8: varietats. Per començar
1: varietats.
8: A comprar la millor patata que puguis, la millor ceba que puguis, el millor oli que puguis, el millor ou que puguis.
7: Producte.
8: Clar, vull dir, si tu compres tot bé, sortirà un bon resultat.
1: A casa, quan fem truita, diem que la paella també és primordial.
8: Sí.
1: El restaurant també?
8: Exacte. Entendrem sempre i a la temperatura justa, perquè no es torri, no? Les truites, quan es torren, donen connotacions amargues, sí, i el que nosaltres fem són com dos creps molt poc fetes, embolcallant una massa que ja està prèviament quasi cuinada, perquè barregem la patata calenta amb l'ou, i al final és com una emulsió, amb la grassa de la patata, l'almidó que deixa anar, el greix del rovell d'ou, l'albúmina... Al final,
1: tot això s'està una estona en repòs, sí, abans de passar,
8: exacte,
1: per la paella?
8: Exacte. Sí,
7: i què els diries a aquella gent que els agrada molt feta?
8: Que cadascú amb les seves coses. Nosaltres no
7: que
8: som...
7: Que vinguin a mandar huevos,
8: clar,
7: i que
8: provin.
7: Tastin una bona
8: truita. Jo ho intento,
7: truita.
8: Quan ve algú, hòstia, de veritat, dona'm un vot de confiança. Però hi ha gent que és inamovible i s'ha de respectar, i els hi faig de truita superpassada sense cap mena de problema.
1: Més enllà de diguéssim, tots els plats, no, que incorporen l'ou de la vostra carta, teniu una gran varietat, també, no? Què destacaries? Què és el que voleu explicar, també, als vostres comensals,
8: bueno,
1: a través d'aquesta carta?
8: No podíem fer-ho tot amb ou, per començar, per no sobresaturar el client, després que hi ha gent que té problemes d'intolerància i tenen tot el dret del món de vindre a menjar i disfrutar d'una carta, també. Però sí que, per exemple, ara vam tancar el desembre i vam obrir ara el gener, reformant una mica la carta, mantenint alguns plats perquè els clients se'ns tirarien a sobre si els traiem. però sobretot és que ens agrada passar-nos-ho bé i que t'ho fiquis a la boca i estigui bo. Independentment que no porti ous, hi han coses que dius, no, anem a cuinar això.
7: L'estic tartar, l'estic tartar, per exemple,
8: que
7: no?
8: Comentaves que vas vindre dissabte i no em vas dir res.
7: Sí, no t'ho vaig dir, clar. D'incògnit s'ha d'anar a aquests llocs, no? Aquell estic tartar, què té? Perquè té un gust que no el trobes a qualsevol lloc.
8: Per començar, és vaca vella de Girona. I després nosaltres no emulsionem la salsa típica d'estic tartar amb rovell d'ou i oli d'oliva, sinó que al final hi ratllem grassa de xuleta de 3 anys de maduració de Càrniques Lío, que ens envien la carn des de Madrid, i és meravellós. És més car, com comentava abans, la pròpia grassa que la pròpia carn. I acaba fent un gust de madurat, bueno, té més complexitat la mossegada final.
7: I teniu també un ampli repertori de gildes que estan super de moda a qualsevol restaurant on vagis. Què passa amb la gilda ara?
8: Algú que fa tants i tants anys que es menjava, no, al nord d'Espanya, i últimament sembla que Instagram li ha donat validesa en aquest entrant. I doncs tot el que estigui de moda i que agrada a la gent, explotem-ho, no? Per què no? Vull dir, si la gent és feliç...
1: És el millor entrant, no? Et predisposa després...
8: Totalment. Ja. Sí. Un vermut, no? Tota la vida, amb l'oliva clavada dintre, doncs fica-hi una piparra i una anxova i...
7: Això estimula, la gana, a més.
8: Totalment, sí,
7: per
8: sí.
7: Per això es fa l'aperitiu, perquè totalment. Això és un estimulant, eh? I què més? Què més podem trobar en aquesta carta? O què és allò que, si algú va per primera vegada al Manda Huevos, tu li recomanaries? Sí, això no t'ho perdis.
8: Jo soc molt de l'ensaladilla que fem.
7: Ensaladilla.
8: A mi m'agrada molt l'ensaladilla que fem.
7: A veure.
8: La fem amb maionesa japonesa, que està feta només amb rovell d'ou, porta una mica de mostassa. La clau d'una ensaladilla són els encurtits, per mi. És bàsic. Fem amb cogombret agridolç fet a casa, amb ceba platillo encurtida en vinagre, patata amb pell, la pelem en calent i ho barregem tot junt. Molt de cibulet, ens agrada molt el cibulet a casa, i anguila fumada.
7: Clar.
8: Llavors, bueno, acaba funcionant tot el fumat, amb el rovell de l'ou, i acabem rematant amb salsa de rovell d'ou curada per sobre i un ou de guatlla, com et comentava abans, amb shichimito grassi, que són unes espècies japoneses. Queda una mossegada molt cremoseta, bona, bastant umami, amb fumats, agraïdols...
1: Fa gràcia que, abans has dit, els noms gamberros vam veure que triomfaven, no? Que no tenen els macarrons de la iaia, sinó els macarrons del net.
8: Sí, no, bueno... Realment és una recepta que vam treure un dia fent proves i el meu soci em preguntava, hòstia, què és la recepta de la teia? I dic, pues no, me l'acabo d'inventar, així que li fotrem els macarrons del net. I realment funcionen, penso que han quedat xulos, i són com els de tota la vida, però sense seguir cap recepta.
7: Deixa'm parlar ràpidament de les postres, perquè tenen un tornemi, un xuxu, que és com un tiramisú xuxu, però amb una massa...
8: Xuxumisú, li diem.
7: És espectacular. Sí. Això també és una clocada d'ull, una picada d'ullet a Badalona.
8: Clar, és el que et comentava. Jo des de petit que menjo xuxus de Can Bertran, em flipen els tornemis, i estan buscant una forma de fer un tiramisú, però tothom és molt típic i tal, i em diu, pues, escolta, agafem un xuxu, el farcim de crema... De crema anglesa, exacte, de crema de cafè, llavors el fornegem al moment, el mullem amb cafè de Hayden, que el fem al moment, un espresso boníssim, i l'acabem rematant amb crema de mascarpone, com toca.
7: Els apassionats dels vins, també, que no se'l perdin, perquè tenen una carta de vins magnífica, i no sé si vols explicar que tens un nou projecte.
1: Els trobaran a les Corts de Barcelona.
7: Bé, doncs,
1: nou projecte a Badalona?
8: No, a Barcelona.
1: A Barcelona. A Barcelona és on els trobeu, a les Corts, eh? Travessera de les Corts, número 277. Tots salvants, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Carles Carvajal. Bon dia, de nou.
1: Bon dia, de nou. Escolta una cosa, et diuen que aquest Nadal serà un Nadal trist, un sí. Nadal sense tradicions, un Nadal on la crisi està afectant a tots els àmbits.
0: Com sí. quins?
1: Per exemple, avui ens arriba la notícia que la crisi també afecta el Palau de la Moncloa.
0: Què ha passat?
1: Resulta que presidència del govern ha retallat alguns dels tradicionals o de les coses tradicionals que es feien per Nadal. Per exemple, aquest any no s'ha instal·lat el tradicional pessebre, que es veu que és a l'època de Felipe González. Aquest any han decidit no posar-lo.
0: No hi ha pessebre a la Moncloa?
1: No hi ha pessebre.
0: Home, tampoc es passin, no?
1: Han decidit també retallar amb el tema dels adornos. Adornos, eh? Tothom diu adornos. Els ornaments nadalencs, o sigui, les tires aquestes...
0: Les garlanes.
1: Les campanes, els papanuels als balcons, tot això a la Moncloa, res.
0: Però jo em pregunto, això no es guarda en una caixa, com a totes les cases?
1: Res.
0: I després
1: res.
0: Es torna a treure?
1: Res. També els funcionaris que treballen al complex presidencial també han notat els efectes de la crisi. Per exemple, aquest any els donaran quatre tonteries, com a regal.
0: No hi ha lot de Nadal.
1: Atenció, només una ampolla de cava i una altra de vi. I prou.
0: Però si això és pitjor.
1: I prou.
0: Però si és pitjor que una empresa petita, això.
1: Però espera't, que fins i tot es veu que el president del govern i la seva dona sempre fan una mena de copa de Navidad. O sigui, conviden...
0: Brindis, sí.
1: Sí, un brindis. Tampoc.
0: Tampoc.
1: Retirat. Tot això és veritat, eh? Però més encara, si vols, eh? Per exemple, la de la Vega. Mm. Es veu que fa uns regalets a la gent del Congrés, a la gent dels diputats. Aquest any, quatre tonteries.
0: Llàstima, perquè té bon gust, aquesta senyora.
1: I la última és el mític arbre de Nadal, aquest any de plàstic.
0: De plàstic?
1: De plàstic, tu.
0: Doncs això no és mediambientalment sostenible, eh?
1: Sí, sí. Què et sembla, tu?
0: Doncs em sembla que fan un gramassa.
1: Potser. Escolta una cosa, jo el que faria... proposar als oients és una recolecta. Mira, si cada oient ens envia aquí una figureta de pessebre, nosaltres els hi podem enviar a la Moncloa i que montin un pessebre.
0: Però no val robar-la del pessebre de la plaça de la
1: no
0: Mina.
1: No val, perquè poques figures hi ha,
0: sí.
1: Només falta...
0: Que en treguin més.
1: Que en treguin més.
0: Sí,
1: sí o no? A veure, si algú truca, en plan, jo tinc un caganer, l'altre, una mula, l'altre, un nen Jesús, l'altre, Sant Josep, l'altre, la Maria, els hi enviem tot plegat amb una capseta... a la Moncloa i ja poden fer aquest pessebre.
0: Encara que cada figura sigui d'una mare diferent, no?
1: I jo pregunto, el que tu deies, si aquest pessebre ja el tenen, des de l'època de Felipe González, què costa? Què han de llogar una empresa per instal·lar aquest pessebre?
0: Què té un cost de manteniment, aquest pessebre? Què han de podar?
1: Què han de fer?
0: Els arbres del pessebre.
1: Potser si costava, jo què sé, la molsa i el verd, doncs que sí, que aprofitin aquest any i posin altres ornaments, altres materials.
0: No s'entén això, eh?
1: Però es veu que aquí hi ha una polèmica, perquè quan va arribar Zapatero l'any 2004, es veu que no és gaire amant dels pessebres.
0: Ah.
1: I hi ha alguns anys que es veu que decideix ell mateix no muntar aquest pessebre.
0: Que potser no és creient Zapatero o no hi creu gaire amb aquest tipus de tradicions.
1: Sí.
0: I ha trobat l'excusa amb la crisi.
1: Ja ho sabeu, eh? Si voleu, ens feu arribar aquí a la ràdio aquestes figuretes i nosaltres encantats ho enviem a la Moncloa, eh?
0: Jo en tinc, unes quantes per donar.
1: Sí? Doncs va, farem aquesta recoleta, et sembla? Perquè sí. Hi ha crisi i a la Moncloa, pobres, no tenen ni un duro.
0: Doncs vinga.
1: Ni un duro. Escolta, comencem, si et sembla, avui apartat ja nadalenc, queden 4 dies, eh? Per Nadal
0: substitueix a la crisi ara, no? Com a tema central.
1: Bé, avui et porto 3 temes relacionats amb el Nadal, et sembla?
0: Mm-hmm.
1: Doncs va, comencem, obrim apartat de Nadal.
0: Sí, amb aquesta música.
1: És preciosa la música.
0: Sí.
1: A veure.
0: Mira. M'encanten els picarols aquests que
1: sí, sonen. Sí. Escolta una cosa, avui...

0: parts del món. I resulta que hi ha un artista fallero que n'ha realitzat un on ha caracteritzat a Franco com el nen Jesús.
1: Però si Franco no té res de celestial.
0: Tenim un telèfon, si et sembla. Anem a provar a sort, aviam si tenim algun detall més sobre aquest pessebre.
1: Doncs vinga.
0: Anem a trucar a València. Fantàstic,
1: sí,
0: eh? València.
1: Sí.
0: Preciós.
1: Preciós. Si Franco és el nen Jesús, la verge qui és? Carmen Polo.
0: Ai.
1: Españoles.
0: Sí, sí, sí.
1: Franco no ha muerto, sino que ha nacido. Sí.
0: Bé, escolta una cosa, anem a trucar a València, aviam si tenim sort.
1: Truquem a València.
0: I
1: tenim més informació
0: podem contactar amb algú d'aquesta entitat cultural, Falla na Jordana. Et sembla? Doncs vinga.
1: A veure si tenim sort. Falla na Jordana.
0: Sí, es diu així.
1: Perquè tu no saps més detalls, oi, del pessebre aquest, a part d'aquest Franco?
0: Sí, sí. Per exemple, que té dos vigilants. O sigui, el nen Jesús, caracteritzat de Franco, té dos vigilants. I en aquest cas, saps qui són?
1: Qui són?
0: Figures de guàrdies civils. Sí, sí, està força bé, eh?
1: I Josep i Maria no hi surten.
0: Això és el que ja no tenim a la notícia, per això volíem descobrir-ho. No ens contesten, no?
1: O els Terris Max.
0: No ens contesten.
1: No existeixen.
0: No, doncs fem una cosa, anem a d'altres temes, tenim d'altres temes al dia.
2: Españoles.
0: Sí,
2: españoles.
0: Sí.
2: Franco.
0: Sí.
1: Ha muerto.
2: Ha muerto.
1: Per si algú encara no ho sap. Per si algú no ho sap, que no s'espanti, que Franco no ha tornat, sinó
0: no.
1: Que és un pessebre, eh?
0: Sí, és un pessebre. Escolta, buscarem més informació sobre aquest tema, et sembla?
1: Sí.
0: No ens contesten, hi ha vegades que passa. I anem, atenció, a una altra notícia que ens ha arribat avui des del periòdico de Canàries. Avui he triat diaris aquí, eh? Diaris aquí al costat, eh?
1: Jo
0: veig. I anem a una població, atenció, que es diu Valsequillo. Valsequillo.
1: Quillo. Valsequillo.
0: Valsequillo.
1: Ah, doncs anem a Valsequillo.
0: Anem a Valsequillo i us expliquem de seguida per què. Val? Doncs a mi.
1: Valsequillo.
0: Resulta que avui explica aquest diari que un regidor de Valsequillo impedeix muntar un pessebre nadalenc a l'associació juvenil El Rincón, atenció al nom, de Tenteniguada.
1: Molt complicada aquesta notícia.
0: Sí, es veu que aquest ajuntament s'ha posat, podríem dir, a l'esquena una normativa municipal i una normativa en aquest poble que obliga a tancar els actes juvenils a les 12 de la nit. Això que això fan per fomentar, diuen, el desenvolupament, atenció al que diu el diari, de la societat a través de l'oci juvenil.
1: Però si els joves comença la festa a partir de les 12 de la nit, Josep.
0: Però es veu que una entitat juvenil d'aquest poble estaven fent aquests dies el pessebre.
1: Pessebre vivent.
0: No, el pessebre.
1: Ah,
0: pessebre.
1: Sí.
0: I resulta que com a les 12 han de plegar i no l'han acabat, es veu que l'Ajuntament els ha dit que no poden fer-ho a partir de les 12 de la nit.
1: No poden fer el pessebre.
0: Això és el que explica aquesta notícia, però anem a contactar amb aquest Ajuntament, aviam què ens expliquen, et sembla?
1: No té molta lògica, això.
0: No.
1: Truquem a Valsequillo, doncs.
0: Valsequillo.
1: Valsequillo.
0: Hem de marcar molts números perquè truquem... Creuem l'Atlàntic a aquesta hora. Sí.
3: Si conoce el número de extensión, marque el 0 seguido a la extensión con la que desea hablar. Para hablar con el área de administración general, marque el 1.
0: El 1.
3: Con servicios sociales,
0: 2.
3: Urbanismo, 3.
0: 3.
3: Juzgado, 4.
0: 4.
3: Escuela de música, 5.
0: 5.
3: Biblioteca, 6.
0: Sí.
3: Para cualquier otra consulta,
0: espere.
3: Manténgase a la espera que
0: claro.
3: Atenderemos en breves momentos.
0: Muy bien, señorita. Habíamos que
1: sí, entrar.
0: A Canarias no truquen gaire, ¿eh?
1: La veritat és que no, ho tenim força oblidat.
0: Sí, per què?
1: Amb lo maco que és allò de dir d'una hora menos en la comunitat canària.
4: Ayuntamiento, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal, cómo vamos? Hola.
4: Sí, dígame.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Barcelona.
4: Sí.
0: Mira, queríamos hablar con alguien sobre el tema de una normativa que hay aquí en el pueblo que está impidiendo montar un Belén navideño.
4: No tengo ni idea.
0: Ni idea.
4: A ver... esto es Valsequillo de Gran Canaria, no sé exactamente dónde.
0: Bueno, tengo aquí, sí, sí, sí, sí, es el pueblo, ¿no? Aquí hay una entidad juvenil que se llama La Parada.
4: Sí.
0: ¿Correcto? La Parada del
4: sí,
0: Rincón,
4: sí.
0: De Tenteniguada.
4: Ajá.
0: ¿Es correcto esto? Pues me puedes pasar, no sé, con Juventud o con alguien que lleve entidades.
4: Pues ahora mismo no hay nadie por aquí.
0: No hay nadie en el ayuntamiento.
4: De Juventud, te voy a pasar si hay algún técnico, espera un momentito.
0: Vale. No té ni idea, eh?
1: No en té ni idea.
0: No té ni idea.
1: Home, és que potser la notícia no ha transcendit.
0: Ja, home, si surt als diaris.
1: No.
0: Home, algú que ens ho expliqui...
5: Permiso, señor, buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué tal, cómo vamos?
5: Bien, bien.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.

0: ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana aquí en Canarias?
1: Fría, fría.
0: ¿Fría? Pero muy si fría. Siempre hace calor.
1: Bueno, la verdad que este año no se han cebado con nosotros, ¿eh?
0: Sí, pero ¿se puede ir con bañador o no?
1: Sí, sí, claro.
0: ¿Sí?
1: Claro, claro. Venirse, sí.
0: Bueno,
1: venirse,
0: pero...
1: venirse con bañador, sí. Ahora, sí. Quedarse con bañadores aquí, no.
0: No. ¿Qué temperatura tenéis?
1: Ahora mismo, ¿qué temperatura hace?
2: Radio en directo.
0: Sí, en directo.
1: 11 grados.
0: ¡Qué frío!
1: 11 grados. Bueno, pero se puede estar en bañadores también.
0: Sí, claro, y en pelotas también.
1: También. Hay una parte que es para ello, ¿eh?
0: Ya. Una cosa, mira, yo te llamo por un tema, a ver si me puedes ayudar.
1: Dime.
0: Resulta que nos ha llegado la noticia de que un concejal de aquí de Bacequillo ha impedido montar un Belén navideño a una entidad juvenil, el Rincón de Tenteniguada. ¿Eso es correcto?
1: Repíteme otra vez.
0: Mira, un concejal de Valsequillo
1: ¿sí?
0: impide montar el Belén navideño a la entidad juvenil El Rincón de Tenteniguada.
1: Bueno, no, ¿qué se lo impide?
0: Eso es lo que pone la noticia. Y yo quiero saber el porqué, porque se ve que hay una normativa municipal que obliga a cerrar los actos juveniles a medianoche.
1: Sí.
0: ¿Eso es correcto?
1: Pues yo la verdad es que la normativa no me la sé, porque yo soy el conserje aquí de servicios sociales.
0: Sí,
1: en Valsequillo,
0: el conserje.
1: No, la normativa ahora mismo no me la sé, pero...
0: Ya. ¿Pero tú sabes alguna cosa de este Belén?
1: Dígame.
0: De este Belén, de Belén navideño.
1: Sí.
0: ¿Tú sabes si se monta o no se monta?
1: Sí, sí, claro. De hecho, se inauguraron el fin de semana. Todos los que se han hecho se han inaugurado el fin de semana.
0: ¿Y tú no sabes nada sobre esta polémica?
1: No, yo no, la verdad que no.
0: ¿Y el teléfono de esta entidad lo tenéis?
1: ¿Te refieres al Ayuntamiento de Valsequillo?
0: No. La entidad juvenil, la parada del Rincón de Tenteniguada.
1: No,
0: tampoco.
1: No.
0: ¿No tenéis ni idea?
1: No, la verdad que no.
0: Bueno.
1: Sé que existe la asociación, pero no tengo el teléfono de ellos aquí.
0: Ya. Bueno, pues nada. Ya veo que no me podéis ayudar.
1: La verdad es que me encantaría, pero es que en este caso no si darte el teléfono de la asociación ahora mismo no
0: lo tienes.
1: No lo tengo aquí.
0: Y el tema de la normativa tampoco ni idea.
1: Tampoco, la normativa no me la sé.
0: Pues nada, gracias.
1: A usted.
0: Venga.
1: Buen día.
2: Una gran ajuda, no?
0: Sí, sí. Què et sembla?
2: Però per què l'Ajuntament ens passa amb el conserge?
0: I el conserge de serveis socials.
2: Home, el conserge de serveis socials no té per què saber cap normativa.
0: Bé, escolta una cosa. Segons aquest diari, el diari de Canàries, el regidor va ser qui va impedir fer un Belén per una normativa de recent creació i, segons ha justificat, en aquest cas, diuen que a partir d'aquella hora de les 12 de la nit no deixen fer cap mena de reunió o, en aquest cas, d'assemblea o d'acte a les entitats juvenils del poble.
2: Jo recordo temps passat, quan no estàvem
0: permeses. A medianoche,
2: no estan permeses les reunions clandestines.
0: Potser volen que vagin a gastar al bar.
2: Bé, no ho sé.
0: Bé, escolta una cosa. Seguim avui parlant, en aquest cas anem al 20 minuts, perquè ara us quedareu assorats amb aquesta notícia que també parla d'una tradició nadalenca. Estic parlant del Tortell de Reis. Sí, el Tortell de Reis que potser és en perill. Sí.
2: Ja comencem a parlar del Tortell de Reis.
0: Titular: El roscón de los reyes se salva por los pelos de ser prohibido por la Unión Europea.
2: Per què?
0: Això que una nova... Ho explica avui al 20 minuts. Hi ha una nova directiva comunitària sobre la seguretat de les joguines. Correcte, eh? Segons aquesta normativa, que ara mateix s'està parlant i que s'aprovarà aquesta mateixa setmana, el Parlament Europeu prohibirà, atenció, els amants de Kinder. Huevos Kinder, eh? Sí, esteu alerta a la ràdio?
2: Sí.
0: Doncs atenció, diu que prohibirà totes les joguines que estiguin a dins de productes alimentaris que no estiguin correctament envasats. Què passarà?
2: Això és molt
0: com
2: greu.
0: Kinder Bueno.
2: No, Kinder Bueno no.
0: Bueno, el Kinder...
2: Kinder
0: Huevo.
2: Sorpresa, no?
0: El Kinder Huevo, no?
2: El Kinder Huevo, sí.
0: Com es diu? Kinder Sorpresa. Això l'Abril ens ho dirà perquè som fans. Sempre menja
2: Kinder,
0: el
2: tota
0: Kinder.
2: Vida, Huevo Kinder.
0: El Huevo Kinder.
2: Sí. El
0: Huevo
2: Kinder Bueno són barretes. El Huevo Kinder és el d'això.
0: Diu aquesta normativa que la típic o el típic Tortell de Reis podria estar considerat dins aquesta normativa perquè, clar, la figureta aquesta...
2: Va dins del tortell.
0: Va dins del... A veure, és que, clar, dius... Aviam, teniu poca feina, no?, des de la Unió Europea. Això que la Unió Europea diu que El rascón de Reyes, si posa una mena de joguina o si posa la figureta del rei o la fava, resulta que pot ser que sigui considerat joguina. Mm. Aquí ja hi ha hagut reaccions polítiques i el eurodiputat de Convergència i Unió, Ignasi Guardans, ha posat el crit al cel sobre aquest tema.
2: Clar.
0: Ha dit que no pot ser, que això és una exageració i que això és una tradició de cada any i que, home, prohibir en aquest cas que s'hi posi el rei, la fava o el que sigui dins el tortell de reis ja seria massa.
2: Home, és que és molt divertit.
0: I el tema del Kinder també, escolta una cosa, de tota la vida hi ha hagut el huevo.
2: Però això ho fan per si algú es menja l'ou Kinder sense buidar-lo? Home, perquè seria un escàndol, això.
0: Bueno, la notícia tot plegat és que aquesta nova directiva comunitària sobre seguretat de les joguines, que s'aprovarà aquesta setmana, podria fer prohibir que dins el tortell de reis s'hi afegís aquesta figureta o s'hi afegís aquesta fava. Això ho trobaria escandalós ja, eh?
2: Seria escandalós.
0: Anem a trucar una pastisseria a l'atzar de Santa Eulàlia de Ronzana, et sembla? L'hem trobat a l'atzar, sí. Aviam, què els sembla aquesta normativa?
2: Molt bé.
0: Jo diré que ho hem escoltat per la ràdio.
2: Per Ràdio Badalona. Bonica ciutat, eh? Bonic municipi. Bonic municipi.
0: Aviam si algú a la pastisseria.
2: Potser has buscat un poble una mica complicat, no?
0: Santa Eulàlia, és preciós.
2: Sí.
0: Preciós.
2: El passeig.
0: Sí, sí, i l'església també, i el carrer Major.
2: El carrer Major. I la plaça de la Vila és preciós.
0: On hi ha la farmàcia, allà és preciós.
2: Fan uns pessebres, diuen? Uf, increïbles.
0: Bé, potser estan liats amb els sorrons i les neules, eh?
2: Ah, no hi haurà sort, a una pastisseria. Si treballen els matins a les pastisseries. No hi ha sort, eh?
0: No hi ha sort. Escolta, res, eh?
2: No hi ha ningú,
0: jo que vull sempre innovar en aquest espai i, va, avui trucarem a una població per no trucar a Badalona, eh? Mm. Doncs no hi ha manera.
2: No hi ha manera.
0: Anem a trucar, per això sempre ens queda. Quin recurs ens queda aquesta hora?
2: 11-8-28.
0: És la nostra salvació, el nostre comodí del públic, que sempre el tenim aquí.
3: 11-8-22.
0: Mira, ja el tenim aquí. Escolta una cosa, encara hi ha la tele, no?
2: Jo diria que sí.
0: M'encanta aquesta sintonia.
2: A mi també.
0: El de Telefónica, sí, sí.
3: Nuestros teleoperadores...
0: Tu t'imagines que prohibíssim posar aquesta tradició, aquesta figureta en el tortell de reis? Ja seria l'últim. Hola, bon dia. Em pots donar el telèfon d'alguna pastisseria?
4: D'alguna pastisseria?
0: Badalona, Badalona.
4: De Badalona, d'acord. Mm.
0: A veure quina et surt. A l'atzar.
4: Li fa gràcia. Li puc facilitar diverses pastisseries?
0: Sí.
4: Badalona?
0: Badalona, sí.
4: Quina
0: et surt? Digue'm, sí.
4: Mm. Volia preguntar-li si vol vostè saber si li ha tocat un magnífic televisor Sony.
2: Home, i tant!
0: Sí, sí, a més, de quina marca és?
4: Sony Bravia.
0: Ui, no el vull, no el vull perquè no? Sony... Ui, ara que volen fer fora tothom de Sony...
2: Ah,
0: bueno,
2: no
0: va, sí, digue'm que sí, va.
4: Jo primerament li dono la informació de les pastisseries a Badalona.
0: Ah, vale, sí.
4: I després comprovem si la seva trucada
0: molt bé,
4: a
0: molt bé.
4: Guanyadora.
0: Digue'm.
4: La primera pastisseria ve amb el nom de pastisseria Ventura.
0: Ventura, Can Ventura.
4: Mm. Es troba en el carrer Mar,
0: sí,
4: número 28. I el
0: fa molt bons els croissants de xocolata, ja.
4: Sí, sí. Bé. El telèfon és el 93-384-55.
0: Sí. Vale, perfecte.
4: En surt un altre.
0: Digue'm un altre.
4: Que es diu pastisseria Ferrer.
0: Ferrer.
4: Que està en el carrer Canonge Baranera 101.
0: Sí.
4: I el telèfon és el 93.
0: Sí.
4: 384.
0: Sí.
4: 27.
0: Sí. Vale, perfecte. I l'última, va.
4: És la pastisseria Gifré.
0: Gifré.
4: Que està en el carrer Gifré.
0: Sí, clar.
4: 159. I el telèfon és el 93.
0: Sí.
4: 387.
0: Sí. 50. Sí. Perfecte. Doncs ara sí, ara comprovem, atenció, si m'ha tocat o no.
4: Doncs fem la comprovació, comentar-li que les bases de la promoció les podrà vostè consultar en la pàgina web del
2: Servei.
0: Ah, sí, sí.
4: Que és www.11822.es.
0: I la tele què?
4: Pues un moment que està el sistema comprovant.
0: Ai, quina emoció. Estic emocionat, Estic emocionat.
2: Què diu?
0: A veure.
4: Una cosa, qüestió, sentint-ho molt la seva trucada. Oh!
0: Avui
4: hem entregat ja 26 televisors.
0: 26. I quantes queden?
4: En queden aproximadament uns 4.
0: 4 només?
4: Dia 21 de desembre.
0: O sigui, fins diumenge,
4: Exactament, encara té possibilitat d'obtindre el seu.
2: Ho hem d'ajustar, això, ho hem d'intentar.
0: Doncs escolti, ja ho provarem un altre moment.
4: D'acord.
0: Gràcies.
4: Moltes gràcies per la trucada, bon dia.
0: Escolta, només queden 4.
2: No hi ha manera, eh? No hi ha manera.
0: Anem a, si et sembla, el Guifré primer. Anem a Guifré, sí, anem a Guifré.
2: Guifré, que és l'últim telèfon que ens ha donat.
0: Anem a fer aquest carrusel de pastisseries.
2: Polèmica. El tortell de Reis podria ser prohibit a causa d'una directiva europea.
0: Sí.
5: Sí, digue-me.
0: Hola, bon dia.
5: Hola.
0: He trucat a Guifré, la pastisseria.
5: Sí.
0: Sí, mira, truco de Ràdio Badalona.
5: Sí.
0: Mira, escolta una cosa. Et truco per un tema que no sé si sabeu. Saps el tortell de Reis?
5: Sí.
0: Sí, que feu cada any, eh?
5: Sí, sí.
0: Vosaltres sabeu alguna cosa que des de la Unió Europea es vol prohibir en aquest cas que es posin les figuretes a dins del tortell?
5: No.
0: No us ha arribat cap mena d'ordre ni res?
5: No.
0: Ni informació?
5: Ni informació ni res.
0: Que es veu que aquesta setmana el Parlament Europeu està fent una directiva sobre seguretat de les joguines. I es veu que volen prohibir posar les figuretes al tortell de Reis.
5: No, de moment no s'ha arribat res.
0: No, i tu com ho veus, això?
5: La figureta del rei va embolicada, o sigui... Mm.
0: Clar, però com va embolicada?
5: En paper de cel·lofà.
0: I això és higiènic o no?
5: Sí.
0: Sí?
5: Per l'alimentació, sí.
0: Ja, perquè jo em preguntava una altra cosa. Los huevos Kinder?
5: És que
0: tens...
5: Estic sola a la botiga i vale.
0: Vale, no passa res.
5: Vale.
0: Vinga, gràcies, sí. Adéu.
2: Que la pobra dona
0: t'ha malada. Anem a l'altre Ferrer, et sembla, i acabem aquest carrusel?
2: Ferrer, vinga.
0: Ferrer, carrer Canonge Benedera. Ui.
2: Per favor.
0: Que
2: t'han accelerat, no?
0: Sí. És que anem molt ràpids. Escolta, tenim un tema pendent d'ahir.
2: Sí,
0: d'un bar de Fongirola. De seguida marxarem fins a Màlaga.
2: Sortejaven aquest augment.
0: En breves minutos, aquí en l'antena.
2: Com fa la Núria, no?
0: Sí, aquí en Ràdio Badalona.
2: Aquí en Ràdio
0: Badalona. En breves minutos.
2: En aquest programa aquí és estupendo.
0: Sí, estupendo.
2: Jo, Jordi González, estupendo.
0: Sí. I en directe, sempre en directe, directíssim. Mira, i a Can Ferrer no hi ha ningú.
2: A Can Ferrer no hi ha ningú. Vols que provem l'última que ens ha dit? El Ventura.
0: El Ventura se'ls ha liats, eh?
2: Sí? Què vols dir amb això?
0: Sempre s'han liats.
2: Vols provar-ho o no?
0: Va, anem a Can Ventura.
2: Va, Can Ventura. He sentit un sí, eh?
0: Hola.
6: Digui.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: On he trucat?
6: On truca? On demana vostè?
0: Jo a Can Ventura.
6: Sí.
0: És aquí, eh?
6: Sí.
0: Perdona que li molesti. Truco de Ràdio Badalona.
6: Sí.
0: Miri, trucar perquè aquesta setmana el Parlament Europeu es veu que està debatent una nova directiva sobre la seguretat de les joguines, correcte?
6: Sí.
0: I es veu que aquesta directiva podria prohibir les figuretes als tortells de rei. Mm. Això vostès tenen alguna informació?
6: No.
0: Ni havien sentit ni res.
6: No res, perquè si hi ha alguna cosa sempre el gremi ens avisa de seguida i no ens han dit res.
0: Ja, perquè diuen que, en aquest cas, la figureta aquesta pot ser considerada com a joguina.
6: Estan carregats de romansos.
0: Oi que sí?
6: Mira, de punyetes, per no dir...
0: Perquè això és higiènic, no?
6: Clar,
0: perquè això va...
6: Van embolicades amb una cel·lofana.
0: O sigui, va embolicat i no hi ha cap tipus de problema, no?
6: Sí, a més posem la fava, que també va embolicada.
0: Quines ganes de carregar-se les tradicions.
6: Estan carregats de punyetes.
0: Sí o no?
6: Clar.
0: O tenen poca feina, també.
6: Mire, això deu ser per tapar altres coses pitjors.
0: Ja. O sigui, que res de res, eh?
6: Jo ara trucaré al gremi.
2: Oi.
6: Si de cas truco al gremi...
0: Això surt avui, li dic, per al 20 minutos.
6: Sí.
0: Surt, una notícia que en parla del tema. Però es veu que hi ha un diputat de Convergència i Unió que també ha posat el crit al cel i ha dit que, home, que tot plegat és una exageració.
6: Oh, clar.
0: Com van a parar, tu?
6: Però això ho diu la comunitat europea, dius?
0: Sí. De fet, s'està estudiant aquesta setmana i és veritat que s'està fent aquesta directiva sobre seguretat de les joguines.
6: Sí.
0: Clar, jo em pregunto que també afectarà això el kit... El Kinder Huevo aquest també afectarà.
6: Ah, també. Clar, tot.
0: Tot.
6: Mira, que no em facin d'això perquè jo tinc els reis comprats, de sorpresa.
2: Com?
6: O sigui que... I que valen ple de diners i els tinc comprats.
0: Ja.
6: No em vinguin en cuentos, eh?
0: Molt bé, però vostè no ha sentit res, eh?
6: No.
0: Molt bé, gràcies.
6: Jo, si de cas, ara trucaré al gremi.
0: Perfecte.
6: A veure què em diuen.
0: I a veure què li diu.
6: Si un cas, vostè, si vol tornar
0: sí, a trucar d'aquí una mica... Sí, truco un altre moment i ja parlaríem.
6: Jo ara trucaré, a veure.
0: Vale, perfecte, gràcies.
6: Vale, adéu.
0: Home, és que ho trobo escandalós, aquesta notícia.
2: Sí.
0: Bé, escolta, anem fins a Fongirola ràpidament, tenim un minut. Doncs va, darrer minut de l'espai, en directe truquem a Màlaga. Això ja passa ahir, eh?
7: Boys.
0: Repetim més que Telecinco.
7: Boys.
0: Diu el titular, un bar de Fongirola sortea un aumento. Hola, buenos días.
8: Buenos días.
0: He llamado al bar Old Town.
8: Sí, dígame.
0: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
8: Sí, dime.
0: Mira, te llamo porque nos ha llegado la noticia que es verdad que estáis sorteando un aumento de pecho.
8: Ah, pues no tengo ni idea. Eso es el tema de por la noche y eso lo lleva la gente de noche. Tendrás que llamar a partir de las 8 de la tarde.
0: ¿Y tú quién eres?
8: ¿Perdona?
0: ¿Tú eres de la mañana?
8: Sí, yo soy del día.
0: ¿Y no tienes ni idea del tema?
8: Pues no.
0: Nada de nada.
8: Nada. Gracias, hasta luego.
2: ¡Oh! ¡Oh! Increïble, no?
0: Oh!
2: Una borderia suprema.
0: Tornem a trucar, i tant. No saben? No saben? Aquí ha anat a petar.
2: Una borderia suprema, no?
0: No me calés aquesta borderia.
2: Perquè he de dir que segurament aquesta senyora ha rebut unes quantes trucades avui.
0: Ara comunica. Ben,
2: comunica perquè ja l'estan trucant d'un altre mitjà.
0: Escolta una cosa, és que és escandalós. Recordem la notícia, tu, perquè l'hem dit tan ràpid que si algú no va escoltar ahir deu dir, a veure, de què estan parlant? Resulta que un bar de copes i una clínica estètica de Fuengirola s'han unit per sortejar entre els clients del bar un tractament de bellesa.
2: No t'hi barallis, que no tenim temps.
0: Per comprar una ampolla de cava. Ara ens agafarà el telèfon, ja.
2: Perquè li surt marcat.
0: Sóc que has de pagar 58 euros per aquesta ampolla de cava i pots entrar en el sorteig de l'aumento.
8: Hola, dígame.
0: Buenos días. Perdone. Perdone.
8: Sí, un momentito, me estás hablando a tu teléfono, un segundo.
0: Sí, sí. Simpàtica.
2: Però què passa? Que tenen aquí una centraleta o què?
0: Bar Old Town.
2: Sembla això telefònica.
0: De Fuengirola. Recordem aquella polèmica a finals de novembre de la discoteca Patxa València, que va tenir que suspendre la festa Pretty Woman.
2: Van fer marxa enrere. Oh,
0: aviam si s'hi posa.
2: Aviam si s'hi posa. Perquè, escolta, és que hem d'acabar,
0: Hem d'acabar.
2: És que no tenim temps.
0: A veure si posa aquesta senyoreta que ens ha penjat el telèfon.
2: Home, ens ha deixat aquí a l'espera.
0: Sí, sí. Això ho ha publicat el diari La Opinión de Málaga.
9: Sí, dígame.
0: Nada, nada, gracias por todo. Buenos días. Ja està.
2: I has volgut tornar la moneda, no?
0: Ja està. Apa, marxo. Fins demà, gràcies.
2: Adéu. Adéu.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
2: Ràdio Zeta.
3: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
3: No, de Badalona.
4: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Està Antonio.
7: Està, què li queries?
6: De Ràdio Badalona, la más mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamat al telechorro.
9: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a l'espera, gràcies.
6: Sí, sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno.

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que cada dia revisa i revisa el Carles Carvajal, es llegeix lletra petita, peus de foto, tot, eh?
3: Tot, anuncis i tot avui, eh?
2: Anuncis i tot.
3: Sí, sí, després ho comentarem, els anuncis que avui volem destacar. Avui comencem parlant d'un tema que fem la segona part, et sembla?
2: Sí.
3: Ahir començàvem amb la primera part, avui comencem amb la segona part, segon capítol del tema Tortell de Reis.
2: Colabrots.
3: Ahir us explicam que una normativa de la Unió Europea que aquesta setmana s'ha estat debatent prohibirà els aliments que amaguen joguines al seu interior per protegir els nens. Fins aquí, correcte, eh? Ahir en parlàvem. De fet, avui explica, per exemple, el diari Avui i el Periódico de Catalunya que, finalment, amnistia el Tortell de Reis. La Unió Europea situa el Tortell de Reis al límit de la il·legalitat.
2: Vol dir que, en principi, es podrà seguir consumint i venent.
3: Es veu que aquesta normativa comunitària prohibirà totes les joguines inserides en aliments. Es veu que el dolç típic se'n salvarà si no conté objectes perquè hi juguin els nens.
2: Clar, les faves i les figuretes, en principi,
3: però
2: no
3: tot això
2: per
3: és molt relatiu, perquè, per exemple, les figuretes de Reis també poden servir perquè hi juguin els nens.
2: Sí, clar, vist així. Això, com fet la llei, fet la trampa.
3: Sí. Periódico de Catalunya. Una cosa interessant. Els ous de xocolata.
2: Els huevo kinder.
3: Sí, de fet en parlen i hi ha un requadre petit que diu els ous de xocolata, més coneguts per tothom com huevos kinder.
2: No kinder huevo, com dius tu.
3: Per què?
2: I tu dius kinder huevo.
3: I què és?
2: És huevo kinder.
3: Kinder bueno, bueno?
2: Kinder bueno és una altra cosa, però kinder huevo no és res.
3: Huevo kinder.
2: Huevo kinder.
3: Això perquè ho dius tu, eh?
2: O kinder.
3: Que contenen al seu interior un petit objecte, també s'ha salvat de la prohibició. Això que en aquest cas, la directiva europea indulta el producte perquè la sorpresa va protegida per una càpsula de plàstic que separa l'aliment de la joguina. Així s'evita que els nens corrin riscos al mossegar la closca.
2: Bé, és perillós, mossegar, perquè et pots fer mal, però clar, d'aquí a prohibir-ho.
3: Tu recordes que ahir parlàvem amb la responsable de la pastisseria Ventura, que ens va comentar que no tenia ni idea d'aquesta proposta, d'aquesta normativa comunitària, i que trucaria al gremi de pastissers a Barcelona per demanar més informació. Anem a trucar, aviam si la trobem, et sembla?
2: De fet, ens va instar ella mateixa que truquéssim avui a preguntar-li.
3: Doncs va, anem a trucar-hi, com sempre, en directe.
2: Pastisseria Ventura, que van ser molt amables, eh?
3: Sí. És curiós perquè això sobre el diari Avui i el periòdico. El periòdico no parla, no diu la marca d'Ous Kinder, però l'Avui sí.
2: L'Avui diu Ous Kinder.
4: Digui.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Mira, truco de la Ràdio Badalona.
4: Sí.
3: Que vaig trucar i no sé si ho recordes.
4: Sí.
3: No sé si ho has pogut consultar-ho.
4: Sí, ja ho he consultat.
3: I què? Avui surt el diari, no sé si ho has vist al periòdico i a l'Avui.
4: No ho he vist el diari.
3: Però finalment es veu que hi haurà
4: però
3: amnistia,
4: diu que hi ha amnistia, m'ho va dir el meu marit que ho va veure a la televisió.
3: Sí.
4: Escolta, jo vaig trucar al gremi i em van dir que l'any passat aquest temps jo ja anava, diu que ja van remoure-ho i després es va quedar amb no res i ara aquest any hi tornen a remoure-ho, que, bueno, esclar, el gremi doncs van posar tot crit al cel perquè, escolta, es volen carregar les diades, aquest pas.
3: La fava i la figureta
4: perquè,
3: de rei.
4: Clar, això, sí, en el tortell no s'hi posa la figura, ja no té gràcia.
3: Ja.
4: Vull dir que al final, en tots els anys que s'hi posen, ningú mai s'ha mort d'una figura d'un rei amb un tortell.
3: Bueno, és que sapiguem, no.
4: És que trobo que
2: molts s'han trencat
4: queixals.
3: Bueno, i no t'ho perdis, perquè es veu que també s'ha salvat de tot plegat els ous kinder.
4: Els ous kinder, sí, perquè, escolta, encara és més perillós els ous kinder, perquè surten unes figures molt petitones. Vull dir, la criatura s'ho pot posar a la boca. No ho sé, allà diuen, menys de 3 anys, no.
3: Però a veure, si comencéssim ja a prohibir-ho tot... És que hauríem de prohibir-ho tot.
4: És que no ho sé, de quin plan es posen ara.
3: Ja.
4: És una cosa que la veritat, jo no hi veig la solta, que es cuidin d'altres coses més importants que de tot això.
3: Ja. Bé, escolta, doncs...
4: De moment no queda amb res.
3: Sí, de moment està...
4: Que no tenien coneixement de res, i que això...
3: De moment aquest any el Tortell de Reis se salva.
4: se salva,
2: veurem amnistia.
3: Sí.
4: Sobre la marxa, haurem d'anar fent. Però diu que l'any passat aquest temps ja va començar això.
3: Mm-hmm.
4: Que no, esclar, no havien dit res perquè no es va quedar amb un no res, però que això ja anava. Que a la llarga, al final, lograran. Dic jo, eh? No
3: ja, sé, ja.
4: Potser no.
3: Avui explica el diari que el que no s'ha salvat es veu que a Europa
4: sí.
3: És molt típic unes piruletes
4: sí.
3: que es venen, eh?
4: Sí.
3: I que es veu que són uns ossos que tenen un petit llum al seu interior.
4: Ah.
3: Jo no ho sabia, això, eh?
4: No.
3: I al qual només és possible accedir
4: sí.
3: després de menjar-se el caramel.
4: Ja.
3: Doncs es veu que això sí que ho han prohibit.
4: Això sí?
3: Sí. Sí.
4: Bueno.
3: Però bueno.
4: No sé, mentre se'ns salvi el tortell de Reis.
3: Ja. Ja, ja. Bueno, el que sí que prohibiran, i això es veu que sí que ho han aprovat, són els brioixos a crema, prohibiran pujar-los a l'avió.
4: Pujar-los a l'avió?
3: Sí, sí, perquè els farcits de crema...
4: Sí.
3: Es veu que seran prohibits per seguretat aèria.
2: Exploten.
4: Què?
3: Sí, sí, sí, és veritat, això, eh? Això ho, sí, sí, ho publica avui el Periódico de Catalunya.
4: Però la gent que s'emporta l'avió, tot això, o què?
3: Bueno, però, per exemple,
2: per
3: exemple, les enciamades a crema,
4: sí.
3: quan vas a Mallorca.
4: Bueno, però són de cabell d'àngel.
3: Però hi han de crema, també.
4: Sí, però lo típic és el de cabell.
3: Ja, però el que explica avui el diari és que pot ser que una altra vegada hi hagi la polèmica que aquestes enciamades
4: ja.
3: A crema estiguin prohibides pujar-les a l'avió.
4: Ja. Ah.
3: Però bueno.
4: Ai, no sé, m'escolta.
3: Bueno,
4: trobo
3: no sé...
4: Massa.
3: És com si un tornem-hi, no?
4: Sí,
3: també.
4: És que, a més, també, des que va passar allò de les coques aquelles de crema,
3: sí.
4: d'allà a Torroella de Montgrí aquell any, bueno, que s'han posat amb l'ú de crema i els de sanitat, que és massa, eh? Que és massa, perquè, escolta, cada 3 mesos els tinc aquí, eh?
2: Què diu ara?
4: Els de sanitat, i busquen 3 peus al gat.
3: Sí, o sigui, que la crema...
4: L'ú de crema, bueno...
2: Els xuxus, els tornem-hi.
4: Busquen 3 peus al gat, i comencen a enviar inspectors i inspectores que no hi entenen de res de res.
3: O sigui, que aviat no es podran vendre tornem-hi.
4: No ho sé, perquè és que es posen bon plan... Que
2: mira, a buscar els 3 peus al gat.
4: Abans no vigilaven res i ara és massa.
3: Molt bé. Escolta, moltes gràcies per tot.
4: Bueno, tu ja ho saps.
3: Gràcies. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
3: Adéu. Adéu. Escolta una cosa.
2: Si...
3: Acabo, si et sembles, digues, digues.
2: Sí. No, que si jo pensava, a part del tortell i dels ous Kinder, quins més productes hi ha que tinguin un ninotet abans? Un ninotet a dins o un objecte a dins? Cap més, no? Per tant, quin sentit d'aquesta
3: normativa? Bueno, és que si ens posem així de tiquis-miquis, les mones a Pasqua... que poses tu les joguines i les plumes i tot. Potser també queden prohibides, i el Mickey Mouse i la Letícia.
2: Bé, però tercament van a sobre, no dins.
3: Ja, però si està en contacte directament amb el menjar,
2: ja.
3: També potser això es prohibeix.
2: Clar, és veritat. Potser és la polèmica.
3: Estem parlant que les mones a Pasqua també estan en perill? Bé, acabo sobre aquest tema. Jo us deia... que es veu que les actuals normes de protecció als aeroports prohibeixen embarcar les cremes, o sigui, les enciamades de crema. Una altra cosa és que en aeroports com el de Palma de Mallorca, els agents es veu que fan la vista grossa. Cosa que no passa, per exemple, a París. Tu a París vas a l'aeroport amb una enciamada de crema i no te la deixen pujar a l'avió.
2: Què dius, ara?
3: Et diuen que ets un terrorista. Que, clar, pot explotar.
2: Sempre te la pots posar al cap com el cordobès del Força Barça.
3: Sí.
2: I així potser ningú ho veu, no?
3: Sí, sí. Bé, anem a d'altres temes al dia.
2: Sí.
3: I atenció, perquè, com sempre, aquest espai va més enllà. I d'aquí a uns segons coneixerem tot el que passarà durant el proper any.
2: Això ja ho vas fer l'any passat, eh?
3: Ja, però això s'ha de fer, és una tradició.
2: T'agrada.
3: És com el, no sé, com el resum de l'any. Això s'ha de fer.
2: O com el missatge de l'alcalde per Cap d'Any, no?
3: Ja, per cert, que dilluns hi ha polèmica, ho sabeu tots plegats.
2: Què passa, dilluns?
3: Perquè dilluns és el dia de la loteria i hi ha vaga de 24 hores de Televisió Espanyola.
2: Oh.
3: Això vol dir que no es farà el sorteig per primera vegada a la història per la de todos.
2: És un escàndol, això.
3: La gent que escolti la ràdio, tu.
2: Sí, sí.
3: O que en Cuní connecti, tu.
2: Però no és el mateix.
3: Ja, ja.
2: No és el mateix.
3: Ja, ja. Bé, escolta una cosa. Parlem de previsions del 2009, et sembla... Avui hi ha un petit anunci. El 20 minuts avui és una mina, ja t'ho dic ara. És una mina. Diu, les mejores predicciones del 2009.
2: Sí.
3: I hi ha un telèfon.
2: que és un pitoniso.
3: Suposo. Jo tinc una sèrie de preguntes importants. Preguntes sobre Badalona. Què passarà el proper any? De seguida ho coneixerem a través d'aquest pitoniso o pitonissa. Anem a trucar en directe.
2: Té nom?
3: No.
2: Només hi ha un telèfon.
3: Només hi ha un telèfon. Atenció, Jens, perquè sabrem què passarà el proper any.
2: A mi aquestes coses em fan por, eh?
3: Per què?
2: Perquè ens faran un mal de ojo.
3: No, home, no. Són preguntes concretes que volem fer.
2: Ja ho veuràs, ja. Recorda el Carlos Jesús, el que va passar.
3: Buenos días.
1: Hola, ¿cómo te llamas?
3: Yo, Carlos, ¿y tú?
1: Lourdes.
3: ¿Cómo?
1: Lourdes.
3: Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Pues aquí tirando.
3: Mira, yo te llamo porque he visto en el periódico, en el 20 minutos, que ya pues hacéis previsiones para el año que viene, para el 2009. Sí. Yo no sé si me puedes ayudar.
1: Pues lo intentaremos. Necesito cogerte unos datos, Carlos. Dime la edad, por favor.
3: Bueno, es que no es para mí. O sea, que no...
2: Amb el rollo erótico.
3: O sea... Son preguntas generales sobre Badalona.
1: Ya, pero mira, es que de todas maneras necesito coger los datos de la persona ya. Que llama.
3: Vale.
1: Es un segundo, ¿vale?
3: Pues rápidamente, porque esto vale muy caro.
1: Venga, dime la edad.
3: Yo 27.
1: Aparentas más, ¿eh?
2: Oy, oy.
3: ¿No? Sagitario.
2: Sí que son cosas.
1: Sagitario. ¿Y de la provincia?
3: Barcelona.
1: Vale, muy bien. 20 minutos, ya lo he puesto. ¿Qué quieres saber?
2: ¿Cómo 20 minutos?
1: ¿Carlos?
3: Mira, yo quiero saber, yo vivo en Badalona... Soy una persona relacionada con el ámbito de la ciudad y quiero saber algunas cosas sobre mi futuro, el futuro de mi Badalona querida, ¿de acuerdo?
1: Sí.
3: Mira, hay una plaza muy grande en Badalona que están haciendo obras del metro, ¿correcto?
2: ¿Lourdes?
3: ¿Me sigues?
1: Sí, sí, te estoy atendiendo.
3: Vale, unas obras que en Badalona hace tiempo que están haciendo. Yo quiero saber si el año que viene, el 2009... No está claro ahora mismo que se... O sea, la plaza es muy grande, ¿eh? Y tiene que ir un edificio.
1: Sí.
3: Yo quiero saber si el año que viene vamos a saber qué edificio y de qué será este edificio. Uh-huh. ¿Me lo puedes mirar?
1: Sí, saber qué edificio y de qué será, ¿no?
3: Sí.
2: Sí.
1: ¿Qué se va a construir?
3: ¿De qué índole?
1: Vale.
2: Un auditorio, un cine...
3: No sé, una funeraria, un juzgado...
1: Sí, sí, para
3: un todo. McDonald's...
1: Sabéis que van a construir un edificio, pero no sé, uno puede saber el...
3: Correcto. De hecho, están haciendo las obras del metro, que yo no sé si me puedes mirar ya de paso, si el año que viene vamos a ver la luz en esas obras del metro.
2: En la luz del túnel del metro.
1: Vamos a ver, vamos a preguntar por lo del metro, ¿vale?
3: Vale, perfecto.
2: Vamos allá.
1: Vamos a ver si en el 2009, la pregunta es, Carlos, 27 años, Sagitario, concéntrate en la obra.
3: En la obra.
2: Concéntrate.
1: Si en el 2009 sí. Van a terminar las
2: si
1: obras
2: vamos
1: del metro,
2: a abrir la finestra,
1: ¿no?
2: Para que os veo desde aquí la
1: más
2: grúa.
1: Más o menos, ¿no? ¿Carlos?
3: Sí, sí, te estoy escuchando.
1: Y van a terminar en el 2009 las obras del metro, ¿no?
3: Vale, sí. De entrada esto.
1: Vale. En el 2009 van a terminar las obras del metro.
2: No, que el pitoniso per dir que no.
3: Ya.
1: Vale. Va a terminar las obras.
2: Vamos a ver.
1: Me sale que hay un señor.
3: Sí.
1: Hay un señor que es un señor maduro.
3: Sí.
1: Que le va a intentar dar un poquito más de avance.
3: ¿Ah?
1: Pero sí.
3: Tiene bigote.
1: Os lo pregunto si tiene bigote o no.
2: Aquí lo pregunto.
1: Un señor mayor que le va a intentar dar
2: mayor
1: más avance
2: no es.
1: Porque no va la obra tan rápida como él quisiera.
3: Ya.
1: Entonces, en el 2009 yo veo como que él va a intentar un poco.
3: Mírame por favor si tiene bigote.
1: Vale.
2: Una cosa es mayor y la otra es maduro.
1: Cuando tú me digas, yo corto.
3: Ya.
1: Yo te diría que sí.
3: Sí.
2: Que lleva bigote.
3: Vale, ya sé quién es.
1: Yo te diría que sí. En un primer momento como que le va a intentar dar más avance porque no va tan rápido como él quiere.
3: Ya, ya, ya.
1: Me sale, a ver, en el 2009, pero terminan la obra en el 2009. Cuando tú me digas, yo corto.
3: Ya.
1: A ver, la terminan.
2: No, no hay temps, que...
1: Me sale que a trancas y barrancas, gracias a las comunicaciones y todo eso, está muy avanzada en el 2009. Terminarla completamente le falta alguna historia.
3: No, ¿sí? No se va a acabar.
2: Casi todo, pero no.
1: Gracias a este señor te digo que va a avanzar más, pero
3: vale.
1: algún detalle, alguna cosa, ¿me entiendes? Queda pendiente.
3: Queda pendiente.
1: Alguna cosa.
3: Mírame, por favor, si puede ser el tema del edificio. A ver qué ves tú.
1: Si os van a informar de qué...
3: Bueno,
2: ¿qué edificio va a haber?
3: ¿De qué índole? ¿De qué tipo?
1: Vale. Vamos a ver, en el 2009...
3: ¿De qué servicio va a dar a la ciudad?
1: A ver, en el 2009 el edificio que tienen previsto construir, le van a dar información de lo que puede ser. Cuando tú me digas, yo corto. ¿Van a dar esa información?
3: Ya.
2: Home, la informació segur que la donen, no cal que ens ho digui això, és evident que es donarà la informació, no l'inauguraran per sorpresa.
1: A mi me sale que viene entrado el 2009.
3: Sí?
1: O sea, que viene entrado el 2009. Vosotros, o sea, te quiero decir, bastante entrado porque todavía...
3: ¿Pero qué tipo de edificio?
1: Es que todavía no lo dicen.
3: No lo tienen claro.
1: Por eso te estoy diciendo, me sale el tema de varias historias ahí mirando tal, pero en el 2009 todavía esa información...
3: Pero tú no visionas qué tipo...
1: ¿Qué tipo? Si no lo saben todavía ni ellos.
3: No lo saben ni ellos.
2: No, pero tú lo tienes que saber, que por
1: no
2: eso eres pitonisa.
1: No van a dar esa información. En el 2009 hay varias... me sale, como ves, el colgado, como que está estancado.
2: ¿Cómo hay de veure? No,
1: porque me sale el mundo. Me sale como que hay proyectos que ya no son solamente de lo que es el Badalona.
3: Correcto.
1: Sino ya de más índole se tienen que decidir.
3: No lo tienen claro, en resumen
1: sería. No, se tienen que decidir.
3: Vale. Otra pregunta, ¿puede ser?
1: Dime.
3: Mira, yo quería saber si el año que viene... va a venir a Badalona, se va a implantar el Corte Inglés.
1: ¿Qué? ¿Cómo que se va a...?
3: Es un tema que arrastramos desde hace años, sí. Y que no hay manera.
1: ¿Que el Corte Inglés se edifique allí? Que tenga...
3: Sí, sí.
1: ¿Y va a haber algún Corte Inglés en Badalona?
3: De hecho, hay un solar que está destinado para que vaya el Corte Inglés, pero nunca llega, nunca llega. Es como la Sagrada Familia.
1: Vale, para el año que viene, ¿no?
2: Sí.
1: 2009.
3: ¿No? 2009 va a empezar las obras del Corte Inglés en Badalona.
1: Vale, cuando tú me digas yo corto.
3: Ya.
1: No.
3: Vale. Venga, gracias.
1: Nada, hasta luego.
3: Hem desvetllat molts secrets del proper any a Badalona.
2: Home,
3: anem a fer un recopilatori, ja?
2: Molts no.
3: No tindrem el metro.
2: No tindrem el metro.
3: No arribarà al Corte Inglés.
2: No arribarà al Corte Inglés.
3: Bé, deixem aquí el tema, anem a d'altres temes al dia.
2: Amb el bètolo.
3: I parlem, si et sembla, de Rafael. Tu t'agrada molt, no, Rafael?
2: Ah, per favor, això és una ofensa.
3: Avui et porto una notícia que et quedaràs astorat. Anem a escoltar-la una mica.
2: Avui presentarem en primícia el seu nou disc.
3: No, ja el presento jo abans.
2: Va.
3: Et quedaràs astorat. L'escàndol és l'entrevista, la portada que Rafael ha donat a la revista Zero.
5: Siempre la misma rutina.
3: Què et sembla?
5: Nos vemos por las esquinas.
3: La revista Zero és una revista especialitzada cap al sector homosexual. El cantant es veu que en aquesta revista que ha sortit aquesta setmana parla dels seus 50 anys sobre els escenaris, parla dels matrimonis homosexuals i parla sobre la seva condició sexual.
2: Oh. I què diu? Què diu? Que ho sabem?
3: Sí. Diu, a l'entrevista, el cantant afirma que el rumor sobre la seva condició sexual no l'afecten. Diu, cada uno es lo que tenga que ser y bien hecho está. No hay por qué dar la esquina a nada.
2: Bé.
3: Aquí. Però acaba dient, però vamos, yo no estoy en ese caso. Clar,
2: dient,
3: és molt...
2: Ambigu, no?
3: Sí. Bé, per cert que...
2: Hem de dir que ell sempre ho ha negat, eh?
3: Portarà polèmica perquè ha recriminat a la reina les seves declaracions sobre el matrimoni gay.
2: És un escàndol, això.
3: Què et sembla?
2: El Rafael mai es posiciona d'aquesta manera.
3: Sí. Doncs atenció, entrevista que surt aquesta mateixa setmana en aquesta revista, a la revista Zero. Jo em quedo amb el titular. Actuar és una cosa superior al orgasmo.
2: Oi.
3: Què et sembla?
2: Bé, em sembla que jo crec que no sé ben bé a quina revista estava parlant, eh?
3: Té.
2: Això m'ho quedo.
3: Té. Tothom, tarjetita por aquí.
2: Ho comentarem avui amb les nostres àvies i m'ho penjaré a l'habitació.
3: Molt bé, i si et sembla, fem bateria de notícies, et sembla?
2: Som-hi.
3: Doncs fem bateria de notícies que han passat durant el dia d'avui. Avui el periòdico de Catalunya afirma, Carles, que el 2008 jo ja estic fart del tema del canvi climàtic i tot plegat. Diu el periòdico, el 2008 s'acaba com l'any més fred d'aquest segle. A veure,
2: cada
3: en què quedem?
2: Cada any surten notícies d'aquest tipus.
3: Diu, serà un dels 10 més... Atenció, Després diu, serà un dels 10 més càlids des del 1850.
2: No ho acabo d'entendre.
3: Jo tampoc.
2: És el més fred o és el més càlid?
3: Això que hi ha l'anomalia tèrmica més elevada que registra novament Europa i Sibèria. O sigui, és el més càlid, però també és el més fred.
2: És a dir, que hi ha molt... És un any de contrastos, doncs, sí. De molt de fred i de molta calor.
3: I acabo parlant, si et sembla, del mític programa Aquí hay tomate, de Telecinco, que haurà de pagar, finalment, 240.000 euros als Aznar per afirmar que se separaven. Sí. Te'n recordes, no?, aquella notícia tan polèmica. Ho va emetre el mes de novembre del 2007. Doncs ara un tribunal ha donat la raó a aquest matrimoni i hauran de pagar 120.000 euros a cada un d'ells.
2: De fet, ahir sabíem que també han de pagar una quantitat important a Terelu Campos.
3: També, no?
2: Vull dir que un programa que no es fa, idoni les conseqüències que està portant.
3: Doncs sí. Escolta, marxo.
2: Molt bé.
3: Marxo i vaig apuntar-me totes aquestes previsions del 2009, eh?
2: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí. Importants.
2: Per cert, avui anirem en directe a la presentació de la Rosalia, que fa del seu segon llibre, El Mercat Tornell, El Mercat Mainon, i li preguntarem.
3: Molt bé, perfecte.
2: Gràcies.
3: Escolta, gràcies.
6: Hello. Víctimes al telèfon.
7: Qui diga?
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon.
8: 20 anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
11: No, no.
10: ¿Ha realizado...
11: Disculpe.
10: No.
11: Que no.
10: Disculpe, no le he entendido.
11: A ver, ayuda, ayuda.
10: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
11: Ay, por favor.
2: ¿Quién nivel de radio?
11: Operador.
10: Disculpe por la confusión.
11: Sí. Sí.
10: Gracias.
12: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dilluns 13 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. La Guàrdia Civil està duent a terme un dispositiu a Badalona contra una xarxa de delinqüència organitzada dedicada sobretot a falsificar productes i a proveir-los al mercat del Top Manta. L'operatiu es fa simultàniament en diferents punts de la ciutat, un d'ells a l'Avinguda Maresme número 151-153. També s'han fet registres a Santa Coloma de Gramenet i Barcelona. El cos policial està fent registres i investigacions en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, que també ha participat a la investigació prèvia. Segons fonts de la mateixa Guàrdia Civil, el grup que s'està desarticulant fabricava una quantitat molt elevada de productes falsificats, encara que de moment es desconeix el volum exacte. Badalona ja es troba immersa en la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi de calor que, segons el Meteocat, s'allargarà com a mínim fins dimecres, quan s'espera que sigui el seu pic màxim. Aquesta nit de dilluns la temperatura mínima ha estat de 25 graus i durant el dia els termòmetres han fregat els 30. S'espera que es mantinguin temperatures molt elevades, amb una sensació tèrmica encara més alta a causa de la humitat. A més, anirà acompanyat de la presència de pols sahariana en suspensió que podria empitjorar la qualitat de l'aire. Reflexionar sobre una societat sotmesa als ritmes de la productivitat constant i reivindicar el dret d'aturar-se, descansar i arribar tard. D'aquesta premissa neix Polítiques del retard, Arribades temps, la nova mostra que es pot visitar a la sala Josep Uclés del Centre Cultural del Carme. L'exposició s'ha inaugurat aquest dissabte amb la presència de la comissària i els diversos artistes que en formen part i es podrà visitar fins al 25 d'octubre. A través de 4 propostes artístiques, la mostra interpel·la el visitant i convida a qüestionar els ritmes accelerats imposats per una societat productiva i hiperconnectada. Les artistes desafien els tempos establerts i reivindiquen el dret d'arribar a destemps, transformant el significat habitual de la paraula retard i convertint allò que sovint s'entén com un prejudici en una possibilitat de resistència. Precisament la mostra parteix d'una experiència personal de la comissària Angelica Tognetti. L'escoltem.
3: Vaig tenir una experiència personal vinculada a salut mental greu i vaig sentir la necessitat de trobar referents artístics que poguessin parlar d'això. El resultat és aquest, no? Referents que parlen d'altres formes d'evitar el temps i sobretot l'enfermetat.
2: I per a tots aquells que estigueu seguint el Mundial de Futbol, que sapigueu que l'Ajuntament de Badalona instal·larà una pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per seguir demà a les 9 de la nit la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà Espanya i França. Així ho va anunciar el consistori tan bon punt el combinat espanyol va superar Bèlgica als quarts de final. En cas que la selecció espanyola superi la francesa aquest dimarts, l'Ajuntament tornarà a instal·lar la pantalla gegant a la plaça President Tarradellas per la final de diumenge 19 de juliol també a les 9.
1: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
7: Cocodril Club.
8: La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Molt benvingut al club. Al començar una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir: la felicitat no es busca, es construeix. Aquí sovint trobaràs cançons molt ben construïdes i que seleccionem junts. Quina és la teva? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Però també tenim un gran arxiu de propostes al contestador automàtic.
2: Mira, em dic Lina i m'agradaria moltíssim sentir una cançó dels Rollings de l'any 1964, em sembla que era, que es deia Tell Me. M'encanta. I pràcticament no es va sentir massa. No, llavors sí, però després no, s'ha oblidat. Així com d'altres no, aquesta s'ha oblidat. Moltíssimes gràcies. M'agrada el vostre programa.

0: Eren els inicis d'una banda absolutament mítica, veteraníssima, històrica, gran. Els Rolling Stones, el 1964, amb aquest Tell Me, Digue'm.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris... Ah, un moment, que arriba el piano. Aquest piano em reconforta. M'envia bones vibracions, energia de la positiva. Bé, com et deia, en diferents dies i horaris, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, pots escoltar-nos quan et vagi bé. Per la FM, algunes d'elles també per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Gairebé totes deixen a la teva disposició el podcast del programa per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps, que al mar o a la muntanya... El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també estem a YouTube, o Apple, entre d'altres. No perdis la sintonia. I participa. Així ho ha fet des de Calella de Palafrugell. Quina sort que tens. L'Helena Prieto, que ens diu: hola, Albert. Us proposo compartir una cançó que vaig descobrir, com tantes d'altres, gràcies al teu programa. Una cançó que em sembla molt maca. Es diu You i és de Ten Sharp. Et sintonitzo per diverses emissores de l'Empordà. Escolto el mateix programa cada setmana, més d'una vegada, de dos i de tres, perquè m'agrada molt. Gràcies. Sí, realment és una cançó preciosa.

0: La cançó es diu senzillament Tu i Jo. Va ser el One Hit Wonder d'un grup d'Amsterdam anomenat Ten Sharp. Corria 1991. Ah, ja fa una estoneta, Coco?
1: Cocodril Club.
0: Sempre al teu costat. Quan condueixes, quan passeges, quan navegues, quan voles, quan has decidit no fer absolutament res, que ja toca. Quan t'estàs banyant, quan estàs preparant el dinar. En qualsevol circumstància o situació, aquí la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Gràcies per compartir-la. I des de Terrassa m'escriu un correu, la Neus, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que em diu: hola Albert, agraeixo que l'altre dia al programa te'n recordessis d'en Joan Baptista Humet. Aquí a Terrassa l'estimava molt. Ja ho sé, ja sabeu molts que vaig començar la ràdio professional a la ciutat de Terrassa, i ell venia molt sovint allà, i allà va néixer una amistat i molta complicitat i molta admiració per en Joan Baptista. Diu la Neus: el programa especial que li vas dedicar és excel·lent. Moltes gràcies. Bueno, per qui vulgui recuperar-lo, es va emetre ja fa bastants anys, però està disponible a la plataforma iVox.com. Només heu de posar a buscar Cocodril Club Especial Joan Baptista Humet. Diu la Neus: et demanaria Busco una flor, anterior a Gemma. Són dues cançons molt maques dels seus inicis. Una abraçada, Neus Castells, de Terrassa. Doncs escoltem primer Gemma, que no va ser el primer disc, però sí el primer èxit.

0: Gemma va ser el primer èxit de l'amic Joan Baptista Humet el 1973. Com ens comentava la Neus Castells, des de Terrassa, anteriorment va gravar una també molt maca, concretament el 1970, que es diu Busco una flor.
1: Busco l'oblit, busco l'oblit de tants moments plens de desig. Busco un amor que em foradés per sempre el cor. Busco un amic que comparteixi el meu neguit. Busco el motiu de tant

busco una llum que em faci veure molt més lluny. Busco una veu, busco una veu que sigui ferma tot arreu. Busco un infant per ser com ell sols un instant.

busco una flor. El record per Joan Bautista Humet, sempre. I una prova més que confirma que aquí al Coco sovint escoltaràs cosetes que pràcticament ja no sonen enlloc, però que val la pena recuperar, potser descobrir i, en qualsevol cas, tornar a gaudir. Cançons que sovint et diuen més coses al cor que al cap. Que poden fer-te pessigolles a les neurones o... acariciar la teva memòria. Des de Puigcerdà ens envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com l'Eduard Baeza, que ens demana Time After Time de Cyndi Lauper. Bueno, Cyndi Lauper, que ara té psoriasis, ha estat activista, actriu, empresària. Recordo que un d'aquells premis curiosos que s'organitzen, en certa ocasió, mitjans dels anys 80, quan ella estava al més amunt, li van donar el premi a la cantant pitjor vestida del món. I és que Cyndi sempre ha estat molt extravagant en el vestir.

Time After Time. Una rere l'altra. Èxit de la Cyndi Lauper del 1983. Ella havia nascut just 30 anys abans, el 1953, a Brooklyn, Nova York.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Sempre intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per preferir-nos. I gràcies especials a tots els que dediquen un temps en participar en el programa, com en Xavier Ospina, des de Girona, que ens demana Dust in the Wind, que aquí es va dir Polvo en el Viento, del grup Kansas, un grup de Topeka, Kansas. Bueno, del seu àlbum Point of No Return, la cançó va néixer... El seu líder, Kerry Livgren, encara no s'ho creu, va néixer d'una reflexió sobre la fragilitat de la vida i l'èxit al llegir un vers en un llibre de poesia que es deia Tot el que som és pols en el vent. Dic que encara no s'ho creu, perquè la cançó no encaixava amb l'estil de rock progressiu de la banda i ell no pensava que s'inclogués, que es publiqués. Però quan la van escoltar els seus companys van voler publicar-la i es va convertir en el seu èxit més important. També va ser la primera cançó en format acústic de la banda. Va ser una de les balades de rock més famoses.

0: Tot el que som és pols en el vent. Això és el que va llegir en un llibre de poesia Kerry Livgren, autor d'aquesta gran cançó del grup Kansas, publicada el 1977. Una de les balades més demanades tant al programa com també a les nostres sessions de ball, on encara tenim el bon costum de posar balades per ballar de dos en dos. Ens ho ha demanat des de Girona en Xavier Ospina. Algú va dir, res no passa si abans no ho somiem.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

Martí, no te'n vagis, que estem fent una cinta de casset junts. Estem als anys 80, preparant un viatge. T'ho imagines? Ja t'hi trobes? No penses oblidar, entre les coses que t'has d'endur de viatge en cotxe, una cinta amb la teva cançó preferida. Ens pots dir quina posaries? Hi ha molts oients que estan prenent nota. Aquesta que està entrant m'agradava molt i quasi, quasi l'havia oblidat. Així que vull agrair-li, especialment a la Carla Calleja de Viella, que ens hagi escrit aquí a cocodrilclub@gmail.com i ens digui que ella a la cinta de casset posaria Only Crying de Kate Marshall. Només plorant. Ah, però a vegades va bé, eh? Però després et quedes molt més tranquil. Això era de Keith Marshall.

Ryan. Només plorant. El One Hit Wonder de Keith Marshall, nascut a Londres el 1956. L'èxit li va arribar amb aquesta cançó el 1981, que ens proposa la Carla des de Viella. Afegim una nova cançó a aquest casset fantàstic que estem fent entre tots per viatjar amb ell. Des de Manresa, la Toñi Serrano diu que el casset posaria... Ai,

la Toñi de Manresa, la Toñi Serrano, en el casset, posaria aquest ull en el cel, aquest Eye in the Sky d'Alan Parsons Project de 1982. Ah, però la Judit des de Barcelona ens proposa aquesta. De 1991. I del grup REM. Per cert, saps què vol dir REM? Quan acabi la cançó t'ho explico.

aquesta peça, Losing My Religion, només l'any de la seva publicació, l'any 1991, va vendre més de 4 milions i mig de còpies i només als Estats Units. Sí, per què es diuen Ren? O què vol dir Ren? Doncs, segons sembla, l'àvia d'un dels seus components sempre li deia Remember every moment. És a dir, recorda cada moment. Remember every moment. Ren. La cançó que la Judit de Barcelona incluiria a la cinta de casset que estem gravant. Som als anys 80 i es tracta de posar una cançó dels anys 60, 70, 80, tot i que aquesta ja era del 91. És un joc. Vols participar? Encara tens cassets? Encara les graves? O només les escoltes? Les vas llançar? No sé si vas fer bé, eh? Acabem amb la meva aportació. Sí, fico cullerada amb una cançó que sempre m'ha emocionat, de 1986. Jo la posaria al casset per una carretera de muntanya. Per exemple, des de Maçanet de Cabrenys passaria a França i una mica més endavant agafaria una carretera que va sortir a Camprodon, per exemple, amb aquest tema dels Spandau Ballet, Through the Barricades.

sempre m'ha seduït aquest puntets de guitarra. Des que la vaig descobrir quan va sortir la tardor del 86. Through the barricades. A través de les barricades. Una cançó diferent a l'estil habitual dels seus intèrprets, aquells nous romàntics que es van dir Spandau Ballet, que millor que no recordem per què van escollir aquest nom, perquè té un origen real molt trist i molt desagradable. Ah, però la cançó, sí, sí, ja m'imagino, per exemple, per la carretera que abans us he dit, de corbes, entre muntanyes precioses, escoltant això. Digue'm quina cançó posaries al casset que estem gravant junts. Només una, eh? Sisplau. Sí, aquí, a cocodrilclub@gmail.com. I ara, les versions.

Doncs, si tu ja hi eres, al 1970, segur que la recordes. Perquè era una preciositat. Carlito Santana, el fill del mariachi, que així el coneixien al seu poble, a Mèxic. Una vegada més, fent cantar a la guitarra amb aquesta samba patí. Una versió molt poc coneguda que es va publicar 12 anys més tard, és a dir, el 1982, quan Pepito Feliciano va decidir posar-li lletra.

José Feliciano, a qui vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment el 1984, quan va actuar al Teatre Victòria de Barcelona. Ara ja fa 80 anys que va néixer, a Puerto Rico. Penseu que Pepito Feliciano ha cantat més de 600 cançons diferents. Entre elles, aquesta versió del Samba Patí, un tema instrumental de Carlos Santana dels 70, que ell va incloure amb lletra el 1982, al seu àlbum Escenes de Amor.

0: Si vols participar en el programa, pots fer-ho per correu electrònic. M'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Tarragona en Xavier Lau, que diu que ens proposa recuperar un tema de Bob Seger que es diu Still the Champ. Doncs amb molt de gust, perquè ens encanta, Xavier. Ei, no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres, encantats de la vida, encara avui dia, de poder compartir amb tu tants bons records en forma de música i des de la ràdio. La nostra vella i estimada amiga de sempre. Algú va dir... Un dia... La teva vida passarà davant els teus ulls. Assegura-te'n de que mereixi la pena mirar. Mirem que hi ha una proposta preparada a l'arxiu de contestador automàtic.
3: Soc la Montse i us truco des de Vilassar de Mar. És la primera vegada que us escolto i m'agrada molt el vostre programa. M'agradaria escoltar Un ombre llorarà, d'en Tom Jones.

0: Men Cry.
1: Watch him cry.
0: Que aquí es va dir un hombre llorarà. Corria 1966. Tom Jones, nascut a Gales el 1940.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies per sintonitzar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa. Arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Moltes deixen a la teva disposició el podcast a les seus webs. Però si no et vols perdre res, si alguna vegada t'has despistat, si t'agrada el programa, si vols recuperar programes anteriors a descobrir-los, els trobaràs a iVox.com, també a Apple o a YouTube, entre d'altres plataformes. Els escoltes en diferit, íntegrament o per fragments, segons et vingui de gust, segons et convingui, o descarregues els arxius i els portes amb tu allà on vulguis, al pendrive, al mòbil, a la tablet, quan condueixes, quan voles, quan passeges, en qualsevol circumstància o situació, al mar o a la muntanya, el Coco del Malla t'acompanya. Per participar, ja saps que això ho fem junts, envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet, no ho sé, a veure si ho diu per aquí. Diu, hola Albert, estic escoltant l'imatge de John Lennon emocionada perquè portava dies pensant quina podria ser la cançó número 1 de la llista de les 100 millors cançons del segle després d'haver escoltat grans clàssics en diverses posicions. Doncs sí, estic d'acord, és una de les cançons més autèntica, profunda i bonica que s'ha escrit mai. I he recordat una altra cançó pacifista a la que no es va donar massa difusió, que per mi és una joia, per les veus, per la música i el missatge. There Must Be Another Way, que van cantar Noah i una cantant palestina fa molts anys a Eurovisió. Tant de bo els polítics les haguessin escoltat. I tant. Doncs de moment nosaltres escoltem la cançó.

Aquest és el títol que ve a dir Hi ha d'haver una altra manera, la cançó que ens ha proposat la Lola Auger, una cançó pacifista que es va presentar al Festival d'Eurovisió el 2009 per Israel, interpretada per Noa i Mira Awad. Noa, nascuda al 69 a Tel Aviv, Israel, amb arrels jueves i amanites. I Mira Awad, cantant, actriu, compositora israelí, nascuda el 1975. There must be another way, en directe. Sens dubte, la majoria de cocos van descobrir Noa quan el 2002 en Joan Manuel Serrat va convidar a cantar amb ell aquesta preciositat de cançó que es diu És capritxoso el azar.

és capritxosa el azar, i tant. Joan Manuel Serrat cantant amb Noa el 2002 des del seu àlbum Versos en la boca. I ara, secció necrològiques.

Aquesta cançó, Come Prima, va tenir diverses versions. La majoria van triomfar a mitjans dels anys 60, però va ser també la cançó més coneguda del repertori de Tony Dall'Ara. Come prima, più di prima, t'amerò. Tony Dall'Ara havia nascut a Campobasso, Itàlia, el 1936, però ens deixava a Milà el passat 16 de gener a l'edat de 89 anys. Va ser un intèrpret bastant popular a Catalunya. També va ser actor i una personalitat a la televisió italiana. Al desembre del 57, en Come Prima va vendre més de 300.000 discos. Abans havia treballat de cambrer i de recepcionista d'hotel. Però va ser un dels intèrprets italians que en aquells anys 60 es va atrevir a publicar en català, i això se li va agrair molt. Sí, va fer una versió en català que jo recordo que quan era un criu el meu pare li dedicava aquesta cançó a la meva mare, que es diu Maria, i li posava el disc cada diumenge al matí. El disc va sortir el 1966, la va titular en català El seu nom és Maria.

0: el seu nom és Maria. El record per Toni de Lara, el 1966, cantant en català. El 60 havia guanyat San Remo, el 67 va guanyar Benidorm. Ens deixava el passat 16 de gener. I avui, amb les cançons de culte del pop-rock, una de Carole King. You've got a friend.
1: And you need some love and care.
0: Tens un amic.
1: And nothing, nothing is going right.
0: Aquest és un resum del llibre del company Jordi Novell, Les canciones de culto del pop-rock, fragmentos esenciales de la història de la música popular, que compartim amb molt de gust. En aquest cas, ens diu... Carole King, nacida en 1942 en el seno de una familia judía, fue una música muy precoz. Empezó a tocar el piano a los 4 años. A los 15 ya había dirigido su primera orquesta. Y 2 años después, escribía su primer número uno para The Shirelles. Aquest, When You Love Me Tomorrow, encara m'estimaràs demà?

I aquest Chains, aquest tema de Kerry Goffin i Carole King, els Beatles el van incloure en el seu primer àlbum, anomenat genèricament Please, Please Me, i publicat el 1963.

0: You Got a Friend, tens un amic, és la cançó que Carole King va escriure per al seu amic James Taylor, amb la que va arribar al més amunt. Ella volia fer aquest regal, no la volia gravar, però la seva companyia discogràfica la va obligar i ella va posar com a condició que no sortís en single, que era el format més baratet, el més comercial, el que se sentia més per les ràdios. Va dir, no, que estigui amagada a l'àlbum Tapestry. Però com abans us hem comentat, Tapestry va ser un dels àlbums més venuts de tota la història, així que tothom va conèixer també aquesta versió de Carole King, una de les cançons de culte del pop-rock, original de 1971. Algú va dir, al final, i va dir, crec jo, amb tota la raó, al final el que importa no són els anys de vida, sinó la vida dels anys.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, está bien con la radio.
0: Sí, t'hi trobes a gust aquí al club. Això és el que desitgem.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Queda-t'hi, que encara queden algunes sorpreses musicals per endavant. Per exemple, aquesta que per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com ens proposa des de Tàrrega la Lídia Meca, que diu: Albert, l'altre dia em vas fer recordar Pat Benatar amb la cançó We Belong. M'agrada molt Pat Benatar, et proposo una altra d'ella, Fire and Ice, doncs aquí la tens.

Fire and Ice, foc i gel, abans escoltava James Taylor amb Fire and Rain, foc i pluja. Aquesta és la cançó que ens ha proposat des de Tàrrega, Lídia Meca, de Pat Benatar, que li deien la guerrera del rock, amb la seva poderosa veu de mezzo-soprano. La peça és de 1981. Pat Benatar, nascuda a Nova York, ara té 73 anys. Si t'agrada aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, digue-ho als teus amics, així en serem més. Rebem ara el correu de Miquel Ferrarons aquí a cocodrilclub@gmail.com. Aquesta és la seva cançó de Cock Robin, The Promise You Made. Gràcies, Miquel. També és una mica la meva cançó, però em recorda una promesa que no em van fer, com diu el títol de la cançó. I va sortir més o menys per aquella època. En qualsevol cas, és una bona cançó.

The Promise You Made, era la banda Cock Robin. Una banda d'Estats Units, bueno, concretament de Los Angeles. Com podeu comprovar, tenia dues veus solistes. La veu de la cantant, Anna Lacazio, i el vocalista, Peter Greensberry. Amb aquestes veus podien fer estils molt diferents. Amb veus individuals o duets. Recorda la promesa que em vas fer. Que hi ha gent que té mala memòria i s'oblida ràpidament d'allò que promet. Aquesta és la cançó que ens proposa en Miquel Farrarons, que no ens diu des d'on ens escolta, i que és de 1985. Mira, Miquel, el seu més gran èxit també és d'aquell mateix any 85, i és aquesta, When Your Heart Is Weak, quan el teu cor és feble.

doncs han passat a la història, bàsicament, per als dos èxits que acabem d'escoltar, però la veritat és que no ho feia gens malament aquesta banda de Los Angeles, que es deia Cock Robin. When your heart is weak. Quan el teu cor és feble. 1985. I si em permets ara, la meva especial d'avui és de l'home de l'American Pie, o de Vincent, Don McLean, que va fer moltes altres cançons precioses. Ara té 80 anys, va néixer a Nova York el 1945. La meva especial d'avui és de 1970. Castles in the Air. Castells en l'aire. Desitjo que t'agradi. And it's

0: sí, aquesta és la meva especial d'avui. Castles in the... Castells en l'aire, de Don McLean. Ja ho veus, ja ho sents. Aquí, música de bon gust, de categoria. Aquesta, des del 1970. I marxem ballant amb la secció Els més ballats de la història, on també m'agradaria molt que hi col·laboressis. Envia'm un e-mail i digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ah, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida d'aquells temps, eh? Avui la decideix l'arxiu de contestador automàtic.
1: Josep, de Girona, podria escoltar la cançó Tocar Madera, de l'Amy Stewart.
0: De l'Amy Stewart, que ens va descobrir aquesta cançó, aquest clàssic, que en realitat era d'Eddie Floyd, de 1966. I sonava així de bé.

0: Baby. Το καφούστα. It's superstitious, Coco. Bueno, doncs, Eddie Fly, que va publicar la versió original d'aquest clàssic el 1966. Ole, encara viu. Sí, té 88 anys. Nascut a Alabama. Però l'amable amic comunicant del contestador automàtic ens demanava la versió discotequera que va fer Amy Stewart, que ara té 69 anys. Amy Stewart era actriu, ballarina, i es va lluir el 1979 d'aquesta manera. Encara omple la pista a les nostres sessions Cocodril, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. Vine a la festa! Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Els joves que han passat per la Direcció de Prevenció i de Protecció de la Infància i de l'Adolescència reben acompanyament a través del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral, un servei que ofereixen diverses entitats arreu del territori on es proporciona les competències per ser doncs, autònoms i arribar a la seva emancipació. I avui parlem precisament d'això, d'infants i d'adolescents, d'estrangers nouvinguts que han arribat a casa nostra sense referents familiars en molts casos i que necessiten d'aquest acompanyament per integrar completament a la societat i per poder-se desenvolupar també com a persones. Una d'aquestes entitats que treballa al territori, concretament a casa nostra, és la cooperativa ISOM. Avui ens acompanyen en Joan Arribas, ell és director dels pisos de Barcelona i també de l'àrea metropolitana. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: I està amb nosaltres també en Lluís Feliu, que és director d'operativa dels serveis residencials de la cooperativa ISOM. Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Joan, a quants nois i noies heu ajudat a ser autònoms aquest passat 2021?
5: Doncs ara el 2025 hem tingut, tenim actualment 38 places de pisos aquí a la ciutat i per rotació d'entrades i sortides de joves que ja han sortit perquè han complert amb el projecte d'inserció laboral que venien a fer, hem arribat a uns 50 joves.
4: Una cinquantena cada any,
5: sí.
4: I som, però entenc que opera també altres punts del territori català, no?, i que dona una cobertura més àmplia.
6: Sí, efectivament, tenim el projecte de pisos d'inserció laboral a Lleida, a Reus, Barcelona i Badalona, bueno, i Barcelona comarques, també tenim per Terrassa, Rubí.
4: Aquesta xifra que ara ens comentaves, no?, aquesta cinquantena doncs, de joves que deixen de ser menors però que encara necessiten aquest acompanyament, no?, que vosaltres oferiu, és una xifra més o menys que es manté que es manté al mateix nivell en aquests últims anys o hi ha oscil·lacions?
5: Bueno, en el nostre cas, clar, el que tenim és un número de places limitat i determinat en els pisos i aleshores el que sí que veiem és que els joves al final arriben amb un projecte migratori doncs, de necessitat de poder donar suport a la família i de poder-se emancipar ells aquí i una mica la nostra missió és poder-los donar suport amb això. Aleshores, en el moment en què fan una inserció laboral en el mercat de treball, doncs ja marxen del pis per poder continuar aquest procés fora.
4: Per tant, majoritàriament el que volen és formar-se, treballar i poder emancipar-se i també alhora ajudar a la família que han deixat en el seu punt d'origen?
5: Sí, potser fa uns anys estàvem molt centrats, no?, en la inserció laboral i en donar un cop de mà a la família i últimament sí que estem veient doncs, un perfil de joves que tenen una mirada, un horitzó amb la formació molt més a llarg termini i una mica estem treballant amb això, que els joves puguin fer formació, alfabetització, competències digitals, tot per garantir un accés al mercat laboral.
4: L'altre dia ens acompanyava precisament un jove exhotelat, l'Ahmed Mansour, i ens deia, jo volia venir a Europa per estudiar com estudien els blancs, no? I ara me n'adono que la clau és treballar com treballen els blancs, buscant aquesta doncs, feina, diguéssim, més ben qualificada, no? Que suposo que això va molt lligat amb el que ens explicava en Joan d'intentar tenir una mirada més llarga pel que fa doncs, en aquesta formació, no? Poder tenir més i millors oportunitats laborals.
6: Correcte, i a part són nanos que, tot i que hagin tingut alguna primera experiència laboral al país d'origen, les maneres de fer del nostre territori poden ser diferents. Per tant, és necessària aquesta formació per acabar d'adaptar-se a les demandes del mercat, no?, laboral.
4: Quin és la procedència, diguéssim, majoritària d'aquests joves, no?, el perfil, les edats amb què han arribat també aquí i com ho han fet?
6: Cada cas és particular, però si haguéssim de treure un perfil general, et diria que sobretot arriben nanos del Marroc o del Magreb i, bueno, en tot cas, africans, majoritàriament, i sobretot de Senegal i Gàmbia. Són els nanos que ens arriben a Catalunya. I també depèn molt, però normalment arriben amb uns 17 anys de mitjana. I els pisos, doncs, com que tenem a joves tutelats i extutelats, sí que els tutelats vol dir que són menors d'edat, però normalment són nanos molt propers a la majoria d'edat, amb 17 anys i 8 mesos, 10 mesos, i després això, nanos ja majors d'edat.
4: En què consisteix el servei? Quants pisos teniu, per exemple, a Badalona, no? I com es fa aquest acompanyament?
6: A Badalona, ara mateix tenim 9 pisos, i l'acompanyament és un acompanyament relatiu, diguéssim, perquè entenem que són nanos que ja tenen cert grau d'autonomia, que s'ha pogut treballar aquesta autonomia, com comentaves, els espais, els centres d'acollida.
4: Ara ja són majors d'edat.
6: Correcte. O els hi queda molt poquet, però en tot cas ja partim d'un nivell d'autonomia relativament alt, i aquest acompanyament relatiu vol dir que l'educador o educadora està pel pis, doncs, 3-4 hores, o depenent de les necessitats de cada pis o de cada cas. I són la idea és que ells ho facin tot, però amb l'acompanyament o el suport educatiu. No? Pues, per exemple, si s'han d'anar a matricular en una formació, l'educador els hi pot indicar com, però ells es matriculen a la formació. No? O les tasques de les activitats diàries del pis, doncs ja sigui la neteja o les compres i de més, se'ls donen pautes, però ells fan aquestes
4: activitats. Ells són els responsables, eh? També amb aquesta intenció de que guanyin en autonomia, no? Parlem de nois, majoritàriament, no noies, o també hi ha noies?
5: No, també hi ha noies. Sí que és veritat que en el cas de joves migrats sols que han arribat al territori, el perfil és molt majoritàriament de nois, però en el cas de Badalona sí que tenim 2 pisos de noies i serien més o menys un 25% de les places són noies que també han fet aquest procés migratori, però que representen un percentatge molt més baix.
4: En aquest servei d'acompanyament, amb quins professionals compteu? No? Parlaven, Lluís, d'educadors socials, però no sé si també hi ha pedagogs, psicòlegs...
5: En el nostre equip sí que és que el treball és multidisciplinar, perquè al final enriqueix, diguéssim, la intervenció i la mirada, i en el nostre cas els educadors i educadores socials són els que intervenen directament en els pisos i els que fan la feina directa amb els nanos, però també és veritat que comptem amb un servei d'orientació i inserció laboral, amb 2 insertores laborals que fan aquesta tasca, diguéssim, d'acompanyament i de suport a la inserció laboral, però també a l'orientació formativa, no? I comptem també amb el servei d'atenció psicoterapèutica, amb un psicòleg a l'equip, que fa tant orientació a l'equip com atenció terapèutica individual als nanos que ho precisin o que ho puguin necessitar.
4: Com és la relació amb les famílies? Alguns potser en aquest procés migratori no han tingut relació fins que arriben a un servei com el vostre, que, diguéssim, cobreix aquestes necessitats bàsiques?
5: Sí, quan arriben al centre s'intenta fer un contacte amb les famílies, una mica com per rebaixar angoixes, no? per avisar que estan aquí, que estan bé. El que intentem és que ells mantinguin aquesta relació, sobretot perquè són ells els que són els que han fet el procés migratori, i un cop aquí intentar entendre, doncs, que les famílies tenen unes necessitats, fan una demanda, però que ells són els que estan aquí. Aleshores, la nostra relació bàsicament és amb els nanos, però sí que estimula que no perdin el contacte amb la família.
4: Clar, ens explicàveu que comparteixen pis, no? Pisos de 3-4 diguéssim, residents, no? Com és la convivència entre ells, no? Com s'organitzen? I també amb el conjunt de veïnat, no?
6: Al
4: final és un pis de joves.
6: Correcte. I de joves migrats, que no sempre d'entrada són ben acollits, amb la qual normalment abans d'inaugurar, diguéssim, un pis, sí que fem una feina prèvia dels educadors o el Joan mateix, no? Amb el veïnat, i no només amb el veïnat, sinó a vegades també amb el teixit associatiu del barri. Perquè la idea és que ens vegin, doncs, bueno, que vegin que anem a sumar. No? I inclús podem participar estratègicament també, no? d'alguna taula de treball amb els ajuntaments o amb les associacions de veïns, no? I en quant a la convivència, bueno, també normalment els hi donem el contacte directe als veïns per si hi ha alguna incidència, doncs que la puguem resoldre juntament amb els joves. Incidències normals en tota convivència. I entre els joves, doncs, bueno, jo crec que la convivència és bona. Això no vol dir que es facin amics, és a dir, la idea és que cadascú tingui el seu itinerari individual, però en general no he tingut grans problemes de convivència.
4: Precisament aquesta setmana ens fèiem ressò també del cas d'en Senei Kanté, que és un jove senegalès que va arribar aquí i que s'ha passat 3 anys al carrer, tot i sent menor, perquè doncs, no va poder doncs, fer, no se'l va reconèixer com a menor. No sé si aquesta és una realitat que es dona més del que ens pensaríem. En parlàvem aquesta setmana amb l'Albert Parés, que és advocat de Noves Vies, i ens explicava, i de fet ens tenia el propi Senei, no?, en les dependències del monestir de Sant Jordi de la Murtra, que és on s'ha estat després de viure, doncs, com dèiem, 3 anys al carrer, després d'intentar tramitar doncs, aquest permís de residència, i que la justícia finalment hagi reconegut que quan va arribar era menor i, per tant, sí que tenia dret, diguéssim, a aquesta atenció en un centre d'acollida. No? Això es dona més del que ens imaginem?
6: Clar, nosaltres què passa? Que els centres, bueno, estem parlant de pisos i aquest, els nanos

0: perquè venen també sense aquesta xarxa, no? Familiar o d'amistats en molts casos, no? I això, doncs, a vegades també té un impacte a nivell emocional. I la promoció de la cultura, doncs sabem que també és una eina d'integració important.
1: Sí, al final els joves que tenem són joves mirassols, però són joves, no? I al final estan en un moment evolutiu en el que també tenen ganes de fer vida, de fer xarxa, de fer amistats, amb la diferència amb els joves que siguin de Badalona de tota la vida, que potser no tenen un grup d'amics establert, i aleshores la nostra feina amb ells, més enllà de l'orientació laboral i formativa, que és superimportant, també contempla el que dèiem abans, no? Doncs tenir cura del pis i tenir companys, i aquell aspecte més socioeducatiu, no? De tenir la mirada més àmplia. Per exemple, doncs participar d'activitats de lleure, un partit de futbol, una entitat de lleure que pugui oferir qualsevol tipus d'activitat on els nanos puguin fer xarxa, on puguin conèixer gent al territori, puguin empapar-se també, no? Nodrir-se de la cultura, en aquest cas, doncs, de la ciutat de Badalona, però per extensió també, doncs, fer una xarxa aquí que en cert moment els pugui ser de sostent, no?
0: Tinc entès, Lluís, que també treballeu amb persones que viuen al carrer a través del Housing Fest, eh? Ho dic perquè en doncs un moment on el sensellarisme es fa palès, i més a la nostra ciutat, no? Amb les notícies d'aquestes últimes setmanes, que és una problemàtica, que a més hi ha una llei del sensellarisme pendent de ser aprovada al Parlament de Catalunya, i per tant és un problema, no? Amb la crisi de l'habitatge, doncs, que s'agreuja i que preocupa, no? Us volia aprofitar també per demanar per aquesta iniciativa, el Housing Fest, no? Com neix i en què consisteix aquest programa, que no sé si també apliqueu a la ciutat de Badalona.
2: Sí, en Badalona, Sant Adrià, crec que Santa Coloma, això, el que ho porta són companys, però, a veure, el Housing First parteix de la idea de que perquè una persona surti del carrer, el que primer ha de tindre és un sostre, no? I és evident que a partir de que poden tenir un habitatge, un sostre, podem començar a construir altres qüestions, doncs com la formació, la inserció laboral, no? I no tenim ara mateix, bueno, estem pensant en obrir més pisos, però em sembla que en tenim 3 o 4, no et voldria enganyar. I
0: 3 o 4 a Badalona.
2: Sí. Previ a això, sí que es fa una feina, evidentment, amb serveis socials del municipi, en aquest cas de Badalona, i també tenim educadors de carrer, doncs, per intentar detectar, no, casos que potser no estan dins del circuit de serveis socials, perquè simplement no coneixen, no, els tipus d'ajut que hi ha, i fer una miqueta d'enllaç això amb serveis socials i buscar posteriorment l'atenció que els hi convingui.
0: En aquest sentit, des de la taula del sensellarisme a Badalona, no, on ja es van comptabilitzar amb l'últim recompte de persones sense sostre, la vora d'un centenar de persones que dormen al ras habitualment a la ciutat de Badalona, més enllà de les altres condicions d'infrahabitatge, no? On també altres persones, doncs, viuen, al nostre municipi i en entorns com el nostre, no? Sobretot metropolitans, ens indicaven que moltes de les persones, o que hi ha una tendència que cada vegada són més joves les persones que es troben en situació de sensellarisme, no? Vosaltres copseu també aquesta realitat?
2: Clar, sí, sí. I, de fet, probablement té a veure, són col·lectius normalment, com deia el Joan, com que són nanos que migren sols, que no vol dir que estiguin sols aquí, que no tinguin amistats i de més, però són gent que no tenen un suport familiar, no? Estem parlant que la mitjana d'emancipació em sembla que rondava els 30 anys, no? I actualment a l'estat espanyol, això vol dir que si tu t'emancipes als 30 anys, fins que no hi arribes, tens un suport familiar o d'amistats. Aquests nanos no tenen aquest suport. Això vol dir que si no tenen la situació regularitzada, no poden treballar, i tot i que treballin, és difícil o impossible pràcticament l'accés a l'habitatge, perquè estem parlant, bueno, doncs de sous justets, no? Això els aboca necessàriament al carrer. I hi ha nanos que tenen la situació regularitzada i estan al carrer.
0: Doncs Lluís Feliu, Joan Arribas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos explicat la feina que feu també des de la cooperativa ISOM a Badalona, i fins la propera, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Gràcies.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El millor del Badalona Matí
3: amb xancles i banyador.
0: I aquest que escoltarem de seguida és un fragment del documental Moure muntanyes.
5: De l'hospital ens deriven al genetista. Una visita

0: de 5-10 minuts va ser, més o menys, i l'essència va ser no hi ha diners per investigar, per tant no podrem arribar a fer res. Aquestes malalties minoritàries te n'has d'ocupar tu, t'has de buscar tu la financiació i has de buscar el científic que pugui dur a terme aquesta investigació.
1: Jo crec que en els pròxims 5 anys veurem com podem anar desenvolupant de forma important teràpies per moltes patologies que ara semblaven impossibles.
2: Com dèiem, aquest és un fragment de Moure Muntanyes, un documental del programa Sense Ficció del 3CAT, un documental també que recull els testimonis de diverses famílies que lluiten per impulsar una teràpia experimental per curar els seus fills de la síndrome CTNNB1. A tot l'estat espanyol hi ha només 36 casos diagnosticats, dels 450 que hi ha arreu del món, i una de les famílies que hi surt és precisament de la nostra ciutat, de Badalona. Ell és en Martí, Jové Espà, és alumne de l'escola la Minguella, i és el primer infant diagnosticat amb aquesta malaltia a Espanya, i avui doncs ens acompanya el seu pare, i és l'Agustí Jové. Què tal? Molt bon dia.
3: Benvingut. Hola, bon dia.
2: I també saludem el periodista Carles Prats, qui ha liderat l'equip de professionals que ha fet possible aquesta feina documental. Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Carles, com sorgeix aquesta idea, la de moure muntanyes?
4: Doncs sorgeix a partir d'un cafè, fent un cafè amb una de les mares que ens explica la història i ens captiva, no? És d'aquelles històries que t'arriba al cor i dius, això s'ha d'explicar, ho hem d'explicar, hem d'explicar a la gent que hi ha famílies que viuen aquesta situació, que tenen un nen, que veuen que passen coses, no saben ben bé què, i estan anys buscant respostes, i quan les troben, quan els hi donen el diagnòstic, doncs no en poden fer res perquè no tenen cura, perquè són malalties minoritàries, i no s'investiga prou. I és el que expliquem en aquesta història, que davant d'aquesta situació, doncs un grup de famílies, en concret de la síndrome CTNNB1, decideixen ajuntar-se i plegats finançar la recerca, cosa que és sorprenent, que al final han aconseguit una cosa que semblava impossible i aconsegueixen, doncs, això, no? Moure muntanyes.
2: Un documental que dona visibilitat, com dèiem, a aquestes malalties minoritàries, no?, com la que pateix en Martí, aquesta síndrome d'un nom tan estrany, no?, que ens sona com tan llunyà, que és la CTNNB1, però que a casa vostra, doncs, és molt proper, no? Malauradament, explica'ns què és aquesta síndrome, com es manifesta?
3: La síndrome CTNNB1 al final és una mutació genètica ex novo que ni el pare ni la mare són portadors, o sigui, ens podria haver tocat qualsevol de les persones que estem aquí i a qualsevol altre lloc, és la loteria, dolenta, però la loteria, i al final el que fa, genera aquesta mutació genètica és la manca d'una proteïna que es veu en una clínica en tots els nens i persones afectades amb una afectació greu al neurodesenvolupament, ja sigui a nivell motriu, problemes a la parla, trastorns del son, dèficits d'atenció. Al final acaba sent, segons ens deien els metges, no?, una de les principals causes, segurament, es veurà amb els anys, de paràlisis cerebrals mal diagnosticades. De fet, el Martí, quan neix, primer no ens diuen que està bé, però després quan es va veient que hi ha alguna cosa que falla, a priori ens plantegen que podria ser una paràlisi cerebral, el que passa que arribem al diagnòstic i finalment veiem que no.
2: Quan va ser que vau veure, doncs, que alguna cosa no anava bé, no? Va costar molt arribar a aquest diagnòstic?
3: El Martí neix bé, marxem de la clínica sense, com si no passés res, no?, com amb les altres germanes, i sí que és veritat que veiem a les primeres setmanes, doncs, que no aguanta el cap, que no té aquell el reflejo patelar que es diu, no?, dels nens petits, quan els nadons, quan neixen, i ja els primers mesos té un ingrés per broncoespasmes, bronquiolitis al mes i mig, té una cardiopatia, tenia un buf al cor. Al final tot això és fruit del retard madurativ i de l'afectació del síndrome, no? I a partir d'allà hi ha un cardiòleg que ens diu que hi ha alguna cosa que no està bé, ens anem al neuròleg, i allà doncs és quan tenim el xoc de realitat i on veiem que allò no queda només amb una bronquiolitis com pot tenir qualsevol dels nostres fills, no?, sinó que hi ha una afectació greu, i allà és quan intentem iniciar la lluita d'aconseguir un diagnòstic. Que això és complicat perquè ens anem d'anar a fer l'exoma, que és una prova que fins a dia d'avui no ho sé si la Seguretat Social la cobreix o no, però en aquell moment no la cobria, i al no cobrir-la la Seguretat Social no te l'ofereix, i nosaltres per privat aconseguim que algú ens parli d'aquesta prova, no? Quan plantegem nosaltres fer el genoma ens diuen no, hi ha aquesta altra prova, i a través d'aquest exoma s'aconsegueix un diagnòstic i a dia, per això som els primers diagnosticats a Espanya.
2: I és aquest, en concret?
3: Correcte.
2: D'aquesta síndrome.
3: I després, a partir d'aquí, van apareixent més casos a mesura que aquesta prova es va fent o oferint a altres llocs.
2: Això arriba amb quina edat té en Martí?
3: Doncs el Martí neix el 2013 i el diagnòstic el tenim just a l'11 de maig, que aquesta ciutat és una data assenyalada per nosaltres, a l'11 de maig del 2016. Vull dir que el Martí tenia dos anys, no sé, dos anys i un pico.
2: Molt bé. És més dura la diagnosi o que et diguin que no hi ha diners per investigar?
3: Bueno, el més dur és l'acceptació, no? El diagnòstic, al final, nosaltres quan ens diagnostiquen estem anys sense saber què implica el CTNV1, perquè només hi havia dos estudis. El 2012 i el 2014 hi havia dos estudis d'història natural, però quan buscaves CTNV1 a internet, al Google, no? Allò que no hem de fer, però fem tots, només et sortia aquest gen relacionat amb un tipus de càncer. No és més endavant que quan comences a posar CTNV1 ja comencen a sortir més coses, no? Llavors hi ha el problema de no tenir el diagnòstic és que, com bé deia el doctor Manel del Castillo, no tens pronòstic, no saps a què t'enfrontes. I una mica el neguit nostre era: necessitem saber què té, perquè si no sé què té, no sé si puc fer alguna cosa. I era allò que nosaltres, jo molt personalment, creia que no em podia perdonar, no posar-li nom, perquè no em podria perdonar al cap d'uns anys, de dir, hòstia, si hagués sabut el nom, potser hagués pogut fer alguna cosa. I tenir diagnòstic és important.
2: I que aquest diagnòstic sigui, entenc, el més precoç possible, també.
3: Correcte. No? Quan abans es té el diagnòstic, doncs abans pots saber si pots fer alguna cosa o no. En el nostre cas no teníem gaire marge per fer. A partir d'aquí sí que apareix una persona, Eslovènia, amb capacitat i amb una força immensa, que és la que mou muntanyes, no?, al final, i és la que ens arrossega a tots a posar-nos a les piles, per dir d'alguna manera, i comença a fer, impulsar el que és la investigació de la teràpia gènica.
2: Qui és aquesta persona? És també familiar d'una persona afectada?
3: Sí, és una mare d'un nen també amb aquest síndrome, d'Eslovènia, és Pela Mirosevic. Diré que és científica o, i amb la capacitat de moure els contactes per aconseguir que es comenci a fer una investigació de teràpia gènica, inclús de canviar les lleis del seu país per aconseguir subvencions i aconseguir ajudes econòmiques per poder dur a terme aquesta investigació. Nosaltres, quan ens diagnostiquen amb genètica, nosaltres plantegem què necessitem per fer una investigació. I a nosaltres ens van parlar de milions d'euros i nosaltres, com a únics diagnosticats a Espanya, vam dir, nosaltres això no ens veiem en cor, no? Perquè has de compaginar això més tot el que és el teu estat emocional.
2: I la cura del dia a dia, no?
3: A part, la dedicació i la cura del dia a dia del Martí, del nen afectat, i a part de la resta de la família. I aquí m'agradaria posar en valor les germanes, no? Perquè al final les germanes, nosaltres com a pares ho vivim, però les germanes de tots els nens amb discapacitat i amb problemes viuen una situació que els fa més forts, però és dura i moltes vegades no està reconegut, no? I com a pare també tens la sensació de que estàs dedicant al teu fill, però no pots descuidar les altres filles.
2: Que res, una mica pel que explicava l'Agustí, no? Per moure muntanyes, cal moure, al final, és així de trist, però de necessari igualment milions, no? I per fer-ho possible, segurament, doncs, si la idea sorgia d'un cafè, després n'has hagut de fer molts altres per posar-te en contacte amb tots aquests, no sé si amb tots, però amb alguns d'aquests 36 casos, o fins que hi ha l'estat espanyol, o fins i tot aquesta persona, no?, que ens deies que amb aquesta embranzida des d'Eslovènia també, doncs, donava... doncs això, impuls a aquest projecte també d'investigació de teràpia gènica, no? Com ha anat una mica, doncs, això, el fer aquesta xarxa?
4: Doncs nosaltres, a partir de parlar amb la Meritxell, que és la mare d'un altre nen, el Iago, vam entrar en contacte amb altres famílies, primer catalanes, després espanyoles, i vam arribar a anar a Eslovènia, no? Aquestes famílies, com moltes famílies amb nens amb malalties minoritàries, se solen reunir en associacions, també fan jornades en les quals doncs hi ha un centre, per exemple, a Burgos, que els acull uns dies a l'any, i per tant, per nosaltres era important parlar de la CTNNBU, però no només de la CTNNBU. És a dir, el que ens explica l'Agustí del que els hi passa amb el Martí, els hi passa a tantes i tantes famílies amb nens amb malalties minoritàries, que es troben en aquesta indefinició de no poder posar nom a la malaltia, no saber com abordar-la, i un cop li poden arribar a posar nom, a diagnosticar-la, després és un diagnòstic que poques vegades et serveix de gaire perquè o no hi ha tractaments o hi ha un gran desconeixement. I aquesta història ens va captivar per la força d'aquestes famílies que, davant d'això, tenien l'opció de resignar-se, de dir, bon, me'n vaig a casa, ploro, que és el que ens havien dit alguns metges en alguns d'ells, no? Escolti, no hi ha res a fer, vagi a casa i cuidi el millor que sàpiga, saps? I això passa molt sovint. I davant d'això ells van decidir no resignar-se i van decidir, gràcies a la força de l'Espela Mirosevic, doncs posar-hi tot el que tenen, ella, literalment, hipotecant-se la casa. Però ells, organitzant tota mena d'actes, fent tot el que calgués, per recaptar diners i anar a buscar els científics. Ja que els científics no s'hi posaven de motu proprio, escolti, per què no investiga això? Home, però... I al final els han convençut, no? Fins al punt de posar-se a fer una investigació amb un tema punter com és la teràpia gènica.
2: On s'està duent a terme aquesta investigació?
3: Aquesta investigació es capitalitza des d'Eslovènia, però es treballa amb equips mèdics des de diversos llocs, des d'Austràlia, Oxford, diversos països.
4: Sí, aquesta mare ha aconseguit des d'Eslovènia liderar un projecte de recerca, com molts projectes de recerca, a àmbit internacional, perquè són projectes que necessiten de col·laboració d'especialistes, que, doncs, això, com diu l'Agustí, un pot estar a Oxford, l'altre pot estar a l'altra punta de món, i l'Espel ha tingut la capacitat de teixir aquesta xarxa de contactes i d'investigadors, i els pares de tot el món, catalans, eslovens, italians, francesos o americans, ja han posat el seu gra de sorra, i tots han anat posant per construir aquesta teràpia que quan ho expliquen, doncs els mateixos especialistes que es dediquen a la recerca se'n fan creus, perquè en un temps rècord han aixecat 4 milions, 5 milions d'euros per posar en marxa un projecte que normalment triguen molts més anys i que els laboratoris doncs inverteixen molts diners i es dedica molt de temps. No?
2: I en quin punt està aquesta investigació ara mateix? No? Parlàvem d'aquesta disseminació al final de casos, no? A nivell internacional, i quan això arribi, diguéssim, a assaig clínic, no? en humans, que entenc que no és encara el cas, hi haurà doncs la possibilitat que també arribi, diguéssim, a aquesta multitud de casos que al final en diem malalties minoritàries, però que tenen una incidència molt important, no? En la població.
3: Jo, per respondre a aquesta pregunta, primer convidaria a tothom a veure el documental, que és una feina brutal del Carles Prats i del seu equip.
2: També ho tenim fàcil, demà mateix. No?
3: Des d'ahir, agrair aquí al Carles Prats i al seu equip, perquè ens han ajudat a visualitzar molt aquesta feina que estem fent entre tots. Llavors, en quin punt estem? Estem en el punt en què s'ha acabat la investigació, diguéssim, de laboratori. Ara estem en la fase d'investigació d'assaig clínic. El desembre
4: Perquè ens entenguem, sí? En provar-ho amb persones.
3: Correcte. L'assaig clínic, provar-ho amb persones. El desembre es tracta el primer nen a Eslovènia. És el fill de l'Espela Mirosevic. I, per la informació que tenim, podem dir que no ha anat malament, que està tenint un bon resultat. Evidentment, són intervencions quirúrgiques complicades, amb molts riscos. Ara tenim una família de Portugal a la que li desitgem tota la sort del món, que està viatjant a Eslovènia per fer el segon assaig clínic.
2: Suposa la reversió de la malaltia? Suposa aturar, diguéssim, els efectes d'aquesta?
3: Si em permets que acabo la d'allò i contesto l'altra, i llavors a l'estiu està previst que s'acabi aquesta primera fase d'assaig clínic a Eslovènia, i arrel també del documental i la visualització que es va fer del documental, hem aconseguit que Sant Joan de Déu porti 5 teràpies gèniques després de l'estiu a Sant Joan de Déu, on es podran tractar 5 nens a Espanya, i aquí és on entra el nostre punt d'esperança, no?
2: Encara no s'han seleccionat quins nens
3: no s'han seleccionat els nens, s'ha de veure com funciona aquesta primera assaig clínica a Eslovènia. Llavors, sobre l'efecte que té aquesta teràpia, torno a convidar que es vegi el documental, no? Que aprofito que dissabte, suposo que ho comentarem, però a Ocine fem un passeig del documental. Es veu com una nena de Catalunya, del poble de l'Esquirol, la Irai, que pateix una malaltia similar, com bé deia el Carles, això no és un CTNB1, això va de totes les malalties minoritàries, que hi ha la tecnologia, hi ha el coneixement, però falta els diners per poder dur a terme aquestes teràpies, i on es veu que aquesta nena, que era una nena que, com defineix la seva mare, era una nina de drap...
4: Només obria els ulls. No podia fer res més que obrir els ulls.
3: Doncs, després de la teràpia, és una nena que camina, que parla, que es comunica, de fet...
4: Va a l'escola
3: de casa seva, a l'escola... camina tranquil·lament un quilòmetre i va soleta. Uh-huh. Els pares tenen aquell punt de resistència, no? Però és un canvi de vida total. És donar una oportunitat d'una vida diferent a aquella persona, però també al seu entorn, als seus germans, als seus pares.
4: Uh-huh. El que no se sap és si tots els efectes de la síndrome, la manca de desenvolupament que no hi ha hagut en el moment que tocava, si tot es pot revertir o no. I de fet, uh-huh, part de la investigació va d'això, no? De veure l'eficàcia i la idoneïtat, no? De quan apliques la teràpia, perquè quan abans millor, diuen els experts, doncs t'evites problemes que després no puguin ser reversibles. Uh-huh. No? Hi haurà uns mals que podràs evitar, i hi haurà altres que, si ja està fet el mal, doncs difícilment el podràs revertir. Però, bueno, d'això va la recerca,
2: sí,
4: no?
2: Sí,
4: de provar medicaments, de trobar teràpies que no existien. I, com diu l'Agustí, aquest tipus de tècniques, de teràpies avançades, que n'hi diuen, de teràpia gènica, permeten, per dir-ho molt planerament, corregir, entre cometes, un defecte en un gen. Això fa uns anys era impensable, ara això ja es pot començar a fer, i són tècniques que, aplicades a altres malalties minoritàries, han tingut resultats espectaculars, com el de la Irai, i gràcies a l'empenta de l'Espela i tota la gent de la CTNB1, doncs ara tenen també una eina per lluitar o per intentar pal·liar els efectes d'aquesta síndrome. No? És com un miracle, així ho defineixen també, no?
3: Jo coneixia personalment la Irai, coneixia els seus pares abans de tractar, perquè coincidim al poble on són.
2: Abans parlaves de la loteria dolenta,
3: sí,
2: no?
3: Sí, aquesta és la bona.
2: I ara aquesta...
3: Aquesta és la bona, no?
2: És la bona després de molts esforços, no? També, segurament.
3: I el canvi és radical, vull dir, no sembla la mateixa persona.
2: Agustí, com està en Martí? Va a l'escola Minguella, va també a un centre a Barcelona, no? Sí. Com és això de l'escolaritat compartida i quines esperances vosaltres teniu que pugui suposar respecte al seu estat de salut i d'autonomia a dia d'avui?
3: Bueno, el Martí, quan em pregunten com està, jo sempre dic que és un nen feliç. I per nosaltres això és molt important, no? No es tracta de relativitzar-ho tot, perquè tots els que tenim fills volem el millor, però al final vas baixant les expectatives i el primer que vols és que sigui una persona feliç. I el Martí és feliç. Evidentment té moltes problemàtiques. Nosaltres hem tingut 3 episodis de fer la maniobra de Heimlich, moments crítics en què pateixes i veus riscos que els tens a tocar, però és un nen feliç. I a partir d'aquí, doncs, li intentem donar el millor que com a pares pensem que li podem donar. Ell, des del primer moment, va a una escola d'educació especial a Barcelona, a Espace, a la qual estan molt agraïts, i el que fem és, a una certa edat, quan amb ell ja el veiem capaç d'estar dins d'un grup classe, doncs mirem de sol·licitar el fet de poder fer una escola compartida. Ens posem en contacte al Minguella, que és on han anat les seves germanes, i a partir d'allà el Martí comença a fer una escola, un o dos dies d'escola compartida, al qual també estem superagraïts a l'escola Minguella, que per cert, sortint d'aquí ens anem a fer la cursa de l'Albert Esteve en benefici de l'associació també. I la veritat és que l'acollida de l'escola, els nens que converteixen la classe amb el Martí, la resta, els professors, estem superagraïts. I com parlàvem amb la Rufi, amb la directora, doncs abans de començar, jo li plantejava i li deia, dic, és que això no serà un benefici per Martí, serà un benefici per tots. Estem acostumats la majoria de la gent, no, de no tenir una persona amb discapacitat, amb unes certes problemàtiques, i quan amb 50 anys o 40 anys se'ns posa al costat una persona amb discapacitat, sovint no la sabem tractar. Però és com tot, si no ho hem fet abans, és difícil que ho haguem après de manera sobrenatural, sinó que si de primer moment incorporem aquesta part de la societat al dia a dia dels infants, aquesta gent aprendrà a saber tractar i a tenir la sensibilitat i tenir al final una societat millor.
2: Teniu la sensació vosaltres també, com a periodista, no, Carles, també d'haver après d'en Martí i de totes aquestes famílies? Ho dic perquè en les malalties minoritàries també la lluita al final no només és contra la malaltia, sinó també contra aquesta reivindicació que ara comentàveu, no, de reivindicar investigació i sobretot de reivindicar visibilitat i respecte, no, per la dignitat de totes les persones.
4: Sí, evidentment. Totes les històries t'aporten coses, no? De totes les històries n'aprens coses. En històries com aquesta n'aprens i no sé si se'n pot dir créixer personalment, però sí que ho hem dit més d'una vegada, no? Hem plorat molt, no? Hem plorat molt en tots els sentits, no? En el sentit de que doncs, vius i empatitzes amb el que estan vivint ells i el patiment que poden tenir en certs moments, però també amb les alegries, no? I això també és important, no? Penseu que el documental no és un documental, o almenys no el vam voler plantejar així, com un documental per anar a plorar i fer teràpia, per dir-ho d'alguna manera, eh? Era un documental d'una història de superació. És un documental d'una història de superació. Gent que davant d'una adversitat doncs s'uneix i fa el cor fort i tira endavant i aconsegueix resultats inesperats. I això et fa créixer, no? Et fa créixer com a persona, com a professional i et fa veure això que diu l'Agustí, no? De que la societat a vegades doncs anem tots massa com... sense mirar què tenim al voltant, no? I afortunadament al nostre voltant passen coses molt diverses, molt interessants i que només escoltant una miqueta podem fer la vida una mica millor a les persones que ens envolten, no?
2: I veiem però no mirem, eh? No observem allò que tenim al costat i que tan necessari és. Recordar això, abans ho deia l'Agustí, a aquesta hora se celebra aquesta cursa. Albert Esteve, a quina hora arrenca?
3: Doncs arrenca els primers grups de classe, em sembla que sortien ara a les 9, 9 i 4.
2: Molt bé.
3: I jo sortint d'aquí me'n vaig cap allà.
2: Molt bé. Doncs a fer molts quilòmetres. Recordeu que és una cosa que du a terme també a l'Escola Minguella per recaptar fons, en aquest cas, per aquest motiu, també, per aquesta malaltia, per poder finançar aquesta teràpia gènica. I dissabte a les 12, passi matinal, de Moure Muntanyes, que també serà un passei benèfic a l'Ocine del Màgic Badalona.
4: Sí, això ho hem d'agrair molt a l'Ocine, perquè, doncs això, demà al migdia faran un passi del documental i tot, a un preu simbòlic, i tota la recaptació es dedicarà a l'associació CDNBU Espanya, que són doncs, aquestes famílies que posen els diners per poder investigar. Perquè abans dèiem, no? S'ha acabat la primera fase en laboratori, però les fases que venen ara de l'assaig clínic en
2: també
4: persones
2: són
4: molt costoses. Encara més, fins i tot, encara que pugui semblar mentida, però és així, encara més del que porten ja fins ara. Han aixecat gairebé 5 milions d'euros per desenvolupar la teràpia. Ara, l'aplicació d'aquesta teràpia i fer-la extensiva, perquè aquí també l'interès és que això arribi a més nens, no? No només el primer que li han posat la teràpia, no? Fer extensiu això pot costar 10, 12, 15 milions d'euros, no? I per tant, malauradament, davant de la incapacitat de les administracions d'arribar a tot arreu, doncs les famílies s'han de mobilitzar i han d'organitzar tota mena d'actes per poder doncs continuar aquest camí, no? I demà, doncs, una bona oportunitat per a aquells que no sàpiguen què fer i com poder donar un cop de mà, és anar al cine i passar-s'ho bé i que pensin això, que és una història de la qual sortiran, esperem, amb un somriure i havent pogut aportar un granet de sorra.
2: Doncs esperem que siguin moltes les persones que s'hi animin. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Agustí Jové i Carles Prats, i enhorabona també per aquesta tasca, que vagi molt bé.
4: Gràcies.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
5: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
6: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I el robatori de dos gossos del centre d'acollida d'animals de companyia del Barcelonès, que està ubicat a la nostra ciutat, ha destapat un negoci il·legal amb animals d'aquest refugi. En aquest cas, els dos gossos es van poder recuperar, però des de la Fundació d'Aina, que és gestora d'aquesta instal·lació, demanen més seguretat en les instal·lacions. Avui en parlem de tot plegat amb la Romina Martínez. Ella és portaveu de la Fundació d'Aina per la defensa dels animals i la natura. Què tal, Romina? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Hem vist el cas del robatori d'en Thunder, també d'en Tyson, no?, a través de les xarxes, però explica'ns tu què ha passat, com s'han succeït els fets i quan i com descobriu que desapareixen aquests dos animals al centre.
6: Bueno, això va passar el cap de setmana de la setmana passada, la nit de diumenge a dilluns. Quan vam arribar el dilluns al centre, doncs havien forçat la tanca perimetral del centre i també després, un cop vam entrar, vam veure que havien forçat també les tanques de dues gàbies i que els gossos que hi havia en aquelles gàbies no hi eren. Llavors, bueno, nosaltres automàticament truquem a Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana ve, fa una inspecció dels desperfectes que s'han fet i anem presencialment també a la comissaria per posar una denúncia. En tot això va ser a les 9 del matí, que ens vam donar compte, que és quan entrem, bueno, quan comencen els treballadors allà. I en tot això vam rebre l'avís, per altra banda, també de la mateixa Guàrdia Urbana, que hi havien recollit un animal que estava sol per la via pública, bastant a prop del centre, per cert. I quan vam anar a buscar el gos, doncs era un dels que ens havien, del que ens havien robat, que era el Tyson. Llavors, bueno, nosaltres vam començar a fer com una campanya per xarxes socials, publicant que ens havien robat el Thunder, que era el que encara no havia aparegut, que a més és un cadallet d'uns 3 mesos, i bueno, doncs va tenir molta repercussió, es va publicar per molts llocs de la ciutat i per xarxes socials, a un grup de voluntaris d'una associació de voluntaris que tenim al centre. També van penjar cartells per tota la ciutat de Badalona. I bueno, i després, 2 dies després, ens va trucar una persona que creia que havia vist el Thunder passejant amb un senyor, amb un noi, per barri de la Salut de Badalona, i que es va apropar com fent-se la tonta una miqueta de «Ai, aquest gos, que maco, d'on l'has tret?», tal, i el noi li va dir que l'havia comprat. Llavors ens va dir al carrer on l'havien vist, ens va dir que era un noi que ell el tenia vist del barri i que normalment sempre es movia per 2 o 3 carrers del barri. Llavors pues, dos cuidadors del centre van decidir agafar el cotxe i anar-se a fer voltes amb el cotxe pel barri i casualment pues, van veure una parella que portava el Thunder. Van parar el cotxe, van baixar i li van dir «Escolta, aquest gos és nostre, és robat, l'estem buscant». Està denunciat el robatori, llavors es van com espantar i van deixar el gos i van marxar. Llavors, per allà hi havia una noia que va veure tot el que havia passat i es va apropar a ells, en els cuidadors, i els hi va explicar doncs, que es veu que per algun grup de WhatsApp o per diferents grups de WhatsApp pel barri, pues, anaven com oferint als nostres gossos que si algú en volia algun, que entraven al centre i se l'emportaven a canvi de pagar, clar. I que en tot això ho hem traslladat també a Guàrdia Urbana, i des de Guàrdia Urbana ens van dir que ho traspassarien a Mossos d'Esquadra perquè fessin una investigació, perquè ens sembla un fet pues, realment greu, no? Que estiguin intentant vendre els nostres gossos, que al final que tothom ho sàpiga, que poden venir a adoptar-los, que no cal robar-los, que nosaltres volem donar-los en adopció, aquests gossos.
2: Clar, és un cas realment alarmant. No sé si entenc que s'han pogut fer detencions, s'han localitzat les persones que haurien robat, que haurien sostret els animals del centre comarcal, o encara no?
6: No en tenim constància nosaltres. Sí que vam aconseguir, amb la nostra investigació, entre cometes, que vam fer, el nom i el telèfon de la persona que estava difonent que si volien algun gos que podia entrar al refugi i emportar-se'l, i ho vam traslladar també a Guàrdia Urbana. Però nosaltres no sabem si s'ha començat la investigació, si aquesta persona se l'ha almenys cridat a testificar, no en tenim ni idea.
2: Pel que dius, sí que aquí hi podria haver, no? Creieu que hi podria haver com a mínim un negoci legal amb gossos del centre d'acollida de Badalona, no? Aquesta és la conclusió a la que arribeu?
6: Sí, no, bueno, clar, jo crec que parlada com perquè, o sigui, clar, no, això s'ha com viralitzat una miqueta i ens han trucat molts medis de comunicació i parlaven com en algun cas de grup organitzat. Jo no, personalment no penso que sigui alguna cosa així. Jo, bueno, penso que també la gent pues, té necessitats econòmiques i es busca la vida, saps? Però, clar, no és la manera de buscar-te la vida, fer això. Uh-huh. Sí que és veritat que en un any és la tercera vegada que ens han entrat a robar i que al final tots els gossos han acabat apareixent. El dia següent, dos dies, l'únic que hem hagut d'anar a buscar nosaltres ha sigut el Thunder. I llavors, el que nosaltres, la conclusió a la que hem arribat és que aquesta persona ja porta molt de temps fent això, no?, i que potser ha ofert... o sigui, ha tingut demandes de pues, que m'agrada aquest gos físicament. Uh-huh. I llavors, un cop ha arribat en el comprador, com si diguéssim, pues, la persona s'ha fet enrere i llavors què faig amb el gos? Pues el deixo suelto al carrer perquè ja el recolliran una altra vegada i és el que,
2: això és el que
6: creiem.
2: Això, Romina, t'anava a preguntar. És el que penseu que ha passat en els altres dos casos, eh? On l'animal ha aparegut.
6: Exacte. I amb el cas del Tyson, també.
2: Uh-huh. Hi ha una raça concreta, no sé si coincideix, en els tres casos de gossos, diguéssim, robats, que són de la mateixa raça?
6: No, en les tres vegades que han entrat a robar, s'han endut, la primera vegada es van endur un gos i la segona i la tercera es van endur dos gossos cada vegada. Excepte el cadallet, el Thunder, tota la resta de gossos eren de raça potencialment perillosa.
2: Uh-huh.
6: Llavors no sabem si és que pues, aquesta gent busca un perfil així o els potencials compradors volien un tipus de gos així, ni per què volien aquests gossos, clar, no ho sabem.
2: Teniu algun sospitós o penseu que la persona o les persones que haurien robat aquests animals, 5 en total, no? Ens dius en aquest últim any, doncs pot tenir alguna vinculació amb el centre, pot ser una persona voluntària, pot conèixer com a mínim les vostres instal·lacions?
6: Conèixer-la les coneix perquè hi ha entrat tres vegades. No creiem que sigui... Bueno, de fet, ja et dic, tenim el nom de la persona que està publicant, ha anat publicant, que... Uh-huh. S'oferia a fer això. I aquesta persona no és cap dels nostres voluntaris, no? Nosaltres confiem al 100% amb la gent que està amb nosaltres.
2: Mm-hmm. Us heu adreçat directament a aquesta persona? No.
6: Ho hem traslladat tot a policia.
2: Mm-hmm. Aquest fet us ha fet replantejar-vos la seguretat de la instal·lació? No sé si heu pogut parlar doncs, amb l'ens que és competent, amb el Consell Comarcal, no? També entenc, o amb el propi Ajuntament de Badalona o de l'entorn, per mirar doncs, de reforçar precisament aquestes mesures de seguretat. No sé si disposeu de càmeres, no? Nous cadenats...
6: Sí, mira, nosaltres portem gestionant el centre d'acollida de Badalona des de l'any 2018. ¿Vale? Quan vam arribar nosaltres a Badalona, aquest centre era competència del Consell Comarcal del Barcelonès Nord i hi havia un sistema de seguretat de càmeres amb circuit tancat i que gravaven 24 hores i un sistema d'alarma, tant perimetral com a dins. Llavors, fa uns anys va haver-hi el traspàs perquè el Consell Comarcal es va dissoldre uh-huh. i ara la competència del centre és de l'Ajuntament de Badalona. Amb tot això va haver-hi unes obres de millora del centre pel mig i amb aquestes obres tota la instal·lació de les càmeres es va malmetre. I portem des de llavors demanant a l'Ajuntament que, si us plau, tornin a activar el sistema de seguretat. Amb els robatoris que hi ha hagut, cada cop que ha passat un robatori, hem tornat a recordar que, si us plau, necessitàvem aquest sistema de seguretat.
2: Uh-huh.
6: Aquesta tercera vegada que ha passat, bueno, sembla que s'estan posant les piles. En principi, entre aquesta setmana que ja estem acabant, que de moment no ha passat, i la que ve ha de venir una empresa a veure com està tota la instal·lació de càmeres i estan contactant amb empreses de seguretat per reactivar tant l'alarma com el sistema de les càmeres i esperem que d'aquí molt poquet ho tinguem en marxa.
2: El que ha passat a Badalona, al centre d'acollida d'animals, és un cas aïllat? No sé si vosaltres si teniu contactes amb altres gosseres, amb altres centres d'atenció també als animals de companyia que també puguin estar patint robatoris d'aquesta mateixa índole.
6: Sabem que l'any passat, no recordo exactament quin mes va ser, la protectora de Tiana, el centre, que és un centre molt petitó, els hi van robar un gos, que es diu Mango, que era un gos, a més, que havien rescatat de la Dana, de València, i no l'han trobat mai. Però a part d'això, nosaltres, a part del centre d'acollida de Badalona, gestionem 3 centres d'acollida més. I, bueno, algun cop ens ha passat que hi ha un gos que hem recollit i el propietari ve, però no li podem tornar perquè hi ha un tema legal i no sé què, i llavors, de cop, al dia següent, pues, el gos no hi és. Però, bueno, això és bastant evident que ha sigut el mateix propietari, no? Que això ens ha passat alguna vegada, tampoc no és gaire habitual, però el que ha passat al CAC de Badalona no ens havia passat abans.
2: Quants animals teniu a dia d'avui?
6: Total o a Badalona?
2: A Badalona.
6: A Badalona ara mateix hi ha uns 45, més o menys, sí, perdona, és que li estava, tinc aquí la companya, sí, 46 gossos tenim ara mateix.
2: I gats també n'hi ha, oi?
6: Ah, no, a Badalona, no els tenim a Badalona, al CAC de Badalona, però sí que en tenim de gats també.
2: 45 gossos, Què, en aquest cas, veiem doncs, que la resposta ciutadana, no?, amb aquesta difusió també de la vostra crida a través de xarxes socials va ser important també, no?, i això doncs, ha donat molt de ressò també a aquest cas. Què és el que hem de tenir en compte els ciutadans, no?, davant doncs, d'una suposada, no?, facilitació, venda, digue-li com vulguis, no?, de gossos, d'animals de companyia a través de grups de WhatsApp, com el que vosaltres doncs, en veu tenir coneixement a través d'aquesta ciutadana que us va alertar, no?, veient també el que estava passant, i això ha pogut doncs, donar ales com a mínim a la investigació, que de moment no sabem si continua oberta, si ja està tancada, no?, o si s'ha saldat amb alguna detenció al respecte. Vull dir, d'entrada, abans ho deies, nosaltres encantats de donar en donació, no?, d'oferir en donació tots aquests animals que tenim al CAC a totes aquelles persones que compleixin els requisits, no?, però a banda doncs, de què hem de sospitar, no?, si ens fan un oferiment com aquest i com hauríem d'actuar.
6: D'entrada, que comprar un animal per xarxes socials o... Sí, és il·legal. Sí, a dia d'avui només es poden comprar gossos a criadors oficials que han de tenir un nucli zoològic, han de tenir uns papers, uns permisos, i són animals bueno, pues que estan completament controlats i que quan els compres han de venir amb unes condicions de microxip, vacunes, compromís d'esterilització, has de signar un contracte... És l'única manera legal de comprar un gos o un gat a dia d'avui. Tot el que surti d'aquí, que t'ofereixin del vecino que ha tenido una camada, de que m'estan dient d'un gos per xarxes socials, no sé què, tot això és il·legal. Llavors, el que s'hauria de fer quan tu tens coneixement de que hi ha un possible delicte davant teu, tens l'obligació com a ciutadà de denunciar-ho. Entenem que pues, segurament, pues, que si a més és una persona que és del barri i és coneguda, la gent tampoc no s'hi vol ficar gaire, però el que s'hauria de fer és anar a la policia i posar una denúncia.
2: Doncs, Romina, moltíssimes gràcies per haver-nos donat a conèixer també aquest cas. Esperem que les mesures de seguretat siguin un fet el més aviat possible, les instal·lacions també del Centre d'Atenció a Animals de Companyia aquí a Badalona, i que no es tornin a produir robatoris com aquests i que estiguin en bon estat. Es van recuperar, entenc, en bon estat, tots els animals.
6: Sí, estaven perfectes els dos. Una mica desubicats, però estan bé.
2: Molt bé. Doncs, Romina Martínez, moltíssimes gràcies. Portaveu de la Fundació d'Aina. Fins aviat.
6: A vosaltres.
5: El millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
5: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Fa algunes temporades vam explicar el final del món de l'edat del bronze al Mediterrani Oriental i al Pròxim Orient. Un món que, en qüestió de poques generacions, va canviar completament la seva fesomia. Grans imperis que van desaparèixer sense deixar rastre. Ciutats mil·lenàries que van esfondrar-se. Conflictes que van motivar grans poemes èpiques. Migracions massives que van reconfigurar el Llevant. I després de tot això, què? Quin escenari es va dibuixar un cop va assentar-se la pols del desastre? Com van sobreviure, si és que ho van fer, les estructures polítiques i socials? Quins vells actors van mantenir-se en escena? Quins nous intèrprets van sumar-se al joc? Aquesta setmana, a les portes de Troia, intentarem posar llum a la foscor després del col·lapse. Benvinguts als inicis de l'edat del ferro. Benvinguts a les portes de Troia.